0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Conxita Granger Veleta.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
3: Matrícula.
1: 62.480.

0: Capítol 3. Conxita Granger Veleta. El far.
1: Les Veleta estan separades. La cosina Maria l'han traslladada a Ravensbrück. La Conxita i la tia Elvira, encara juntes, són a bord d'una barcassa que travessa Berlín pel riu Spree. Els nazis les condueixen al camp de concentració de Sachsenhausen, a 30 quilòmetres a la perifèria de Berlín. Va ser una data que la Conxita no oblidarà mai, com ens explica el Josep Calvet, el cap de continguts del Memorial Democràtic i biògraf oficial de la Conxita Granger Veleta.
2: El trasllat es va produir al voltant del 14 d'abril de 1945. La Conxita sempre va mantenir aquest record, perquè curiosament doncs, el dia de la proclamació de la Segona República i alguna de les dones que eren amb ella, doncs, va ser un dia que tenien molt, molt present. Va ser llavors com van atravessar Berlín, la capital ja sota els bombardejos, estava molt destruïda, segons el propi testimoniatge de la Conxita, i portades a un altre camp de concentració, a les afores de Berlín, a Sachsenhausen, al municipi o a la població d'Oranienburg.
3: El camp d'Oranienburg també ha estat bombardejat. Està ple de forats, muntanyes de terra i barraques destruïdes. La Conxita i la seva tia són obligades a sortir en un comando a un camp proper.
1: És la veu de la Conxita. L'escoltarem per primer cop en un podcast gràcies a l'entrevista enregistrada per les historiadores Ani Rieu, Noemí Riudor i Ignasi Ros.
4: I després ens fan entrar en un petit comando anomenat Kopenick. Kopenick es troba a l'altra banda de Berlín.
3: Allà les obliguen a cavar trinxeres amb pic i pala, així com fortificacions per a l'artilleria, amb l'objectiu de defensar Berlín. Pesa 30 quilos. La fam és insuportable, com explica la periodista Montserrat Llor.
5: Un dia que estaven cavant, va arribar un avió ple de verdures podrides que van llançar en aquest forat. Aquell dia, la gana va fer que totes es llancessin al damunt per menjar alguna cosa. Però els alemanys van disparar amb ferotgia. La Conxita sentia les bales, li passaven fregant el cos. Deia que sentia el vent de la bala. I va veure morir totes les seves companyes, o gairebé totes.
3: I la Conxita torna a salvar-se miraculosament.
5: Veient el final del seu imperi, Himmler va ordenar l'evacuació dels camps i el comandant de Ravensbrück, Fritz Suren, va fer sortir les dones que encara quedaven en vida i en condicions de caminar. Els americans avançaven pel front oest, els russos per l'est.
2: Els bombardejos van continuar, van ser cada cop més intensos i llavors va ser quan els SS, les autoritats alemanyes, doncs van decidir que emprenguessin aquesta marxa de la mort, que es coneix com marxa de mort, començar a caminar per fugir dels bombardejos en direcció al nord d'Alemanya.
3: Entre el 21 i el 22 d'abril de 1945, els nazis inicien l'evacuació del camp de concentració de Sachsenhausen, situat als afores de la ciutat d'Oranienburg. La marxa forçada s'organitza en dues columnes de deportats.
4: No sé quin dia van marxar ni amb quina columna. Els que van fer aquesta evacuació ens anomenem Saxo. Tu ets Saxo? Sí, jo també sóc Saxo. Això vol dir de Sachsenhausen.
6: Tu ets Saxo? Oui, moi aussi, je suis Saxo. Ça veut dire Sachsenhausen.
1: Els nazis no volen que els aliats descobreixin l'horror que han deixat enrere. Intenten esborrar qualsevol prova de la barbàrie. Per això ordenen evacuar els presoners. Els SS no mostren cap pietat. Qui no pot seguir el ritme, cau. Un tret al cap i el cos el deixen abandonat als fossats alemanys.
2: Caminaven per la neu, sense menjar, i una cosa també molt important a recalcar, la solidaritat que hi havia entre elles. Les que encara tenien forces ajudaven les més febles.
6: C'est le plus beau souvenir de fraternité.
4: Aquell és, per mi, el record més bonic de fraternitat. Entre les més joves, ens van fer la promesa que cap de les nostres companyes quedaria als fossats alemanys. I ens vam ajudar molt, de debò. Les que eren més grans, les que gairebé ja no podien caminar, les sosteníem com podíem camí de Belhof.
6: Au bois de Belhof.
2: En un moment determinat, en un bosc de la població de Belhof, doncs vam fer nit sota uns arbres, sota uns avets.
4: Així, pas a pas, vam arribar fins al bosc de Belhof, a prop de la ciutat de Krivitz. Quan hi vam arribar, nevava fort, feia molt mal temps, estàvem mortes de fam i de cansament.
2: Van començar a fusellar algunes membres d'aquesta marxa de la mort. Ella i les seves companyes van tenir sort que estaven en una zona que els nazis no van detectar, i van poder sobreviure amb aquest afusellament massiu. Era el 3 de maig de 1945, ja portaven 12 dies de marxa de la mort.
4: Allà vam veure uns avets enormes. Ens vam ajuntar per grups i ens vam posar sota les branques per protegir-nos de la neu. Ens vam arraulir com vam poder i de seguida, amb el cansament que duíem, vam caure adormides. Durant la nit vam sentir una ràfaga de trets, un soroll d'armes que ens va despertar de cop. Estàvem amb un grup de dones més grans. Érem 5 noies joves, jo tenia 19 anys, i les altres devien tenir entre 20 i 23. Les dones grans, que podrien haver estat les nostres mares, ens deien: «No us mogueu, vosaltres, les joves. Estan disparant. No parleu, no feu soroll. Esperem a veure què passa». Ens vam tornar a dormir en aquell silenci tan pesant. Quan es va fer de dia, tot continuava en silenci. Llavors vam decidir sortir de sota les branques dels avets. Quan vam sortir, vam veure que els SS havien desaparegut. Ens havien abandonat, però abans d'anar-se'n, havien metrallat tota la columna que havia quedat a l'exterior, fora de les branques. Vam haver de passar per damunt dels cossos dels homes i de d'altres dones que havien estat assassinats.
2: L'Alvira, la tia de la Conxita, no va poder continuar aquesta marxa de la mort.
4: Un vespre vam arribar a unes quadres on ens van fer passar la nit abans de reprendre la marxa amb els alemanys. L'endemà al matí, la meva tia em va dir: «No puc caminar més». I jo li vaig respondre: «Però t'adones del que dius? Et fotran un tret al cap». Li vaig dir que l'ajudaríem. Però ella em va contestar: «Escolta, som 5, com jo, que ja no podem més. Ens refugiarem dins aquell paller. Ens amagarem allà i ja veurem què passa». I vaig haver de deixar-la allà.
1: La Conxita segueix caminant, juntament amb les 21 dones que queden. Es prometen ajudar-se fins al final. Quan una defalleix, l'altra la recolza amb el seu braç. Saben que el final s'atansa i repeteixen que han de resistir.
4: Hem de sortir del bosc i buscar menjar, vam dir. Els grups d'homes, que també s'havien amagat sota els avets, ens van ajudar a nosaltres i vam sortir del bosc. Davant hi havia un prat que pujava suaument i al capdamunt una granja. Vam pensar: allà sí que hi trobarem menjar. I vam començar a pujar. De sobte, vam sentir un gran soroll darrere nostre. Ens vam girar i vam veure els tancs russos amb aquelles grans estrelles vermelles. Al principi no vam entendre què passava, però després vam saber-ho. Eren els nostres alliberadors.
2: Van sortosament prendre contacte amb unitats militars soviètics que van quedar totalment sorpresos del panorama que van veure, de trobar aquelles dones fatigades, aquelles cunetes de la carretera plenes de cadàvers, portaven encara la roba del camp, l'uniforme a ratlles, etc. Va ser llavors quan la Conxita es va desprendre de l'uniforme a ratlles, el va cremar perquè estava també plena de polls i els hi van donar roba de soldat, roba d'home. Amb aquesta roba va arribar a França, va arribar a París posteriorment.
3: Les alliberen els russos i els donen roba i també unes llaunes per menjar, però no tenen cap eina per obrir-les.
6: Un grup de prisioners de guerra
4: ens vam trobar amb un grup de presoners de guerra i ens van dir: «Tenim els estris per obrir les llaunes, però en l'estat que teniu l'estómac i els budells, completament doblegats per la fam, arrugats, enganxats, si teniu tanta gana i us ho empasseu tot de cop, morireu». Així que vam decidir posar el nom a la llauna i menjar en petites quantitats, com si fóssim nadons. Es van comportar com pares amb nosaltres.
6: Se son comporté com de père avec nous.
2: Bé, aquestes tropes soviètiques que va trobar la Conxita en el moment de que van ser alliberades d'aquesta marxa de la mort, en les quals hi havia algun oficial que parlava castellà i van poder intercanviar algunes paraules, encara que la Conxita s'expressava en francès, però també coneixia el castellà, van portar aquest grup de portades davant de tropes nord-americanes que es van encarregar d'organitzar la seva repatriació a França. La repatriació va ser amb camions, van travessar Holanda, van travessar Bèlgica, fins a arribar a Lille, i al nord de França.
3: Recordem que les Veleta, la tia Elvira, la cosina Maria i la Conxita estan separades. La Conxita no sap res de la Maria des de Berlín, quan els nazis se l'han emportat a Ravensbrück. Tampoc sap si la tia Elvira és viva o morta. Extenuada, no ha pogut continuar caminant sobre la neu i s'ha amagat en un paller amb altres 5 dones que, com ella, no tenien força per seguir endavant. Però l'Elvira sobreviu.
4: I em vaig retrobar amb la meva tia. Quan l'exèrcit americà ens va portar a un refugi mèdic, una companya em va dir: crec que la teva àvia és a baix. Però no era la meva àvia, era la meva tia. Vaig baixar i la vaig trobar. Ella havia estat alliberada pels nord-americans, mentre que jo vaig ser pels russos.
1: El retrobament és un impacte emocional molt fort per a totes dues. I encara més, arribar juntes a França.
4: La nostra alegria va ser veure finalment França. Ens vam quedar uns dies i allà vam trobar molts malalts de tuberculosi. Les que estàvem una mica millor vam ser repatriades a París, a l'hotel Lutetia, que era el centre de recepció per a presoners de guerra i deportats. Allà ens van acollir per fer els primers passos de tornada: atenció mèdica, cures bàsiques i suport.
2: Conxita explica, doncs, que l'organització era molt important, estava tot previst, totes les visites mèdiques, el menjar, etc., perquè no tinguessin problemes també amb l'estómac, i va tornar, com s'ha dit abans, amb roba d'home que li havien donat els soldats en el moment de l'alliberament.
4: Fins a mitjans de juny vam romandre a París. Després vaig tornar a Tolosa amb un grup petit de 5 deportades, totes resistents. En arribar a l'estació de Tolosa, van cridar el meu nom per megafonia: si la senyoreta Granger és en aquest tren, es prega que es presenti al despatx del cap d'estació. La Gràcies em va avisar: et criden. I em va venir a buscar amb el meu oncle. Els meus oncles em van criar a Tolosa.
1: Es retroben amb la família, però falta una de les tres Veleta, la cosina Maria.
2: En aquell moment no coneixien la Conxita, l'Elvira, la destinació de la seva cosina, la Maria. No sabien que havia estat amb ella el moment en què va deixar el comando de treball. Van anar a Toulouse. A Toulouse els esperava la família. Van estar uns dies també descansant, fins que va rebre un telegrama que la seva cosina Maria estava enterrada a un hospital de París en un estat greu.
1: Quan arriba el telegrama, les Veleta agafen el primer tren cap a París. Quan veuen la Maria, no la reconeixen. És un xoc terrible. Només és pell i ossos, un esquelet vivent. La cara, literalment, és una calavera. Quan separen la Maria de les Veleta, se l'enduen primer a Ravensbrück i després la traslladen a Bergen-Belsen en un intent dels nazis de no deixar rastre de la barbàrie. Al camp de Bergen-Belsen, entre muntanyes de cadàvers, es declara una epidèmia de tifus. La Maria havia begut aigua contaminada. Ha arribat a l'hospital de París en avió, però ja no poden fer res per salvar-li la vida. No li queda carn ni per posar-hi la injecció. Malgrat el seu estat, la Maria encara està lúcida.
6: Ma cosina non, elle est morte.
4: La meva cosina és morta. Ella mor. La van repatriar en avió des d'un altre camp, Bergen-Belsen, però va morir en arribar a París. No va tenir temps d'arribar a casa.
6: Elle est morte en arrivant a París. Elle n'a pas eu le temps d'arriver ni chez elle ni de rien.
3: La Maria ja no torna a veure els seus fills, ni el seu marit, deportat a Mauthausen, que ni tan sols sap que la Maria també ha estat deportada. Després de tot aquell horror i de perdre la seva cosina, que ella considera la seva germana, la Conxita triga anys a refer-se. Durant molt de temps se sent com si no formés part de la terra.
6: I tornar a poder prendre la vida civil normal. És això que era el més difícil. Jo els primers dies que estava a Toulouse no volia sortir sola, tenia por. Perquè em semblava sempre que tenia un soldat SS darrere meu amb l'arma. Ja veus que... Esclar, tenia encara 90 anys. Era el traumatisme que portàvem d'allà.
3: És un pes que arrosseguen per sempre i mai, mai obliden les companyes que no sobreviuen. Les honoren amb la memòria i el record.
4: Les supervivents van fer un jurament: recordar sempre les nostres companyes. Les cendres del crematori de Ravensbrück van ser abocades al llac del mateix camp. Van tirar-hi roques perquè la vegetació no hi creixia. El terra estava massa carregat de cendres cremades, les restes de tantes companyes nostres. A les aigües del llac hi veia les seves cares. Les cendres són allà i hi tornem per fer memòria.
1: Una memòria que la Conxita va mantenir ben viva des del Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, com explica el Saúl López Rey, tècnic del museu.
7: Conxita Ramos es una de las grandes colaboradoras con este museo a través de varios testimonios que han sido registrados, participaciones in situ con escolares que duraron bastante años. Y hasta 2014, 5 años antes de su muerte, ella colaboró activamente con el museo.
1: I és en aquest mateix museu, el Museu de la Deportació i la Resistència de Tolosa, on la Conxita Granja va fer divulgació i altaveu de tot el que va viure a Ravensbrück, que la periodista Montserrat Llor la va poder entrevistar.
5: Ho fa com una mena de divulgació perquè els joves, les futures generacions, sàpiguen d'on ve l'arrel del mal, què ha passat i evitar que tornin a caure amb això.
4: Per això ho dic als joves, vull que sàpiguen què va ser el nazisme, perquè els joves tenen el futur al davant. Nosaltres ja hem acabat, el futur ens queda enrere, però vull que els joves siguin conscients, perquè estiguin alerta davant del que pot tornar a passar, que sàpiguen què va ser el nazisme.
1: Per la seva participació a la resistència i pel seu esforç de divulgació, la Conxita rep nombrosos reconeixements. El govern francès la reconeix com a sergent, condecorada amb la Legió d'Honor i la Medalla de la Resistència.
3: En canvi, la seva figura a Catalunya passa desapercebuda i no és fins el 2019 quan l'Ajuntament de la Torre de Cabdella i la Generalitat de Catalunya li reten el primer homenatge. El 2025, la Generalitat de Catalunya commemora el centenari del naixement de la Conxita amb l'any Granger, una figura que esdevé un far, com destaca el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
8: Conxita Granger, en el fons, és com un far, sobretot pel jovent d'avui. És una persona que pren decisions que li comporten molt patiment a la vida, molt madures, en una edat molt jove. I en un moment doncs, de desorientació que es dona amb el jovent, doncs, que pensa que la democràcia ens ha vingut regalada i que això dels règims autoritaris doncs, tampoc no passa res, doncs una figura com Granger és un far que il·lumina i que ajuda.
1: El far de la Conxita, que l'ajuda a recuperar l'equilibri, és un altre resistent, el Josep Ramos, amb qui es casa Nadal de 1946. La Conxita Granger Veleta, la nebuda, serà coneguda a França com Conxita Ramos.
6: I amb el meu marit ens havíem conegut quan la resistència estava amb la tercera brigada dels guerrillers, al Col du Pi, es diu. Col du Pi a Riege. I com que jo era agent de liaison, ens coneixíem, però només de vista. No sabíem ni el nom ni res. Només sabíem que ells li deien Peque. Li deien el Peque, perquè era el més jove. I li deien el Peque. Li ha quedat el nom de Peque. I després, pues, quan jo vaig tornar d'Alemanya, un dia ens vam trobar als carrers d'aquí de Toulouse. I jo et conec, i en francès, i jo també et conec. Vam buscar d'on ens coneixíem i ho vam trobar i després ens vam casar. Un any després ens casàvem.
1: El 1947 neix el primer fill, que malauradament mor d'un infart amb només 42 anys. El 1954 té el segon. La Conxita gaudirà de nets i de besnets. Mor el 27 d'agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc. Tenia 94 anys. És l'última supervivent catalana dels camps nazis.
4: Quan torno el pensament enrere sempre em dic: després del que hem viscut no cal desesperar, estem junts i vius, ja trobarem la solució. Els que hem viscut tanta tragèdia ens tornem filòsofs i optimistes.
9: Nom:
4: Conxita Granger Veleta.
9: Data:
4: 3 de maig de 1945. Marxes de la mort a 130 quilòmetres de Ravensbrück.
9: Situació:
4: alliberada.

0: a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquest capítol hem sentit la veu de la Conxita Granger per primer cop en un podcast gràcies a la conversa enregistrada pels historiadors Ignasi Ros, Anir Rieu i Noemí Riudor i per l'entrevista de la periodista Montserrat Llor.
2: I hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts d'educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, i de la Montserrat Llor, periodista i autora del llibre Vivos en el Averno Nazi.
1: També hi han participat Montserrat Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, Carme Rey Granger, neboda de Conxita Granger i vicepresidenta de l'Amical de Ravensbrück, Gaby Granger, neboda de la Conxita Granger, Arnau Granger, nebotnet, Eva Perisé, directora del Museu Hidroelèctric de Capdella, Saúl López Rey, tècnic del Museu de la Deportació i Resistència de Tolosa, i el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler.
2: I amb les veus d'Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili García.
1: Agraïments especials a la Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Una docuseria inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors.
1: Amb Pili García a la direcció, Anna Canyi a la producció, Abel Purroi i la Gata Roja Produccions, amb música i muntatge sonor de David Prades i amb la música als crèdits de l'Art Jazz Band del Ferràs. Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
1: Avui tenim el plaer de rebre al nostre Espai Solidari a dues persones que ens fa molta il·lusió. Ella per la seva implicació i a ell pel seu currículum, per la seva disposició i per la aportació real que ens farà en aquesta entrevista dintre de l'Espai Solidari. Ells són la Rosa Ferro i el Joan Sorribes.
2: Hola, bona tarda.
1: Són membres de la Junta d'Aun de Lleida. La Rosa és assessora fiscal i actualment exerceix com a tresorera de la Junta de Daun Lleida, contribuint a la gestió i sostenibilitat de l'entitat. El Joan, per la seva banda, treballa al Club Natació Lleida, però és possible que el conegueu per la seva faceta artística. Quan ens busqueu a redes, us adonareu al veure la seva cara, que ha participat en la pel·lícula d'Herois, la sèrie Polseres Vermelles, i fins i tot heu pogut escoltar la seva veu en la sèrie d'animació Una Casa de Locos. Benvinguts, Rosa i Joan.
3: Amb representats d'una entitat que treballa dia a dia per promoure la inclusió i l'autonomia de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals, no podem més que aprofundir en el síndrome de Down. Com sempre, comencem pel més bàsic. Ens podríeu definir què és el síndrome de Down?
4: Sí, mira, la síndrome de Down és una alteració genètica. Llavors, aquesta alteració el que fa és que el parell de cromosomes 21 que tenim a totes les cèl·lules del cos, en lloc de ser un parell, en el cas de la síndrome de Down, són tres cromosomes en lloc de dos. Aquesta alteració el que els hi provoca és una discapacitat intel·lectual, que pot ser més greu o menys, depenent de la persona, no té per què ser definitòria, però sí que tenen una certa discapacitat, els hi costa més aprendre i a més poden tenir problemes físics a nivell mèdic, poden tenir problemes cardíacs, visuals, auditius, que això no vol dir que totes les persones tinguin aquests problemes, però tenen tendència.
1: Moltes vegades quan es parla de síndrome de Down encara hi ha una percepció limitadora de les seves capacitats. En realitat, cada persona és única i té unes habilitats i potencials diferents. Quines són algunes de les capacitats que sovint es desconeixen o es menystenen en les persones amb síndrome de Down, Joan?
2: Les persones amb síndrome de Down, a la població de la síndrome de Down, tenim capacitats diferents. A vegades, algunes persones aprenen una mica més ràpid, però a vegades hi ha persones que aprenen poc a poc. O sigui, necessiten un cert temps com per aprendre a fer coses com per aprendre, a part, quan són més petits, aprendre a parlar, aprendre a caminar, o quan són una mica més grans, pues, aprendre a treballar i aprendre a viure de manera independent i forma autònoma.
4: Tenen capacitats com qualsevol altra persona.
2: Com altra persona.
3: Exacte.
4: Sí, llavors sí. És qüestió de donar-los les eines i donar-los els suports necessaris perquè puguin desenvolupar aquestes capacitats i puguin adaptar-se a lo que han de fer, com diu el Joan, no? A treballar, a viure sols, a sortir de festa, a tenir parella.
3: Quins són els principals reptes que encara queden pendents dintre de l'àmbit educatiu?
4: Mira, des de Daun Lleida intentem sempre el que és l'escola inclusiva. Els nostres nens i nenes van a l'escola ordinària, donem suports, coordinacions per tal de que es pugui fer una classe amb una certa normalitat. El que costa més és que els professionals, els educadors en aquest cas, han de fer un sobreesforç per adaptar les classes, la forma d'ensenyament, la forma de fer les activitats, perquè els nostres nens i nenes puguin interactuar com qualsevol altre nen dins de l'aula. Per sort, cada vegada la societat va canviant i això es va adaptar. Però sí que és veritat que de vegades et trobes que un nen amb una escola determinada un any funciona fantàsticament bé i a l'any següent és un desastre. Jo crec que és això el que ara mateix s'hauria de treballar, formar els professionals que eduquen per tal de que puguin, o sigui, tinguin la capacitat de flexibilitzar, de canviar, d'adaptar, d'adequar.
1: I en aquest aspecte necessitaran més recursos, vull dir, podeu fer alguna aportació des de la vostra associació? Vull dir, podeu posar auxiliars a l'aula? o no, no ho feu?
4: No,
1: o...
4: això no ho podem fer. Això vale. S'ha de fer tot des d'ensenyament. S'han de demanar els vetlladors i coses d'aquestes.
1: Vale.
4: Des de l'associació el que sí que fem és donar suport a l'educador. Uh-huh. Suport en plan, per exemple, adaptar els llibres de text per tal de que els continguts siguin més assequibles per l'alumne amb discapacitat.
1: Okay.
4: O donar eines als educadors de com explicar certes idees o temàtiques o conceptes o el que sigui perquè puguin assolir millor els continguts. Uh-huh. Evidentment, si hi haguessin dos professors o tres a l'aula, seria molt més fàcil.
1: Clar. Ja. Joan, una de les grans fites per a persones amb síndrome de Down és poder viure d'una manera autònoma. Necessiteu suport per fer això possible o, si vols parlar del teu cas en concret, podem parlar i, si no, ho pots contestar
2: bueno,
1: de manera general?
2: Jo contestaré de manera generalitzada.
1: Ok, perfecte.
2: Jo penso que les fites... avui en dia nosaltres pues, és poder viure de manera independent i també de forma autònoma, pues de poder fer bueno, a l'associació tenim un projecte que és el projecte Desperta. Aquest projecte és com una eina que ens dona l'associació i a través d'aquest projecte pues, ens ensenyen pues, a fer les fines de casa, pues, anar a comprar, fer la cuina, fer un ferit, no? I això, pues, això ens ajuda a ser pues, més autònoms i també més independents de poder viure pues, de manera autònoma i de manera independent.
1: I quan doneu el pas per anar a viure
2: bueno,
1: sols?
2: Primer se fa primer anem a un pis compartit.
4: Tot és molt a poc a poc.
1: Sí, els pisos són de l'associació?
4: Els pisos són llogats.
2: Són llogats. Ah,
1: per l'associació?
4: Sí. Ah, sí. Okay. Bueno, ho paguen entre tots, sí. Però sí. Els pisos, o sigui, primer fan el programa aquest per a aprendre.
2: Aprendre
4: a gestionar els diners, a fer la compra, a fer les tasques de la casa. El següent pas seria anar a un pis compartit on viu un mediador, una persona amb dos, tres, quatre nois i noies amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual i allí se'ls ensenya a viure i a conviure per poder tirar endavant el pis. I un cop ja tenen assolit això, poden arribar a viure sols. Tenim dos pisos que viuen de forma autònoma.
2: Sí, mira, bueno, nosaltres tenim a la celebració tenim ja un matrimoni que està vivint sols, sense mediadors i sense... i sense suport.
4: Bueno, sempre tenen un petit suport de l'associació.
2: Però també tenen un petit suport de l'associació també.
4: L'associació hi va de tant en tant, un cop a la setmana, un cop depèn de les necessitats, a donar un cop d'ull, a veure si necessiten, si tenen algun dubte, ja és una cosa més puntual.
3: A mi ara se'm planteja, no?, també les famílies. I m'agradarà com dividir aquesta introducció en dues preguntes. Una, com viuen les famílies aquest procés d'emancipació? I després, Joan, com viviu també els fills que marxeu de casa aquest procés d'emancipació?
2: Bueno, vivim bastant bé, Vivim bastant bé.
3: Això segur.
2: Vivim bastant bé, però a vegades pues, em costa molt de sortir de la zona de confort.
4: Uh-huh. Per part de les famílies, la percepció ha canviat. Les famílies que ara estan, els nois i noies que ara estan als pisos compartits, clar, ja tenen una certa edat, ja són doncs, de 20 i pico cap amunt, i llavors sí que és veritat que amb aquestes famílies, i, bueno, quan un fill marxa de casa sempre tens les pors típiques, no?, de se'n sortirà o no. Quan a més hi ha una discapacitat, aquestes pors s'incrementen, es multipliquen per 3 o per 4. I llavors costa una mica el soltar, no?, el deixar, el saber si podran o no podran. I ens hem trobat... que hem hagut de treballar amb les famílies moltes vegades perquè els nois i noies volen, però el problema que tenen és que la família no ho veuen. Llavors has de fer la feina a la inversa, no? Has de treballar amb els psicòlegs i tal, parlen amb la família, intenten no convèncer-los, però que vegin que els seus fills sí que poden.
3: Que estan preparats.
1: Que poden tenir aquesta millora
4: de
1: vida.
4: Sí, almenys provar-ho. I la veritat és que està anant molt bé, la veritat. És que cada vegada tenim més gent amb ganes de provar-ho, de fer-ho i, bueno, anem creixent.
1: I tots els avenços que hi ha en la inclusió, encara hi ha molts estigmes i barreres que limiten els drets de les persones amb discapacitat. Com podem com a societat, contribuir a eliminar aquests prejudicis i garantir una plena igualtat d'oportunitats. Bueno, la Mary i jo contribuint avui, compartint aquesta taula amb vosaltres, que ens feia molta il·lusió, també per l'aprenentatge que ens servireu avui.
4: Jo crec que la societat el que ha de fer és fer el que nosaltres tenim un lema, que és canviar la teva mirada, i que de fet és el que s'hauria de fer. Tu quan veus una persona amb discapacitat, la gent el que sol fer és veure la discapacitat, no? Però s'ha d'anar més enllà, has d'intentar veure les capacitats d'aquella persona, igual que les de qualsevol altra persona, eh? I llavors s'ha de fer aquest esforç a nivell de societat, a nivell de... Bueno, s'ha d'anar, pues, el que fem avui, no? Venir a la ràdio, anar a la tele, explicar el projecte i que vegin que són persones normals, que són persones amb interessos, amb desitjos i amb moltes ganes de viure i de fer moltes coses, i que les poden fer. Donant-los les eines adequades, poden fer de tot.
1: Podíem fer algo nosaltres, com a societat.
2: Home, jo sí que demano, com diu la Rosa, és que canviï la seva mirada, però jo afegiria a part de la mirada el pensament, perquè jo crec que el que es percep és només la discapacitat, no? Se percep la discapacitat. I jo, a mi m'encantaria que la gent, que la societat se trenqués una mica aquest pensament que tenen de nosaltres. A mi m'encantaria. Sí.
4: Encara hi ha la percepció aquesta de el ai pobret.
1: Sí. Us anava a preguntar per aquest fet, perquè trobo que és molt important que nosaltres, quan ens trobem en general en la societat, quan ens trobem davant d'una persona amb discapacitat, tenim una tendència com a infantilitzar-lo, no? I suposo que deu ser molest, no, Joan, tenir 30 anys i que us vulguem tractar com amb deferència o com si fóssiu més petits de lo que realment sou. Suposo que molesta.
2: Sí, molesta i molt. Molestem molt, però a part de molestar-nos, sí. Jo afegiria ràbia. Mm-hmm. Ens fa molta ràbia que ens infantilitzin, yeah. i que ens vegin com a nens petits, perquè realment, per les edats que ja tenim, no som nens petits.
1: Claro, tu ets un tio amb una trajectòria professional, sí. La tens feta i no saps...
2: Mira, t'explicaré el que he fet jo. Jo he fet una pel·lícula de Roig amb 14 anys. Jo crec que segur que a la societat, segurament que cap persona no hagués aguantat la pressió del que és de gravar una pel·lícula amb 14 anys.
1: Clar, mm-hmm. És un repte, un gran repte.
2: Sí.
3: Com treballeu des de Down Lleida per facilitar l'accés a una feina digna i adaptada a cada persona?
4: Mira, des de Down Lleida es treballa amb el que se'n diu el treball amb suport. Ara el Joan ens ho explicarà, perquè ell està treballant i us ho podrà explicar de primera mà, eh?
1: Ah, ok.
4: Però el que es fa és, des de l'entitat, és buscar, primer, mirar quins són els interessos de la persona, perquè evidentment si ha de fer una feina que no li agrada gens, no anirem enlloc. S'intenta buscar empreses que tinguin a veure amb el que aquesta persona vol fer, i es parla amb l'empresa per tal d'intentar aconseguir primer períodes. Normalment comencen amb períodes de pràctiques i així poden començar a tastar els diferents àmbits d'empresa. Hi ha una persona al vostre costat, no, Joan?
2: Sí, en el meu cas i altres casos de persones vam fer un curs previ a la Cambra de Comerç de Lleida, i després ja ens van derivar, pues, a diferents empreses per fer un any en pràctiques. I com que ho feia molt bé, pues, ja l'empresa va decidir contractar. Aleshores, el que tenim és el projecte que feia la Rosa, que és el projecte Treball en Suport, i arran d'aquest projecte nosaltres tenim un preparador laboral que quan comencem a les feines ens acompanya, i el que fa la figura del preparador laboral, pues, ens ensenya, pues, com mantenir-te a la feina, no? I això és molt important. Quan ha passat un cert temps, la figura del preparador laboral desapareix i som nosaltres que continuem, pues,
1: que podem assolir
2: de manera autònoma.
4: El preparador és un pont entre el treballador, l'empresa i les famílies.
2: Exacte. Perquè són bàsicament, com dius tu, Rosa, com un pont, no, que es fa, que és el treballador, la persona treballadora, la família i jo també diria que l'associació, que així pues, ens poden ajudar una mica en mantenir-te la feina.
4: Ensenyen les tasques que han de fer, que es miren quines tasques poden fer, a vegades s'amplien, llavors els tornen a ajudar per a aprendre les diferents tasques que han de fer i a mesura que les van assolint, és el que diu ell, el preparador es va retirant fins que ells poden anar de forma autònoma. No obstant, el preparador sempre té aquest, el punt de contacte amb l'empresa per dir que tal, tot va bé, s'ha de fer algun canvi, hem de venir...
2: O també si hi ha algun conflicte, també el preparador també intervé. També intervé.
1: Vale, per ajudar en la mediació, diguem-ne.
2: Exacte. Sí.
3: Destacaríeu algun altre projecte que esteu impulsant actualment? Algun que dieu, ostres, doncs ara estem treballant molt bé amb això, no? O destacaríem aquest que encara no n'hem pogut parlar?
4: Mira, el projecte que ara mateix ens porta més feina, el que estem dedicant ara més temps, és el que va destinat a l'envelliment. La nostra associació fa 30 anys ha anat creixent a mesura que els nostres nois i noies han anat creixent i ens hem anat adaptant a les seves necessitats. A mesura que han anat creixent hem anat incorporant pues, la vida independent, la preparació laboral, tot això. Ara ens trobem que aquests nois i noies ja comencen a tenir una certa edat i comencen a sorgir els problemes típics de l'envelliment i ara és el que ens preocupa més. Ens estem formant, ens estem preparant, estem passant testos per intentar que aquest envelliment sigui el millor possible, que puguin arribar a una edat la més alta possible, avançada i en bones condicions físiques i mentals, i bueno, ara mateix és el que estem treballant. Per altra banda, l'oci, que és potser l'únic que no hem acabat de parlar, també és un tema que es treballa molt, perquè amb ells els agrada molt sortir de festa.
2: Sí.
4: Molt.
1: És que la música és vida, ballar és
2: la música és vida, sí.
1: Sí, Joan.
4: Bueno, sortir de festa, sopars, a fer vermuts, a lo que els hi faci falta.
2: Bueno,
5: com a qualsevol persona.
2: Anem al cine o també pues, per anar a jugar a bolos o per...
4: O van de copes.
2: O van de copes. Com bé dius tu,
4: qualsevol persona. Aquest projecte ja fa molts anys que va, però ara sí que estem començant a treballar amb el oci autònom.
2: Aquí.
4: Perquè fins ara l'oci sempre, ells quan surten acompanyats d'un tècnic, una persona de tècnica d'oci, i sempre hi ha uns quants voluntaris en funció del grup. Clar, quan més nombres és el grup, sempre hi ha voluntaris que acompanyen a les sortides. I ara estem començant a fer l'oci autònom perquè ells puguin, de forma autònoma, dir, ei, quedem a fer un beure, com fem tots nosaltres, sense la necessitat, sí que els ajudem una mica a organitzar-se, a quedar a veure quan tal, però que puguin acabar-ho fent ells sols.
1: L'enfoque de l'oci, no, Joan? De dir...
2: És molt important, l'enfoque de l'oci.
1: És normal voler sortir.
2: Sí, sí. Bueno, ara el que diu la Rosa, nosaltres hem començat aquest projecte que és l'oci autònom per quedar entre nosaltres, no? I poder sortir.
4: I què tal, Joan? Com va?
2: De moment bé. De moment bé.
4: Però encara tenen algun petit
2: problema. Algun problema, però mica en mica
4: van millorant, sí.
1: La última pregunta és una definició que demanem a tothom, que és per vosaltres la solidaritat, i espero que la contesteu els dos. Qui comença?
2: Bueno, per mi la solidaritat és ajudar als altres. Com a associació, nosaltres també fem de voluntaris, també. Anem a fer de voluntaris a diferents curses, fer voluntaris amb altres entitats i associacions que defensen altres causes, com per exemple, si ens pregunten, jo què sé, ara necessitem voluntaris per l'associació contra el càncer, vale? per exemple, no? O per l'associació anticida. No, pues també anem.
1: Clar, el món del voluntariat.
2: Molt important.
4: Bueno, la nostra associació és molt important perquè molta part de la feina que es fa és via voluntariat. Clar, els tècnics no arriben a tot arreu.
1: Clar.
4: Necessitem dels voluntaris per poder fer pues, això, els socis, els esports, els acompanyaments, moltíssimes coses.
2: Sí. I a part de voluntaris, també rebem voluntaris.
3: Per tot, Rosa.
4: per mi, la solidaritat. Per mi la solidaritat, jo la definiria com fer pels demés allò que voldries que fessin per tu. I no tan sols això, sinó que intentar veure les necessitats dels demés per tu poder almenys intentar arribar-hi. La solidaritat, quan hi ha desastres, tothom es volca i tothom fa el que pot i més, i s'ha de fer, eh? No dic el que no, però hi ha moltes coses petites que fan que la gent sigui solidària i que la gent no es veu, no? Són d'aquestes coses que queden soterrades i que no, i que el que fan és això, que la gent que té dificultats, ja no parlo a nivell només discapacitats, eh? Dificultats en general, econòmiques, socials, d'inserció, del que sigui, hi ha una necessitat, i llavors és veure aquella necessitat i intentar fer el que puguis perquè això no sigui així.
1: Doncs amb aquestes dues aportacions tanquem avui l'Espai Solidari. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies per convidar-nos.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Hi ha dues maneres de ser enganyat. Una és creure el que no és veritat. L'altra, negar-se a creure el que és veritat. Això ho va dir Søren Kierkegaard, el filòsof. I això, amics i amigues, és bàsicament la descripció de qualsevol sobretaula familiar quan algú treu un tema tecnològic. Penseu que ja al 1876, quan Alexander Graham

0: Bell va presentar el telèfon i hi havia qui assegurava que era una màquina per parlar amb els esperits. Avui ens fa gràcia i potser una mica de por pensant les trucades dels morts des de l'inframont. Però demostra que qualsevol novetat tecnològica desperta dues coses inevitables: por i imaginació. I és que tenim aquesta habilitat humana tan entranyable d'omplir els buits d'informació amb les teories més creatives. Si no entenem com funciona alguna cosa, potser és màgia o control mental, o vés a saber, un pla secret dels llangardaixos de l'Antàrtida, que, per cert, segurament s'ha de vigilar molt perquè no caiguin pels marges de la Terra més enllà de l'horitzó, si és que no han posat tanques. Diuen que la tecnologia és una eina i el seu valor depèn de com l'usem. I potser és veritat. I això ens porta al protagonista d'avui. Una tecnologia que promet connectar-nos més que mai, fer-ho tot més ràpid i que, segons alguns, també pot fer créixer banyes, fondre cervells i convocar alienígenes. Avui parlarem del 5G, amb calma, amb dades i amb un bon paraigua d'humor per si plouen ones invisibles o són víctimes d'un nou programa ocult MKUltra per controlar-los la ment. El nostre elenc de col·laboradors ja està amb el barret de paper d'alumini al cap per evitar les interferències interestel·lars i ser més lúcids que mai. Així que benvingudes i benvinguts a La Terra no és plana. Endavant!
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I avui ha volgut formar part de la família de La Terra no és plana el bon amic Pau Minoves, enginyer en telecomunicacions per l'OPC, CEO i fundador d'Anything, que ens situarà què és això del 5G. Per què serveix exactament i com funciona?
2: Per explicar el 5G de manera planera, podríem dir que és el protocol que regula com un dispositiu que tenim a la butxaca, que és el mòbil, parla amb l'antena més propera. El que intenta arreglar aquest protocol és com tots els dispositius es coordinen per fer el millor ús possible de l'espai de radiofreqüència que s'ha reservat a aquest ús. Està creat per la ITU, que és una organització de les Nacions Unides que agrupa totes les organitzacions nacionals que tenen la titularitat d'aquesta radiofreqüència, i gràcies a ells pots comprar-te un mòbil en un país i et funciona qualsevol altre. Per tenir una perspectiva històrica, hauríem d'anar al 79, que al Japó es fa la primera versió d'aquest protocol, podríem dir 5G, que només té veu, no és digital, és analògic. Fins al 91 no surt a Finlàndia el 2G, que afegeix SMS i veu digital, i el 3G és la primera vegada que arriba, el 2001, també a Japó, a internet mòbil digital, tot i encara, per exemple, la veu va per una altra banda. I el 4G és la versió del protocol que ve a suplir aquesta necessitat d'ample de banda. El 5G és una mica diferent en el sentit que s'obre a casos d'ús més industrials i no tan rellevants per l'usuari de peu. Suporta molt més ample de banda, tot i que l'usuari de peu no ho nota. Suporta una latència molt menys baixa i això s'il·lustra moltes vegades en casos d'ús de telemedicina, en què un cirurgià als Estats Units opera una persona a Europa, o en concerts en què els músics estan a diferent país. Moltes vegades coses que queden al nivell de demo i que tampoc tenen una demanda real. El canvi potser més significatiu és que el 5G es prepara per donar suport a molta més quantitat de dispositius connectats a la xarxa. Això l'usuari de peu ho pot notar en escenaris tipus camp de futbol o manifestacions en què hi ha tanta gent connectada a la vegada que internet no funciona, però en el fons el que vol dir és que estan entrant a la xarxa molts més dispositius que no són necessàriament mòbils de consumidor. Ara tots els autocars, totes les flotes de camions, els senyals de tràfic, molts processos industrials estan connectats a la xarxa mòbil, o perquè són directament mòbils o perquè tirar cables és molt més car. De fet, un dels grans propulsors del 5G a Espanya, que va per davant d'Europa en desplegament de 5G, és la universalitat de l'accés a la banda ampla, perquè hi ha molts entorns rurals en què el 5G ha sigut la solució que les operadores han trobat per donar un internet mínim assequible a grans geografies. Llavors, tot i aquestes mateixes operadores han intentat vendre el 5G com un benefici pel consumidor, la veritat és que no ho és massa i que cada vegada el consumidor potser una mica confós en què se li estava venent i per què ho havia de comprar. I és un senyal també que les operadores estan una mica en declivi i amb un producte molt poc diferenciat entre elles i tenen una miqueta del que poden, en aquest cas, del que seria una millora interna de la seva infraestructura que és només rellevant entre empreses.
0: I ara que ja ho tenim situat, com sempre, avancem saludant en Jordi Vilà, el nostre geòleg de capçalera, divulgador, responsable de geòleg.cat. Hola, Jordi, Així que, què dius? On ets? Són pares? On ets? Sembla que estiguis a la Segona República.
3: M'he tret el gorro. M'he tret el gorro de paper de plata. Perquè és que
0: treu, perquè...
3: Estava perdent la cobertura.
0: Va, que no ens espia ningú, home. Va, hòstia, per favor. No, si
3: mira, això ve de lluny, això del 5G. Ve de lluny. Vull dir, ara em remuntaré molt enllà, eh?
0: Sí.
3: Tu quan eres jove...
0: Vols dir que fa tant? Vols dir que fa tant?
3: Home, quan eres jove, quan encara no hi havia telèfons mòbils, hi havia...
0: Fa molt de temps.
3: L'UG, cap als anys 80, que això només permetia les trucades analògiques. I aquí, a partir d'aquí, s'ha anat evolucionant. UG, el 2G als anys 90, amb totes les trucades digitals i els SMS, te'n recordes de l'SMS?
0: Home,
3: que havies d'apretar moltes lletres per aconseguir...
0: Quantes factures havien pagat d'SMS?
3: Sí, sí, anaven pessetes, encara, aquella època.
0: Hòstia.
3: El 3G als anys 2000, que aquí ja comença l'internet aquell inicial, que era caríssim. Era caríssim. Després, cap als 2010, quan hi ha el 4G, quan comença el 4G, és aquí quan explota la telefonia mòbil.
0: Vale? Vols dir el 4G? Pensava que era abans.
3: Amb el 3G. Bueno, el 3G
0: jo recordo que el 3G jo ja havia pagat facturasses, eh? Perquè a més alguna cosa en sabia. Clar. I recordo que es pagava el mega a un preu absolutament estratosfèric. Eh?
3: Sí. Però amb el 3G ja podies veure vídeos, enviar fotografies, però amb el 4G ja comença l'streaming. Ara aquí hi ha les plataformes de streaming, xarxes socials, videotrucades... I arribem al 2019, data curiosa, data de pandèmia, data de Covid. El 2019 ens coincideix que hi ha el llançament del 5G. El 5G, com bé ha dit en Pau, és un canal de comunicació molt extens, tan gran que segurament l'usuari normal no l'aprecia. Nosaltres funcionem perfectament amb un 4G.
0: Amb els mòbils
3: que tenim ara.
0: Una mica això, la sensació de que ja tens molt, no? Que més no serveix per res, no? Potser.
3: Ah, exactament. Ja tenim
0: la percepció
3: molt,
0: de que ja tens... Què més vols fer, no?
3: Sí, imagina't una cosa. Jo feia una mica el símil. A veure, com ens ho podríem imaginar? El 4G, el 3G, el 5G? Doncs jo me'ls imagino com unes canonades d'aigua. La 3G és petita, la 4G és bastant més gran i la 5G és enorme. I per dintre es pot circular, evidentment, i circula més aigua, amb una de gran que amb una de petita, i és el que passa ara. Sí. Què passa si circula més aigua? Doncs que tu allà pots tenir més usuaris abocant informació. Clar. I és el que passa. Doncs el 5G es busca precisament això, que hi hagi molts dispositius connectats simultàniament, que el temps de latència sigui molt i molt baix. Temps de latència vull dir quan l'intercanvi d'informació. És l'intercanvi d'informació. Bàsicament, des que jo envio la informació fins que arriba al destinatari, poden passar mil·lisegons. Fraccions de segon molt petites. Doncs això és el que es busca. Però, esclar, això, l'usuari, mil·lisegons, no ho arribem a notar.
0: No ho apreciem. Clar, ho sí que és veritat que ara... Perdona, que et tallis. Sí que és veritat que ara hi ha tot això de les plataformes de streaming. És a dir, jo recordo tenir estanteries a casa amb centenars, no ho sé, però desenes de cintes de vídeo, d'anar al Budia Club, tot això es va acabar. I segurament té a veure amb això dels amples de banda gruixuts, no? El tub aquest que tu dius, no?
3: Ah, exactament. Així, quan demanes, per exemple, a Netflix mateix, demanes una pel·lícula, una sèrie, doncs Netflix te l'està subministrant a través d'aquest ample de banda. I no subministra només a tu, sinó que subministra simultàniament a diferents temps. És a dir, no tothom veu la mateixa pel·lícula al mateix moment, no? Sinó que tothom està mirant en moments diferents, a tothom li arriba la informació que ell vol, que ell busca, i això és el sentit.
0: Ara que m'has dit això, estic recordant una cosa que em va passar una vegada. Tu has dit quan eres jove. Bueno, quan eres jove, gairebé quan era un nen. Jo me'n recordo que anava a classes d'informàtica i me'n recordo que teníem un professor que un dia se'm va acudir la botada increïble de preguntar-li si mai veuríem un vídeo a l'ordinador. I recordo que es va ficar a riure, va dir, és impossible un vídeo, perquè imagina't una foto, us en recordeu que hi havia aquells, els discs petits, els disquets de 3,5, que tenien un mega i mig, i em deia, home no, perquè un vídeo ocuparia com a mínim, no ho recordo, 30 o 40 megas, això és impossible, i pensava, ostres, si ara me'l trobo algun dia, li diré, era impossible, doncs mira.
3: Sí, exacte. Però fixa't, mira, entrant justament amb el que acabes de dir, és molt interessant perquè la visió que teníem abans a la que tenim ara, després de tota l'evolució d'aquestes noves tecnologies, cada vegada, fixa't que cada vegada que surt una tecnologia nova, surten gent que no se n'enfia massa. I sí, en aquest cas, doncs, el 5G van sortir, ostres, això que fèiem, aquesta... Això que m'estava posant jo el gorro de paper de plata perquè no ens controlin la ment, etc. No? Sí, sí. Ostres... aquesta gent ha sortit tant amb l'1G com amb el 2G, com amb el 3G, com amb el 4G, com amb el 5G. I si quan surti el 6G, també hi seran.
0: També. I amb el microones.
3: Amb el microones, amb tot. Qualsevol tecnologia nova és objecte de debat en un inici. Després hi ha gent, mira, qui alça més la veu, és el que diem sempre, no? Qui crida més és el que a vegades sembla que hagi de tenir més raó i no sempre és així, Doncs això...
0: No. Sí que és veritat que recordo vagament això, no? que esclata amb la polèmica quan va ser la pandèmia, no? Que havien d'implantar-lo o ja el començaven a implantar, el 5G, no?
3: Exacte.
0: I com que va coincidir en el temps, va semblar com que, bueno...
3: Que ens inoculaven el virus a través del 5G. S'ha arribat a dir això. Que no sé com, després parlaré si de cas de com funciona, quin és el funcionament científic, no, d'aquesta tecnologia, perquè així s'entendrà millor que no pots transmetre un virus a través d'una ona. No té cap sentit. Bueno. Mira, el 2019, això, el que es va arribar a desplegar el 2019, que sobretot es va desplegar a Corea del Sud, Estats Units i més tard, una mica més tard, a Europa. I aquí, Telefónica i Vodafone van començar a fer proves pilot aquell mateix any. I ara ja tenim una... No tot arreu hi ha 5G, però sí que trobes bastantes antenes que ja en tenen.
0: Bé, és que ara ja fa 6 anys, no? Vull dir que déu-n'hi-do. I jo no sé si entre el 3G i el 4 va passar tant de temps, no ho sé.
3: No ho sé, ha sigut bastant ràpid.
0: No ho recordo.
3: Ha estat bastant ràpid. Però sí que és veritat que aquesta tecnologia requereix que un instal·lador vagi amb una antena i posi una posi l'aparell emissor de 5G.
0: I que no deu ser barat, això, tampoc.
3: No ho crec. A més a més, hi ha una altra cosa. Que com que és una tecnologia que utilitza unes ones una mica més curtes, una freqüència més baixa, freqüència més alta, perdó, amb una ona molt curta, ha de tenir l'espaiat entre antenes ha de ser menor. Per tant, s'han d'instal·lar bastantes més antenes. El desplegament, per tant, és gran.
0: I aquí també és on ve tota aquesta història de la gent que té tanta... Perquè en podríem parlar, de tanta por a les antenes de la telefonia, el tema de les ones, ai, que me l'han posat aquí al costat... No?
3: Sí. De fet, hi ha gent que fins i tot parla de l'electrosensibilitat.
0: Sí, és veritat, ja... però què hi ha de veritat en això, clar.
3: Esclar, fixa't aquí, és una tecnologia tan nova que precisament tots els estudis que es fan per verificar o rebatre aquesta idea són nous. I no tots encara han arribat a la conclusió desitjada. És a dir, que encara s'està estudiant, realment s'està estudiant. Però sí que hi ha estudis, per exemple, que relacionen, que intenten veure si realment, per exemple... certes malalties greus estan induïdes en base a aquests camps electromagnètics. La majoria han arribat a la conclusió que no hi ha una relació, perquè fan estudis a tota la població i tant la fan amb el que està sota una antena com el que està fora d'aquella antena, com el que no rep mai cap senyal.
0: Per tant, no és concloent?
3: No és concloent. No és concloent. Els estudis per ara no són concloents. Ara bé, he de dir... Si anem a la base científica de tot plegat, veurem... Mira, per exemple, jo et poso 4 dades, El 5G és una ona de radiofreqüència. Està dintre tot l'espectre d'ones de ràdio. Saps que l'espectre electromagnètic pot tenir ones llarguíssimes de 500 metres, per exemple, en la freqüència AM de la ràdio.
0: La ràdio, exacte.
3: Si ens hem d'imaginar una ona de 500 metres anar donant voltes fins que arriba a la teva antena. I te'n recordes, no sé si te'n recordes, que fa molts anys hi havia unes antenes d'AM per allà a la Costa Brava?
0: Sí, home, i tant. I a Radio Liberty eren mítiques, sí, aquelles de vermelles tan altes, no? També,
3: clar. Que tenien... Clar. Sí. Molt grans. Per què eren tan grans? Doncs perquè la ona és molt gran. Bàsicament és això. Com més gran és la ona, més gran ha de ser l'antena per poder-la veure.
0: Però per també tant, més lluny arriba, pot ser?
3: També més lluny arriba, i tant, perquè la ona AM pot transmetre des dels Estats Units, en aquest cas emetia, el Radio Liberty.
0: Ah, sí, sí.
3: Així arribava. La feien rebotar a l'estratosfera i anava fent rebots fins que baixava aquí a les antenes. O sigui, era una cosa fenomenal. Doncs imagina't les antenes que has de tenir per rebre aquesta freqüència, per veure-la. Si tu tens una antena petita amb una AM, costarà més. Vale? La podràs llegir, els cotxes bé tenen AM, però ara són ràdio digital. Però una ràdio normal té AM, la veu.
0: Sí.
3: Tu pots fer antenes molt, molt, molt més petites, com més petita és aquesta ona, en concret aquesta 5G, dintre dels nostres mòbils. Abans els mòbils tenien una antena desplegable.
0: Sí, senyor, és veritat. Això es va perdre, eh? Sí.
3: Això tenia es va perdre. Tenia
0: un punt romàntic, fins i tot, l'antena de l'StarTAC aquell. Sí, és veritat.
3: Doncs aquesta antena era perquè la ona que t'arribava era una mica més gran. Ara les antenes són internes, són petitones, vale? Mira, et poso l'exemple. Mira, el 3G, per exemple, la ona del 3G és de 15 centímetres. El 4G anem a 10 centímetres, més o menys, i el 5G té un ample de banda que va des dels 43 centímetres a 1 centímetre. Vale? Té tres freqüències. Sí, té un escalat. Vale? O sigui que les més petitones van a 1 centímetre. I aquí, i a la Wi-Fi, per exemple, estem a 10 centímetres, aquesta ona. Clar, si tu tens una ona gran d'aquests 10 centímetres de la Wi-Fi i tu poses la mà a davant d'aquest router que et genera aquesta Wi-Fi, la Wi-Fi no s'atenuarà, perquè la ona no és capaç de veure la teva mà. No és prou gran.
0: Passa de llarg.
3: No és prou gran, passa de llarg la ona. Ara bé, si tu tens una paret a casa teva, saps que a vegades has de posar un repetidor, no? A dins de casa.
0: Sí.
3: Poses el repetidor perquè és que la paret està atenuant la ona. T'està frenant, vale? Doncs, mira, anant a buscar això, quina és l'afectació que una ona d'aquestes pot provocar a una persona? Jo em vaig fer aquesta pregunta. Aleshores, una persona, anem a buscar el més petit, que és un ADN, vale? El diàmetre de l'ADN, que són dos nanòmetres. Dos nanòmetres. El 5G, la ona més petita, medeix un centímetre.
0: Clar, passa de llarg, claríssimament, no la veu.
3: Passa de llarg, no la veu. No la veu. No és capaç d'interactuar
0: amb
3: les cèl·lules del nostre
0: cos. Per tant, tu descartaries aquestes teories que diuen que el 5G o aquest tipus d'ones afectarien directament les cèl·lules humanes, no? Sembla que no hauria de ser així, en tot cas, no?
3: No hauria de ser així, excepte si tu t'acostes molt, molt, molt a un transmissor d'aquests d'altíssima potència, d'aquestes antenes, si tu et poses a davant, et pot arribar a provocar cremades.
0: És que deixem que avancem una mica, perquè se'ns tirarà el temps a sobre fàcilment. Jo crec que ho estem situant molt bé, el que passa que no en tenim mai prou, i crec que també és el moment de donar la benvinguda de nou a l'Albert Palou, que és biòleg i relacions institucionals i cap de comunicació al Centre Beta. Albert, escolta'm, què et sembla tot això del 5G? Com veus que ho estàvem comentant amb en Jordi?
4: No, molt interessant. És un tema bastant complicat tècnicament, si t'ho mires des de la distància. Però bé, és interessant els moviments anticientífics negacionistes en aquest cas, és una cosa una mica diferent. La gent que ha convertit el 5G com en la diana de les seves obsessions i de donar-li la culpa de coses, és curiós perquè és bastant variada. Potser és perquè va coincidir amb la pandèmia i va fer florir tota una sèrie de teories bastant curioses.
0: Sí, exacte. Jo que m'he documentat una mica, ho hem estat mirant bé, i de fet ho he sentit a parlar moltes vegades en sobretaules i i en diferents articles i algun, fins i tot algun programa de televisió de ràdio. La quantitat de mites que hi ha al voltant del tema del 5G crec que és molt interessant. No sé tu com ho has com t'has documentat, si tens alguna guia, no sé, perquè sé que en vam parlar abans de fer el programa de que intentaries mirar-ho també tu mateix.
4: Bueno, han florit moltes coses, algunes més variopintes que altres, altres més o menys creïbles. Jo crec que podríem fer un parell de grups. Hi va haver tot un primer gran grup de gent que va decidir relacionar el 5G amb l'origen del Covid. Això ho comentava abans en Jordi també. Clar, això és bastant curiós, perquè és... jo crec que altres vegades que hem parlat d'altres temes, sí que a vegades intenten posar-li una pàtina científica buscant algun científic que realment pugui donar alguna aproximació a alguna cosa que pugui cobrir algun tipus d'idea més o menys estrafolària. Però clar, pensar que o afirmar que amb el 5G pots generar el Covid és bastant curiós, perquè clar, aquí tens dues opcions. Si pares a pensar com és una electromagnètica com la que parlàveu fins ara, tens dues opcions. O la ona porta el virus, o sigui, tens el virus cavalcant sobre l'ona electromagnètica, això vol dir que les ones tenen la capacitat de transportar matèria, que seria una cosa també bastant, bastant novedosa. Al final, un virus no deixa de ser una cosa que té una massa, per petita
0: entitat
4: que sigui.
0: Física, no? Clar, sí.
4: Sí. Doncs llavors, clar, tindries un virus, per tant, un element físic cavalcant una ona, viatjant cap a les persones a qui pretén infectar. Això seria com dir, no sé, que pots infectar de gastroenteritis a la gent amb un megàfon, o que pots engegar una ràdio del cotxe i transferir alguna malaltia a la gent que hi hagi dins el cotxe d'alguna forma física. Però clar, és més estrany encara pensar que, i això també s'ha afirmat, que el 5G creava el virus.
0: Sí,
4: feia una mica d'aquesta explicació de la longitud d'ona. Clar, ostres, si l'eina que tu tens per crear un cos, per petit que sigui com és un virus, és una ona, al final tens poc marge, al final tens una cosa que va amunt i avall amb una freqüència fixa.
3: Això és la transmutació de la matèria, eh?
4: Ostres, clar, sí. Projectar una ona contra un lloc i ser capaç de fer servir aquesta ona d'alguna forma per generar un virus d'ARN com el SARS-CoV-2, ostres, requereix una tecnologia que potser no tenim encara a disposició. Segur.
3: La dualitat una partícula, que es diu. Que aquí no entraríem en terrenys més físics, més pantanosos.
0: Més quàntics, diria, no?
3: Més quàntics. Perquè, ostres, no sé doncs, realment d'on traien o com es podien imaginar, no? que es provocava una partícula amb una massa des d'una ona, és molt raro.
0: Jo crec que ni ho pensen, no? Fa pinta que és una... Perdoneu, però és allò, és una fabulació directament, no? Perquè, clar, un cop entres en aquest terreny que no hi ha cap mena de rigor, tot s'aguanta, no?
3: Sí, i tant.
0: Quin altre, Albert, quin altre hi ha així de mite?
4: Sí. Hi ha una altra línia molt clàssica, és un tema que... És un d'aquells temes que surten a les taules, com deies, de sobretaula amb la família. És el tema de les abelles. També hi ha hagut relació 5G-abelles. Hi ha una obsessió en pensar que les abelles són els únics pol·linitzadors del món. Això és una petita deformació. Hi ha molts altres organismes pol·linitzadors que no són les abelles, que també són importants, però bueno, la gent té una fixació amb les abelles i que cada vegada n'hi ha menys. Doncs va, també s'ha atribuït la posada en marxa del 5G com a causa del declivi de les abelles i de grans mortalitats d'ocells arreu del món. Cosa que tampoc... I jo asseguro que hi ha molts experts que estudien les abelles i els ocells i altres pol·linitzadors, i molts altres tipus d'insectes, no hi ha absolutament cap tipus de base científica que ho recolzis, ni ho trobaràs, ni hi ha cap evidència que el 5G hagi provocat la mortalitat d'abelles. O sigui, les abelles i els ocells estan patint malalties, estan patint temes de contaminació per alguns productes químics que es fan servir, se'ls està afectant el canvi climàtic, però en cap cas el 5G, l'activació de les antenes de 5G ha provocat la mort d'abelles, o si més no hi ha cap tipus d'evidència que això sigui així.
0: Clar, està clar. I aquest, a més, s'ha com associat sempre allò de dir que una frase d'Einstein, que no sé si la va dir o no, que deia que abans d'extingir la humanitat s'extingiran les abelles, no? I la gent ja ho vincula amb tot això, oi?
4: Sí, sí, però com et deia, o sigui, també algun dia per parlar de que les abelles no són tampoc els únics organismes que pol·linitzen o que fan que els ecosistemes
0: tema,
4: funcionin.
0: Hi ha molts, és un tema per on la Terra no és plana, això, eh?
3: Sí.
0: El tema abelles.
3: Sí. També, també hi ha el vent. També hi ha el vent que pol·linitza, que sí.
4: Sí, sí.
0: I el 5G no va pel vent, que sapiguem, no?
3: No. Però... Bueno, espera't.
0: Bueno, clar, si ens hi posem, potser sí.
3: Sí, sí.
0: Què més, Albert?
4: Després, hi ha tota una línia, hi ha un parell de temes aquí, diguem, dues línies diferents, però que tenen a veure amb el cervell humà. També molta preocupació per com el 5G afecta el cervell humà. Sí. Aquí és aquí un apunt seriós i crec que és un apunt a peu de pàgina que és important fer. O sigui, jo vaig estudiar biologia fa ja molts anys, vaig acabar fa 20 anys la carrera, i jo sé que tot el que jo tenia de punts de funcionament del cervell, de neurologia, neurobiologia, tot allò va caducar, perquè al final és un àmbit de coneixement humà que ha evolucionat
0: molt
4: moltíssim i ha d'evolucionar molt. Jo tinc una sèrie d'assumpcions que se'm van dir com a la carrera que ara han canviat. Llavors, aquesta forma d'evolucionar tan ràpid que està tenint aquest àmbit de l'estudi de la biologia humana, segurament també es presta a que algú vulgui aprofitar-se per vestir alguna teoria amb aquesta excusa, a vegades sentida amb les teories de la conspiració, que és, bueno, pues que falta molt per conèixer. No, sí, falta molt per conèixer, però bueno, no és que et permeti dir el que sigui. Llavors, hi ha com dues teories importants sobre el 5G. Una és que et fregeix el cervell.
3: No.
0: Això és boníssim, Això és boníssim. O sigui...
3: Com una prova fregida, com un oli o air fryer?
0: Com si fos un ou ferrat, bàsicament, això. Sí.
4: Clar, aquí algunes persones afirmen o intenten fer una comparativa que les ones del 5G són com les ones d'un microones, i que projectar aquestes ones a través d'un mòbil prop del teu cervell fa que... no sé si sabeu com funciona un microones, que fa vibrar algunes molècules, i això és el que provoca l'escalfor. Doncs tu tindries el mòbil, això projectaria 5G contra el teu cervell, faria vibrar les molècules d'aigua del cervell, posaria la temperatura i et fregiria el cervell.
3: Clar, però aquí s'ha de distingir, és important distingir entre la radiació ionitzant i la no ionitzant, també. En aquest cas, sí, el 5G, clar, les ones de ràdio no són ionitzants.
0: Bueno, perdona, ionitzant o... en tot cas, amb la capacitat també d'excitar les molècules d'aigua, com deia l'Albert, no? I per tant fer-les vibrar i, per tant, escalfar-ho. És a dir, jo, a veure, ja sé que a vegades dic alguna bestiesa, però pel telèfon, per coses de la feina, hi he de parlar bastant i reconec que sóc un addicte i que jo sàpiga, de moment, bueno, de tant en tant, home, alguna febrada he tingut, perquè quan tinc grip a vegades em passa, però de normal
3: però no
0: se m'escalfa.
4: Imagina't...
0: No.
3: Soroll de crispetes, el
4: imagina...
3: soroll no has sentit.
0: No m'ha passat mai, això. No.
4: Imagineu-vos que esteu escalfant els macarrons al microones.
0: Per exemple,
4: de l'ana
0: amb els macarrons.
4: Pues allò està en una càpsula estanca i d'estar 3 minuts durant voltes per acabar tenint una mica escalfor. Dic que sí. Realment... No. La quantitat d'energia que hauria d'emetre un mòbil per fregir-te el cervell amb ones electromagnètiques 5, fent servir el 5G hauria de ser bastant potent.
0: I que no veiem la gent desplomant-se pel carrer parlant per telèfon. Seria una mica una fallida bastant gran, no?
4: Bueno,
0: tot plegat.
4: Sí. Hi ha una segona línia. Perdó, hi ha una segona línia molt interessant respecte a l'ú del cervell, que és que, a part de fregir-lo... No serveix per fregir el cervell. És per controlar-lo, al cervell. O sigui, fan servir les zones, fan servir les zones 5G per modular el teu cervell i fer que tu pensis el que ells volen que pensis.
3: He de votar aquest partit, i tu quan vas a votar, ostres...
0: És el que deia de l'MK Ultra, no? Allò del sistema de control mental que va utilitzar la CIA durant la Guerra Freda, no? Sí, sí.
3: Exacte. Això, de fet, ja ve de la ciència-ficció. Això als anys 50 i 60 ja sortia a les pel·lícules.
0: Ja planava.
3: Sí.
0: Però és curiós, perquè jo això no ho recordo amb tanta intensitat, amb el 4G o el 3G. Mm. És a dir, sempre hi ha algú que se li acut dir-ho de qualsevol tecnologia, que ho deies tu, Jordi, però amb les altres no. En canvi, el 5G, jo crec que el fet de coincidir amb Covid va ser com molt... No?
3: Fixa't una cosa, coincideix amb el Covid i coincideix també que tens la tecnologia 4G i 5G que et permet l'streaming. És a dir, és quan es popularitza tota aquesta gent que se'ls hi dona veu. Amb el 3G ja no tenien prou ample de banda com per poder promocionar-se tant.
0: També és veritat, segurament. Sí, ha sigut una autopista tan ampla que hi cap tot.
3: Ah, aquí està.
0: Albert, digues.
4: En tot cas, sempre per tranquil·litzar la gent, és molt complicat que amb les ones electromagnètiques del 5G ens puguin alterar el funcionament del cervell. El cervell funciona a base d'estímuls elèctrics i d'una cosa que es diu sinapsi, que és una transició química entre neurones. No hi ha cap estudi concloent que digui que amb una ona electromagnètica de baixa intensitat es pot afectar aquesta connexió entre neurones. Per tant, si tu no pots ni no tens ni capacitat d'afectar la connexió ni el flux d'informació entre neurones, és molt difícil introduir pensaments fent servir 5G dins el cap d'algú. Això és...
0: Vaja, jo que estava intentant que em donessis les claus del teu cotxe per sempre, tio. Llàstima.
3: Això, de fet, és la por a lo desconegut, no? Allò que no es veu, a l'invisible. Ostres, jo per aquí hi ha tota una sèrie d'ones que ens envolten, que...
0: És màgia.
3: Jo saber quin està interactuant amb el meu cervell, amb la meva manera de pensar, i em fa dir coses que no hauria de dir. No?
0: Sí, és així.
4: Digues. Hi ha un últim gran tema que és... No, el 5G és una eina de control del govern.
0: Està tot relacionat, no? Si et controla la ment, el govern, l'època que estava tothom tancat, confinat a casa, no?
4: Això té una variant divertida, que és la gent que es pensa que la vacuna del Covid portava uns microchips que Bill Gates va posar a dins, perquè ara, a través del 5G, decideix activar aquests microchips per controlar-nos. En tot cas, tant si anem per la línia Bill Gates com per la línia els governs ens controlen a través del 5G. Jo només una reflexió, o sigui, tot el que fem ho pengem a Instagram o tenim un mòbil a la butxaca que fa exactament això, que és controlar-nos. Per tant, potser el problema no és el 5G, el problema és la forma com fem servir absolutament tot, que va deixant un rastre amb el qual, efectivament, si algú ens vol controlar algun dia, ho pot fer.
0: Una mica és això, que és veritat que no som conscients. Hem d'inventar, de vegades sembla que hem d'inventar coses, quan en realitat la realitat és molt més prosaica i la tenim davant dels nassos, no? Això mateix que acabes de dir, tothom porta un localitzador a la butxaca, tothom entra al banc i pot moure diners directament, i en canvi ens fa por que ens rastregin no sé què del Facebook, no? Jo què sé... I, en canvi, sense cap problema, anem a comprar un lloc o altre i saben perfectament on som en cada moment, pràcticament.
3: Sí,
0: no?
3: Però fixa't una cosa, saps que hi ha ara uns protectors de mòbil que porten una espècie de dibuixos fets així en metall que bloquegen les ones i aquestes coses? No sé si ho has vist mai.
0: No ho he vist, però m'ho puc imaginar.
3: Sí, ho he vist, es veu que bloquegen les ones i tal, i et protegeixen. Però, atenció, el mòbil pot enviar i rebre trucades.
0: Llavors poc deu protegir res, perquè, és clar.
3: No sé, escapes aquella protecció. Sembla
0: ja ens
3: que
0: potser
3: no acaba de funcionar del tot.
0: Hauríem de convidar el CEO de l'empresa, perquè aquest sí que deu ser un listo. El que va crear això, aquest sí que... En fi.
3: Tu, hi ha una cosa que trobo a faltar que encara no hem dit... Que són el gorro de paper d'alumini.
0: Home, interessantíssim, momentàs. Sí, home.
3: Que té certa base científica, Vull dir, no és pas endebades que es parla i que es fa. Sinó que, fixa't una cosa.
0: Explica.
3: Si tu emboliques un mòbil en paper de plata, és probable que perdi la cobertura.
0: Perquè no he provat mai, però això m'ho han dit molt i algun dia ho provaré, ni que sigui per morbo.
3: Això també, jo també ho vull provar, perquè no ho he provat. Ara ho estic dient, però no ho he provat.
0: Si pots posar el mode avió, però no. Millor agafar un paper d'alumini i embolicar-lo.
3: Igual que si el poses dins la nevera, el poses dins el microones, etc. Això se'n diu un efecte que se'n diu de la caixa de Faraday. De la gàbia, perdó. Això no, la gàbia de Faraday. Sí. Que és una gàbia que, diguéssim, que manté l'electromagnetisme aïllat. Tant de dins cap a fora, no deixa sortir les ones, com de fora cap a dins, tampoc les deixa entrar. Ara bé, aquest gorro de paper de plata, saps quin gruix hauria de tenir per ser efectiu?
0: A veure...
3: Hauria de ser un gorro d'almenys de mig mil·límetre de gruix.
0: No,
3: és a dir, has de desenrotllar molt el rotllo. O sigui, l'has de fer gruixudet, el paper de plata, perquè comenci a funcionar.
0: Realment, ja entenc. sí, sortiria car, diguem-ne que et sortiria car.
3: Sí, bueno, ho pots reaprofitar, no deixa de ser alumini.
0: Sí, clar.
3: L'alumini, en aquest cas, doncs, diríem que té dues funcions. Una, que és fer-te gorros d'alumini, i l'altra és embolicar entrepans. Jo et diria que només una de les dues és realment pràctica, que seria la d'embolicar entrepans.
0: L'altra, segurament, en fi, acaba pesant el cap i tot.
3: Sí, sí. Però vols saber una cosa, una dada molt, molt bona, eh? Bloqueja la gran major part de l'espectre electromagnètic d'ones de ràdio, però amplifica la part dels 2,6 i 1,2 gigahercios. Saps a què correspon aquesta part que amplifica?
0: Sorprèn-nos.
3: El 4G.
0: Ah, o sigui, que no serveix per res.
3: És a dir, que si et poses un gorro d'aquells, ets com l'antena de Catalunya Ràdio. Ets una antena, ets una persona antena. O sigui, ets capaç de transmetre wifi.
4: Sí. Però el problema era el 5, no el 4. El 5...
3: Ja, el 5 el bloqueja. El 5 el bloqueja.
0: Ah,
3: però
0: no,
3: el 4
0: ja
3: està. Pots fer streaming. És a dir, tu et poses gorros de paper de plata a tota la família dins i no has de posar repetidors de wifi dins de casa.
0: Escolteu, nois, magnífic, que això se'ns allarga una mica massa. Jo no sé si hem resolt dubtes o n'hem generat de nous, però jo crec que ha estat bastant interessant, això. I també no cal, doncs, tampoc allargar-ho gaire més, perquè tinc la sensació que aniríem generant cada vegada més i més preguntes, i en tot cas també seran els oients els que es dediquin, si volen, a contestar-les o a generar-ne també per part seva més, i el que també pretenem una mica és doncs donar més informació i que cadascú extregui les seves conclusions. També jo crec que ara anem a la part que tothom espera amb delit, i és que la cirereta del pastís de la Terra no és plana ja sabeu que ens la porta el nostre tècnic i muntador, que és l'home orquestra de les ones, des de Roses, terra de tramuntana, i de Bon Peix, l'inimitable Xavi Gorro, que és el que ens porta aquella secció que és imprescindible. Un catàleg d'invents estranys, inútils i tan curiosos que fan que les teories del 5G semblin fins i tot normals. Així que preparem-nos, que ve el Xavi amb el seu museu particular de la inventiva més delirant de la història. Què ens portes, Xavi? Què tal?
5: Hola, què tal? Com anem?
0: Com estàs?
5: Doncs molt bé, aquí. Bé.
0: Estàs bé? Aquí a Roses esteu bé, aquí dalt, tot bé?
5: Sí, bueno... Bé,
0: sí. Si us arriba el 5G aquí o què? O no, no cal, tampoc?
5: No cal, per què?
0: No cal, no? També tens raó.
3: Amb el vent potser se'n va, es desvia.
0: Potser se'n va. Perquè tu, una mica el servir llegit sí que el tens, no?
5: Bueno, això sí, però no es preocupa el 5G, diguem.
0: Ja no feia falta abans.
5: No,
0: ja era d'abans. Ja venia d'abans.
5: Sí.
0: Bueno, escolta, doncs va, dispara la teva secció, a veure què ens portes avui.
5: Vale, avui us parlaré, ja que estàveu... Ve bastant en relació amb el tema que estàveu parlant, ja que estàveu parlant de gent que es fa sombreros de paper de plata, no? Per no pillar el 5G. Doncs jo us parlaré avui de tot el contrari, d'un barret, un senyor es va invitar un barret, però per pillar coses, és més, per pillar la ràdio.
0: Una antena? Un barret d'antena?
5: No, un barret ràdio.
0: Ah, ostres, no sé.
5: Sí?
3: A veure.
5: Sí, és normal, ara em sembla...
0: Un barret ràdio són uns cascos, no?
5: Bueno, clar, però estem parlant dels anys 40, eh?
0: Ah,
5: clar, o sigui, per tots ara sembla normal portar una ràdio portàtil, potser no és gaire normal perquè és una mica antic, no? Però als anys 80-90 portar una ràdio petita portàtil, no? Un transistor, era el més habitual, no? La gent, sobretot quan anava a veure el futbol o anava pel carrer per escoltar les notícies. Ara ho podem fer des del mòbil, ho podem fer des de la tablet, ho fem des de... ja està d'un smartwatch, podem escoltar la ràdio, podem escoltar coses amb uns cascos. Menys si ets un quillo, que llavors no portes cascos.
0: Tot i que jo recordo l'època dels Walkmans, una època també fantàstica, també, em recordeu? Home. I aquesta cosa, que a mi em sap una mica de greu, vull dir-ho, que desaparegués la ràdio FM del mòbil. Que el dia de l'apagada, aquella apagada mítica, que s'hem quedat tots els foscos, tothom estava buscant una ràdio i un transistor FM.
5: Jo vaig anar al cotxe.
0: Bueno, clar. Bueno, però el cotxe n'hi ha que no en tenen, que n'hi ha que són ràdio digital i també digital. Problemes, eh?
5: Bueno, es veu que això volien imposar, o volien fer, hi havia, sobretot als Estats Units, que volien que tots els cotxes portessin només ràdios digitals, i es va dir que no, perquè per rebre emissions d'emergència, clar, ràdio digital, pues, si no hi ha internet no funciona. En canvi, la ràdio analògica funciona, en principi funciona sempre. I es veu que al final no ho implantaran, però bueno, hi ha alguns cotxes que els Tesla em sembla que els porten així.
0: Vaja, però... fixa't, allò que es diu al final, aquell cambrer que ve amb aquella tablet per prendre nota, moltes vegades acaba venint amb un boli i un paper, perquè és la manera més ràpida.
5: Sí.
0: Doncs res, què tal el senyor del sombrero o del gorro?
5: Pues bé,
0: per...
5: anem als anys 40, finals dels anys 40, no? La gent tenia ràdios a casa seva, però tenia ràdios a vàlvules, aquelles ràdios gegants, que valien un paston, i que eren mobles, eren ràdios mobles. No? Clar, la idea era... que això pogués ser portàtil, perquè tu podies escoltar la ràdio a casa teva, però no podies anar als llocs i escoltar la ràdio, que és l'invent que estava de moda. Doncs un senyor va inventar justament això, una ràdio portàtil. Però una ràdio portàtil que la portaves a sobre, la portaves al cap. I li va ficar de nom Radio Hat.
3: Ostres, això són un grup de música.
5: Radiohead, el grup de música, sí, molt menys.
0: Radiohead, era els Radiohead cara bé.
5: D'abans, però s'ha de dir que aquest barret, que als anys 40 portava barret, tampoc era una cosa bastant estrambòtica. Molta gent portava
4: barret. S'ha perdut això, és una pena.
5: Sí.
0: El que portava barret s'ha perdut o portar ràdio al cap?
4: Sí.
5: Portar barret.
4: Bueno, les dues coses.
5: Però el barret aquest, us imagineu un barret dels anys 50, no? Un bombí o alguna cosa així. No, aquest barret, la ràdio aquesta estava construït en un barret colonial. Que un barret colonial és aquells barrets que veieu a les pel·lícules de gent que va fer safaris. Són aquells barrets rodons, doncs allò.
3: Com un salacof, és el salacof, se'n diu?
5: No ho sé, però bueno, el típic barret de gent que va fer safaris als anys 50, 60, 70, a les pel·lis d'Indiana Jones, perquè us feu una idea. Sí? Tot això és real, jo no m'estic inventant res. Doncs bé, l'any 49, un senyor, que després us parlaré d'ell, es va inventar això, intentar incrustar una ràdio en un barret colonial. S'ha de dir que aquest invent es va començar a vendre l'any 1949, valia uns $7.95, que actualment amb l'inflació i tot això serien aproximadament uns $100, i et prometia captar emissores a uns 32 quilòmetres de distància. I de nom comercial... Emetia amb AM, i bueno, per l'època jo crec que la distància era bastant llarga.
4: I el nom comercial... Ràdio Tradell, tot...
0: Ràdio Vilafant, des de Roses, no?
5: Sí, justet, perquè...
0: M'estàs dient que Eudald Carbonell, no?, aniria amb un barret d'aquests, que és el d'allò, no? Jo me l'imagino amb un barret, amb una ràdio d'aquestes, no?, una mica.
3: Calla que no ho porti,
0: Potser ho porta.
3: Ojo,
0: Hem de preguntar.
3: Sí.
0: 32 quilòmetres.
5: 32 quilòmetres. Bé, el nom comercial d'aquest aparell era Man from Mars Radiohead. Sí? L'hombre de... Perquè bàsicament semblaves un marciano. Un sombrero. Perquè ara veureu com funcionava això. I podeu pensar, hòstia, vaya fricada, no? Un sombrero així que té una ràdio.
0: Home, que ja es deia així, el nom, el tanto.
5: Sí,
0: ja.
5: Però dius, a veure, pot ser una fricada. Doncs bé, bàsicament això sí, bàsicament era una fricada, però va ser un èxit. S'ha de dir que va ser un èxit gràcies al màrqueting que aquest senyor, que ara, com deia, ara us en parlaré, va fer. Perquè bàsicament va començar a fer fotos, a fer campanyes de màrqueting, de publicitat, d'aquest sombrero, que era, un barret colonial, de color vermell i amb altres colors que tots eren llampants, on apareixien models... Normalment eren noies, adolescents, perquè en aquella època podies utilitzar, explotar la gent a nivell publicitari com et donés la gana, que sortien somrient, si mireu a internet ho trobareu, amb aquest barret amb colors vius. I, òbviament, això, ja com a excentricitat, va triomfar sobretot a les portades de les revistes i algunes botigues van començar a demanar poder comercialitzar aquest aparell. Doncs bé, el senyor que va inventar això era un home que es deia Victor Hornfleisch, que era un inventor i també, sobretot, era empresari, conegut per haver-se fet milionari per fabricar garlandes, o sigui, les coses aquelles, els papers aquells, les decoracions aquestes de festes, amb motius hawaians de paper. O sigui, un senyor que, bueno, empresa de crear, coses per festes.
0: Què et porta de fer garlandes a fer un barret amb una ràdio? És una cosa... curiós,
5: doncs, té una explicació, perquè tot i que el senyor, a l'empresa aquesta que va crear, que es deia American Merry Lay Corporation, doncs, com que venia objectes de festes, guanyava molt bé la vida, ell, en veritat, el que volia no era revolucionar el món de la papiroflèxia festiva, sinó que ell, en veritat, volia ser inventor. I va dir, jo vull revolucionar el camp de l'electrònica. He revolucionat el camp de les festes, doncs vull revolucionar el camp de l'electrònica. I com que també era famàtic, diguem, de la moda així més extravagant, doncs va dir, doncs, vaig ajuntar les meves dues passions, no? Voler ser inventor en les coses estrafolàries. S'ha de dir que, ara ens sembla tot això molt marciano, eh? Però que faltaven 5 anys perquè les primeres ràdios de butxaca es comencessin a comercialitzar. Més o menys va ser per mitjans dels anys 50 del segle XX. Per tant, totes les ràdios que hi havia a l'època eren ràdios, com deia, mobles ràdios o ràdios grans que funcionaven
0: amb... Aquells de galena, no? Aquells,
5: sí, que funcionaven amb vàlvules. Sí. Bàsicament, els transistors sí. Era una cosa que només feien servir, doncs, i és molt especialitzada, a més eren molt cars, i és molt especialitzada en la matèria, i no es feien servir per l'ús quotidià. Per tant, què passa? Que aquest barret funcionava amb vàlvules. I les vàlvules, no sé si vas una vàlvula... A veure, petites no són, tot i que aquestes eren petites, però bueno, una vàlvula fa com a mínim 5-6 centímetres.
3: Per tant, podem dir... A part d'això s'escalfen, que no vegi.
5: Exacte, bueno, això és un altre, que a part s'escalfen...
0: Aquest, sí,
5: bueno,
0: aquest sí que et fregia el cervell, aquest. Sí.
5: A l'hivern bé, a l'estiu malament, però bueno...
0: Clar, però aquest home, invent... l'estiu bastant malament.
5: Clar, l'estiu fatal, l'estiu fatal. Però bé, s'ha de dir que això és una cosa molt friqui i molt estranya. S'ha de dir que per l'època molt espectacular... Estem a finals dels anys 50, als anys 40, principis dels 50, època dels Estats Units, sobretot, l'època on comença a saltar el tema de la ciència-ficció i tal, per tant, jo crec que a molta gent no li va semblar del tot malament, però el senyor Humphreys sabia que el secret del seu invent no era la tecnologia, sinó que era la imatge. I per tant, què va fer? Diu, bueno, això m'ha triomfat amb una campanya de publicitat amb revistes, faré una roda de premsa i portaré a diverses noies vestides amb aquest barret, bueno, vestides amb roba, no? Però, a més, amb aquest barret, i, bueno, faré això, una roda de premsa presentant-lo. I el resultat quin va ser? Doncs que, a part de pagar publicitat, les revistes més importants de l'època es van fer ressò d'aquest invent, li van donar molta popularitat. S'ha de dir que el Radiohead va sortir a la venda, com he dit abans, en grans magatzems, també en gasolineres, on aquestes benzineres oferien el sombrero aquest com a regal promocional, i podem dir que, com que era relativament barat per l'època, perquè o sigui, ara 100 euros a una ràdio ens pot semblar una bogeria, però clar, a l'època, com deia, les ràdios eren armatostes gegants i valien molts diners.
0: Sí,
5: eren
0: sí.
5: Mobles. Per tant, 100, el que serien 100 euros ara, uns 8 dòlars per una ràdio, que a més te la podies veure a tot arreu, doncs no estava malament. I l'invent, doncs, podem dir que potser tenia esperances de funcionar. Però, clar, va funcionar? Òbviament no va funcionar. Perquè una cosa és el màrqueting i l'altra és si aquest invent era pràctic o no. Com us deia, funcionava per vàlvules, que era el que feia que aquesta ràdio funcionés. En concret, portava dues vàlvules. Una, que era la que captava la senyal de l'emissora, que aconseguia que aquest barret pogués trobar la senyal, i l'altre el que amplificava l'àudio i que després ens ho enviava a uns auriculars interns amb el qual podíem escoltar nosaltres la ràdio. I clar, les vàlvules quedaven per fora, per tant semblaven dues antenes. Per fer una idea, també. Era com... Sí?
0: Un armatoste guapo,
5: maco, és un marciano. Maco. El bo que tenia és que no tenia antena, perquè l'antena era un fil conductor que anava al voltant del barret i, per tant, no anaves amb les dues vàlvules i una antena sobresortint, que això s'ha de dir que bé. I aquesta antena et permetia agafar ràdio AM a 32 quilòmetres, que havien dit. I, a part, per poder alimentar això, portava dues piles. Una pila d'un volt i mig per escalfar les vàlvules, perquè, si no, les vàlvules no funcionaven, i una altra de 22,5, que aquesta ja era una mica més totxa, per alimentar tot el circuit que fes que la ràdio funcionés. Però, tot i això, la ràdio tenia 20 hores d'autonomia. 20 hores seguides Déu-n'hi-do. Funcionant. O sigui, clar, bastant bé, bastant bé. I a part d'això, doncs, clar...
3: Com anava?
5: Bueno, no sé, però 20 hores amb una pila de 22 watts, jo crec que està bé. És un
0: molt bon millor.
3: És de pila de pataca, eh?
0: Molt sí, clar, més que un aquest gear, eh?
5: Pilote. Sí.
4: I tant, exacte. I tant, i tant.
5: Bueno, i molt més que un iPhone.
0: També, efectivament. També. Sí, sí, sí. Veus aquest senyor?
5: No, l'home bé. I l'últim invent, l'últim aparell que portava aquest sombrero era una rodeta per poder canviar l'emissora que estava entre les vàlvules. Jo no crec que fos gaire pràctic, perquè, com heu dit abans, les vàlvules s'escalfaven. I si figues la roda entre les vàlvules, i a més ho tens al cap, vol dir que no veus què estàs tocant, pot ser que et cremis, però bueno. I aquesta roda simplement el que feia era per intentar triar l'emissora. Sí, per poder sintonitzar diferents emissores. I de moment tot bé, no? Tot bo, pot ser que funcioni, però clar, també tenia inconvenients aquest aparell. Un dels inconvenients era que si estaves molt lluny de l'emissora et sortia aquell soroll, saps quan esteu sintonitzant una ràdio analògica que se sent com de fregit? Però clar, aquest fregit es veu que era molt alt, molt alt, i com que tenies els altaveus dins del casco, era bastant molest. Sí, com molt molest.
0: Es fregia el cervell també, literalment.
5: Sí. També s'ha dit que la qualitat de so era bastant justa, comparable amb una ràdio casolana de l'època, que sonaven, es veu, diuen que sonaven molt bé, això sonava regolinxi. I l'altre problema, sobretot, era que l'antena era direccional. O sigui, que els 32 quilòmetres no eren una rodona 32 quilòmetres al voltant teu, sinó 32 quilòmetres cap on estaves mirant. Ostres. Què passava? Ah. Que si et giraves o inclinaves el cap, doncs la senyal es perdia, però no només perdia la senyal, sinó que venia el soroll aquest, que, saps, de fregit, que no era gaire agradable.
3: És a dir, t'havies d'estar mirant permanentment allà d'on venia l'antena.
5: Sí. O sigui, havies d'agafar una brújula, buscar on estava l'emissora i ficar-te de cara a l'emissora, perquè si no, pues...
3: Quan et giraves ja perdies, ostres.
5: Sí, sí, sí.
0: I tot i així, dius que va tenir èxit, eh?
5: No. Tot semblava, que aquest aparell tenia èxit. Per què? Perquè es va fer una campanya massiva a premsa, no només les revistes especialitzades, sinó que les revistes mainstream, diguem, el Life, el New Yorker, diferents revistes americanes reconegudes, van treure reportatges d'aquest invent. Però hem de dir que, tot i la gran campanya del producte, les ventes no van donar gaire. I a principi dels anys 50, o sigui, un any després, diguem que els anuncis van desaparèixer dels mitjans de comunicació, de les botigues. El senyor, el seu inventor, deia que encara rebia alguna comanda puntual, però diguem que no em va vendre gaires. Jo crec que potser no em va vendre cap. I el que sí que s'ha convertit aquest objecte és un objecte de culte, i que es veu que molts inventors i molta gent especialitzada o que li agraden aquests objectes busca, perquè es veu que sí que es van comercialitzar alguns, i és un producte difícil de trobar, però que es veu que és molt preuat per la gent que li agraden aquests invents. Com a curiositat, s'ha de dir que la portada d'una revista tecnològica que es deia Radio Electronics, de l'any 49, al juny del 49, sortia una noia que va fer de model amb aquest barret, una noia de 15 anys, que posteriorment va ser coneguda per ser l'actriu Hope Lange, que va guanyar va estar nominada a un Oscar per una pel·lícula que es diu Peyton Place, que, si no l'heu vist, és una pel·lícula clàssica que té molt bona nota a Film Affinity, i podem dir que aquesta és la seva primera aparició mediàtica portant el barret la barret ràdio de l'home aquest. Per tant, això, un invent que bona idea era poc pràctica i no va triomfar, sobretot no va triomfar, bàsicament, i si hagués triomfat, hagués deixat de triomfar ràpid, perquè a mitjans de l'any 50, l'any 55, va aparèixer la primera ràdio transistors, que per tant era molt més petita, molt més manejable, i això, la curiositat.
3: Sí, sí, és que jo m'imagino els auriculars aquells negres de bacalita, aquells d'abans, que sense l'amortidor, diguem, que deurien fer un mal, que ja podies estar... Sí. Pot durar 8 hores la ràdio, però estigues 8 hores tu amb allò.
5: Ja, ja.
0: I a més devia pesar. Devia ser una cosa bastant tremenda, eh?
4: Bueno, no, estic aquí, he aprofitat per mirar fotos i, escolta, a nivell estètic, prou bé, eh? Sé que confirmem que és una mica Salakoff del professor Carbonell passat pel sonar, eh? Però bé, escolta, té un punt estètic interessant, eh?
5: Sí, a Google teniu imatges, o sigui, teniu imatges de l'aparell per fora i per dins, eh?
0: I animem a tots els oients a buscar-ho i a comentar-ho, perquè segur que dona per molt. Bueno, escolteu, hem arribat al final del programa avui. Crec que ha sigut molt interessant, i aquest apunt del barret, com era, Radio Hat, no?
5: Radio Hat.
0: Però com era, has dit, Martian Man, o com ho has fet anar, això?
5: El nom comercial.
0: L'home marcià...
5: Sí, el barret de l'home marcià o alguna cosa així. Era,
0: el barret de l'home marcià. Ja apuntava així. Maneres que ells ja veien venir que això, en fi, una mica d'aquella manera. Eh?
5: Men from Mars Radiohead. Radiohack.
0: Mars Attacks, una mica,
5: sí.
0: El tema. Bueno, doncs res, escolteu. Gràcies per aquesta edició de la Terra no és plana. Com us deia abans, espero que haguem aportat una mica de mirada crítica amb tot plegat i generat les preguntes més correctes i que tothom pugui treure les seves conclusions. I simplement res, doncs moltes gràcies Albert, Jordi, Xavi, i ens veiem ben bé aviat. Fins la propera.
6: Ei! Escuchadme! Me habían secuestrado, pero he conseguido escapar.

Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie aquí a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes

0: amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindrà un servidor, com sempre, Víctor Pérez i a Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: A una setmana on ens hem immers un altre cop a Netflix, sempre ens queixem de Netflix, però avui li donem publicitat. Tenim moltes coses de la plataforma, a part de los Bridgerton, no?, que és el que parlarem a la sèrie de la setmana, perquè ja vam comentar que s'estrenava, no?, aquesta primera meitat de la quarta temporada. I veurem si ens ha agradat o no, que aquest és un misteri. Jo sé que vaig dir que les crítiques havien sigut les pitjors a nivell crític, però no sé si a l'audiència i a nosaltres ens haurà agradat aquesta temporada. Veurem què passa. I, evidentment, a les xarxes també ha despertat opinions de tot tipus. Jo no m'ha sortit res, Núria.
1: No.
0: A mi, al meu feed, diríem, de Twitter o Instagram. Només he vist els comentaris de les nostres apps que tenim de sèries. Ah, però no sé si a tu t'ha sortit més cosa. Imagino que sí, no?
1: Sí, sí. A mi bastant més.
0: A part de les filtracions.
1: Bé, sí, a part d'això, sí.
0: Però no hi ha filtracions de la segona meitat, no?
1: No, d'això de moment no. Però bueno, encara queda una mica, o sigui que potser més endavant potser cau alguna.
0: Això és important. Jo no he fet spoilers, estoy libre de momento. I a xarxes doncs, també hem de parlar de senyor Pol Mescal, perquè Pol Mescal, a part de fer Normal People, pues ara està con Hamnet, va fer Gladiator 2, està con los Beatles. Hem de parlar d'aquest home a xarxes, però abans, com sempre, anem a començar a parlar de les notícies i estrenes d'aquesta setmana. Doncs anem a parlar d'una de les sèries que més ens agraden, no?, comentant en aquest programa, que és la nostra cabecera, no?, The White Lotus, que arribarà una nova temporada a la sèrie d'HBO i ja per fi tenim l'oficialitat dels primers actors que estaran en aquesta entrega, Núria.
1: Doncs sí, l'antologia de comèdia d'HBO ja ha anunciat els primers actors de la quarta temporada. Un dels noms més destacats és el de Helena Bonham Carter, que s'ha anunciat junt amb actors com Chris Messina, Marisa Long, A.J. Michalka o Alexander Ludwig. Recordem que la sèrie tindrà lloc a França, segons va confirmar Mike White.
0: Home, evidentment, esperem, hi haurà més actors, no?, que es confirmaran. Habitualment, The White Lotus sempre fa llançaments a part, no?, dels actors, sempre que una estrella o dos nos va repartiendo, no?, en el temps.
1: Sí.
0: Però, home, està clar que ella, si no és l'estrella, una de les estrelles és Helena Bonham Carter, no?
1: Sí.
0: Le pega, no?, una miqueta al rotllo a l'actriu britànica, que coneguda, es va fer molt famosa amb el Tim Burton, ja ho sabem, amb aquestes pel·lícules. I l'última sèrie, jo crec que va fer, si no recordo malament, és The Crown, que va estar a la sèrie de Netflix fent de la germana, bueno, de la reina.
1: I la sèrie aquesta que s'ha fet viral de Netflix, Agatha Christie, crec que surt ella,
0: també. Surt ella? Sí. Onda? Està com un contrat en Netflix, llavors. L'hemos pillado, no? Hòstia, però aquesta Christie, mira, Agatha Christie, té molt mala pinta, Jo ho sento.
1: Bueno, però és que clar, té pinta de...
0: A veure, voy a mirar por aquí, però sí, la tenim a... Sí, sí, aquí està, Agatha Christie, Les Siete Esferes, vaya tela. Doncs la tindrem a The White Lotus, la quarta temporada, que serà a França, com dèiem, a la Riviera, no?, és francesa, que es diu, allà al sud de França, que potser no ens crida tant l'atenció, jo crec, almenys a mi, la primera, és comparat amb Tailàndia, Hawaii, no?, inclús Itàlia, que vam veure la sèrie, però bueno, és una tornada a Europa i veurem quin és el toc que li dona el Mike White, que de moment, a mi almenys, no m'ha decepcionat en aquesta sèrie.
1: No, vull dir, sempre hi ha lloc per sorpreses, vull dir que jo vull esperar que serà interessant també veure com funciona aquest The White Lotus a França, que és una mica estrany perquè és això, o sigui, totes les ciutats que hem anat veient, no?, Sicília inclús, que potser és la més europea, també té com aquest punt de... Vull dir, Itàlia té com aquest punt...
0: Molt personalitzat.
1: Exòtic pels americans, no?
0: Totalment.
1: Llavors, clar, França, si no és més al nord, no?, que és el típic que s'acostuma a visitar, veurem al sud com ho funciona, però bueno, té bona pinta.
0: Veurem, és la primera temporada on el compositor de la sèrie no estarà present.
1: Això també és veritat.
0: Com se llamava, que el tengo el nombre por aquí?
1: Van de Ter
0: o Van de Ver o algo así. Que és una pena perquè, evidentment, la intro de White Lotus, totes elles, no?, de cada temporada han sigut genials, però ja han comentat que hi ha una discrepància entre el guionista de la sèrie i el compositor.
1: Sí.
0: I, bueno, s'han picat, no? Cristóbal Tapia de Ver. Este nombre és que no gusten. I es veu que per la intro de la tercera van tenir com una baralla, ja, que no van estar massa d'acord. No sé si en Mike White va quedar massa content amb la intro. Jo vaig dir que la primer cop que la vaig escoltar em va semblar la pitjor, sens dubte, i el segon cop em va semblar la millor, sens dubte.
1: Llavors... Sí, jo crec que és d'aquestes que et va creixent amb el temps.
0: No sé, però bueno, veurem què passa amb els actors. Jo, dels altres, a part de la Helena Bonham Carter, l'únic que tinc pillat és l'Alexander Ludwig, perquè era un dels protes de Vikingos. Així, la millor sèrie, no? Vikingos al meme.
1: Hola, no me'n recordava aquest meme.
0: Bueno, una sèrie que estava bé al principi, després ja, bueno, va derivar en altres coses. Doncs The White Lotus esperem, aquest any segurament no, però el 2026 segurament la tindrem ja a HBO, aquesta nova entrega. I anem a passar a la segona notícia que hem tingut aquesta setmana, i és que Apple TV, que cada cop s'està convertint, jo crec, a la plataforma més destacada de l'streaming, doncs va tenir un dia dedicat a la premsa, no?, per oferir els seus nous projectes, Núria.
1: Doncs sí, la plataforma Apple TV va organitzar un esdeveniment per anunciar les sèries que s'estan treballant actualment a la plataforma. Va tenir lloc a l'aeroport de Santa Mònica i es va vetar l'ús de dispositius mòbils, per tant, la informació és únicament escrita. Es van mostrar tràilers per algunes sèries noves, com Blackie, protagonitzada per Anya Taylor-Joy, o Margot's Got Money Troubles, protagonitzada per Elle Fanning. També es van presentar imatges per noves temporades, com Ted Lasso o Sugar, protagonitzada per Colin Farrell, i es va fer una taula rodona de pluribus amb els creadors i actors de la sèrie.
0: Tots els noms molt potents, no? Apple està contractant actors de los tochos, no? Anya Taylor-Joy, Elle Fanning, ja les coneixem de sobre, i Colin Farrell. Veurem com surt aquests pròxims anys Apple, però ja diem que a poc a poc, sempre ho he comentat en aquest programa, que hi ha poc contingut, però Apple s'ha convertit, jo crec, conjunt amb HBO, i veurem el que passa amb HBO, ja ho sabem, amb el tema Netflix, les dues millors plataformes, no? A nivell de qualitat, i a nivell també, que després parlaré d'això més endavant, el tema dels anuncis, que me tiene muy harto. Són les úniques plataformes que no han posat el tema dels anuncis, almenys aquí a Espanya. Això també és important i diu molt d'amb dues plataformes.
1: A veure, Apple TV, vull dir, es nota molt que són bastant selectius amb els productes que fan, i jo crec que això és molt important en un moment en què tantes plataformes treuen tantes sèries de cop i cada setmana, no? Sobretot Netflix seria com la principal. I crec que és important això, saber com distingir i agafar les coses que realment són importants i fer bones estrenes i apostar per la qualitat, que jo crec que és el que està fent Apple TV i que per mi li està sortint molt bé.
0: Un any que, parlant d'alguna de les sèries que més ens creen l'atenció, aquesta de Margot Got Money Troubles, a mi m'ha encantat, el teaser amb l'Elle Fanning i Michelle Pfeiffer, que té una pinta boníssima. També teníem aquesta sèrie que jo me río a veces, que és la de Godzilla, no? Que també surt a finals de febrer, que sembla una pel·li, o sigui, a nivell d'efectes visuals és una bogeria. I tenim, bueno, molta sèrie, evidentment, de la sèrie vam parlar de la quarta temporada, que l'esperem amb ganes, però a part el tema de les pel·lícules, que Apple pues, ja porta uns anys que també està present a premis, aquest any amb una pel·lícula que ningú s'esperava que estigués, que és la de Fórmula 1, pues, aconseguir nominacions als Oscars, amb la pel·li de Scorsese, l'última també ho va fer, tindrem lo de Brandon Sanderson, que també vam comentar, o sigui, que Apple està muy presente, i jo crec que no perd aquest moto, que diríamos, este lema de que a Apple li dona igual perdre diners si fa qualitat. I jo crec que Steve Jobs estaria content veient per on va Apple, perquè evidentment una divisió de cinema i sèries que poden perdre diners o poden permetre tenir tot el tema tecnològic, no? Que Apple, clar, evidentment, pues, és el que li dona els diners, està clar.
1: Sí, que al final també, vull dir, es veu, no, una mica les empreses, és a dir, hi ha empreses que estan dedicades únicament a l'entreteniment, com són Netflix o HBO, per exemple, però després tens empreses com Prime, per exemple, també...
0: Que fa el contrari.
1: Clar, podrien una mica agafar l'exemple, no, d'Apple TV, de dir, ja que tens tot aquest imperio de dinero, en plan, aprofitar-lo per fer alguna cosa de qualitat, que al final és això.
0: A veure, no dubtem que els anells de poder s'hagin gastat 500 milions. Sí, no dubtem. L'altra cosa és que serveixin per alguna cosa de profit. Però bueno, això és el tema. Doncs, bueno, aquí valorem Apple, estamos en el barco de la manzana. De moment, veurem què passa. I per acabar amb les notícies, volem comentar una altra franquícia, podríem dir, no?, que tindrà sèrie i és una de les pel·lícules de terror més històriques, no?, del cinema, que és La Matanza de Texas.
1: Doncs sí, una de les pel·lícules de terror més icòniques de cinema arriba al món televisiu. A24 ha comprat els drets de la franquícia La Matanza de Texas i es farà una sèrie televisiva. L'actor Glenn Powell serà productor executiu junt amb Dan Cohen i s'inclou també en Kim Henkel, qui va coescriure la pel·lícula original. El director de la sèrie serà J.T. Molnar, que ha fet recentment The Long Walk.
0: El guionista, això em crida l'atenció, el guionista de pel·lícula original, que el guionista té 80 anys, per cert. Wow. Anava a dir, jo tindrà su edad, ja, perquè la pel·lícula és dels anys 74, una pel·lícula que és brutal, boníssima.
1: Sí.
0: És dels pel·lis que més por m'han donat genuïnament, perquè és el que sempre parlem amb el gènere de terror. Aquesta pel·li podria passar, no són coses de terror que dius, bueno, hay cosas sobrenaturales, que bueno, vale. Però aquesta és que és tal qual, que això als Estats Units, m'ho imagino que passaria,
1: sí.
0: I avui en dia, no? I la notícia també que ens interessa en aquest aspecte és el tema de 24, no? que és l'estudi que està darrere, que sempre habitualment fa les coses bé, i a nivell televisiu ja va fer Eufòria, va ser la seva primera sèrie, no?, en col·laboració amb HBO, i en aquest cas, doncs, aquesta sèrie, que jo sé de terror, he de dir que no he vist masses, i les que he vist no són massa bones, llavors, bueno, se pueden hacer las cosas mejor, o sigui que m'interessa a priori el projecte. No sé si a tu, Núria, t'interessa tant com a mi.
1: Sí, a veure, a mi m'interessa quina és la història que portaran, tenint en compte que també... O sigui, de fet, La Matanza de Texas es basa en un fet, o sigui, en un fet real, i de fet fa poc Netflix van fer una sèrie sobre l'assassí en el que es basa una mica la història. Llavors és veure una mica cap on tiraran les coses. Òbviament aniran cap al tema més de ficció. I no sé, a mi em sembla bastant interessant. O sigui, és una pel·lícula que és molt icònica i que crec que treu temes potser bastant... inclús recents, vull dir, i que encara són vigents, o sigui que jo crec que pot quedar interessant i tot el que faci A24 en general sempre és bastant bo. Sí.
0: També, un altre, és que A24 ha fet poquetes, però per exemple Bronca també estava A24 darrere. O sigui, totes les sèries que ha fet, la majoria són molt bones. Llavors tenim esperança. Que l'últim que es va fer d'aquesta franquícia va ser aquella pel·li de Netflix, la 2022, que deien que era terrible.
1: Sí, que era una merda, sí.
0: Era terrible. Jo no vaig tenir plaer de veure-la. Jo només he vist l'original, però sí, deien que era de lo peor que s'ha visto nunca. Bueno, doncs veureu com surta aquesta sèrie de La Matanza de Texas, estaremos ahí també, per comentar-la, i anem a parlar de les estrenes, que avui pues, tenim l'arribada d'aquesta sèrie que he parlat, que s'havia fet molt viral, no?, a xarxes, però encara no la tenim a Espanya, que és Más que Rivales, que ens arriba pues, avui mateix a Movistar Plus. Segueix de Shane Hollander i a Lilia Rosanoff, que són dues de les estrelles més grans de la lliga d'hoquei sobre gel, únics per l'ambició, la rivalitat i una atracció magnètica que caps els dos comprenen del tot. Comença com una aventura secreta, com a dos rookies, podríem dir, que es converteix en un viatge d'anys d'amor, negació i autodescobriment. Una sèrie que, dèiem, que és d'aquesta plataforma canadenca, que em va dir la Núria, que no sabia ni que existia, que es diu Crave, i pues, Movistar s'ha fet amb aquests drets, no?, d'emissió aquí a Espanya. Veurem si ho peta tant com allà al continent americà, però bueno, així llueix aquesta sèrie. Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander. Shane Hollander, I wanted to introduce myself. Okay. And Russia's Ilya Rosanov. You're an awesome player to watch. Yes. Very good at hockey. The best, probably. We will be seeing each other a lot. Yeah, Boston and Montreal play against each other often. Roz, you gotta see this. He's like a huge movie star. Are there any gay hockey players? None that have said it publicly.
2: Does Kim this just to share, sir?
3: Yeah. So what's my name gonna be?
2: Даже не с Джейн?
3: Джейн.
2: Вы уже несколько лет переписываетесь. Я думала, может быть, это что-то серьезное или...
3: This is such a bad idea.
4: What is?
0: Doncs una història d'amor gay, com veieu, en aquesta sèrie, que la Núria deia que era muy sucia. No me'n recordo. Bueno, yo lo recuerdo.
1: A veure, si els primers episodis són bastant intensos.
0: Bueno, tenint en compte l'esport que és un esport de contacte.
1: Sí, sí.
0: No?
1: És un esport bueno, que... és un esport que...
0: Estan locos, que sí, se permite sí, sí. La pelea. Sí.
1: Exactament. No? Sí. Això no ho he dit, que això sí. Ho vaig descobrir amb la sèrie, no tenia ni idea, però m'ha fet molta gràcia.
0: És brutal. Sí, sempre sí. Tenim... Quasi cada setmana surt algun vídeo por ahí de la Liga de Hockey d'Estats Units se maten. I és com, bueno, però a veure, això ja ho sabem des de fa 40 anys. Dir, és el seu costum, ja de... Sí, no té sentit, no té sentit, però bueno, és una part més d'aquest espectacle, que és aquest esport, sí. No? I la sèrie, pues, dèiem que la Núria l'havies vist sencera, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors, pues, a veure, què nos dices?
1: A veure, és una sèrie que... O sigui, que ha tingut una mica de debat, però a mi, personalment, em va agradar bastant. Crec que la segona meitat és molt bona, o sigui... tracta, o sigui que agafa temes més interessants, la primera és com una mica, no?, com es va formant com aquest romans i la segona part ja és com més establert, llavors és quan comencen a veure les idees interessants. És una sèrie molt, molt entretinguda, ben feta, els diàlegs estan molt bé i hi ha un episodi que és com una mica episodi botella que sempre
0: a favor.
1: Són els millors i efectivament aquí també jo crec que és dels que més funciona. I en general, no sé, a mi personalment em va agradar molt i jo crec que és una sèrie molt recomanable i sobretot a gent que li agradi veure sèries queer, vull dir que està 100% s'ha de veure.
0: Havia de veure jo si l'actor que feia de rus era rus. I
1: no, no és rus.
0: No ho és, no? Bueno, sempre passa això.
1: Sí, però és, bueno. És bastant impressionant, eh? O sigui,
0: sí, l'accent el fa bastant bé.
1: I parla en rus bastant.
0: Sí, perquè les pintes i... les té.
1: Sí, parla en rus bastant i...
0: Encara he de dir que molt jo bé. També, quan he anat a Barcelona, m'han parlat en rus més d'una vegada. Llavors no sé ja que... por on de venir... No sé, coses rares que passen en la vida. Doncs anem a parlar de la segona estrena, veurem com porta aquesta Más que Rivales a Movistar, i anem a parlar d'una sèrie que a Netflix ho peta bastant, encara que no hi ha jo, estas son de las que no vamos a ver, que és la quarta temporada de L'Abogado de Lincoln, que també ens arriba avui mateix a Netflix, com dic, i se centra en l'advocat de Los Angeles, Mikey Holler, que reprèn la seva carrera després d'un llarg temps sense exercir, acceptant un intrincat cas d'assassinat. En Mikey és un idealista, iconoclasta, esta paraula, esto es vocabulari espanyol bueno, que dirigeix la seva pràctica jurídica des de la part del darrere del seu cotxe, que és un Lincoln Town. Aquesta sèrie, com diem, pues, ja arriba a la seva quarta entrega i és perquè a Netflix pues, està funcionant bastant bé. Veurem si és suficient per treure-li les dades a los Bridgerton. Després parlarem d'això. Però bueno, anem a veure com pinta aquesta nova entrega.
4: Every murder case is like a tree. And it's the prosecutor's job to feed and water that tree.
5: I'm the man with the axe. I'm gonna cut that tree down to the ground.
6: How's he doing today?
7: Psychotically optimistic, and I kind of want to choke him.
6: I know that guy.
8: I'm being framed for murder. How much worse can it get?
6: Mickey, one thing I've learned working for you is things can always get worse.
9: People versus Michael Holler.
10: Dana Berg for the people, Your Honor.
6: I'm not gonna lie, she is really tough.
11: Sam was running a long con. We find out what Sam was up to, and we're cool. I want to keep it off Dana Berg's radar.
12: Good morning, Mr. Holler. We have a warrant to search the premises.
0: Doncs una sèrie està protagonitzada per l'actor mexicà Manuel García Rulfo i la Neve Campbell, que Neve Campbell és protagonista de la saga de Scream, no? Mm-hmm. Que jo Scream he de confessar que només és la primera.
1: Sí, jo també.
0: Que és bona, eh?
1: Sí.
0: Però ja, més allà d'això. I sabia els spoilers per Scary Movie. Que, bueno, coses que passen, no? També. Creador de la sèrie, per cert, hi ha dos creadors, que un és el Ted Humphrey i l'altre és David E. Kelley. David E. Kelley és un dels guionistes més importants de televisió dels últims anys. Va començar la cosa amb Big Little Lies, no? Amb la creació d'aquesta sèrie que ho va patar tant. Però, per exemple, la sèrie que parlàvem abans d'Apple, que teníem ganes de veure, de la Elle Fanning, és també guionista i creador. O sigui, és una persona que fa coses molt distintes. Sap els targets, o sigui, sabe moverse, no? A la indústria, fa una sèrie de padres i una sèrie també per públic més crític, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Bueno, no està malament, no? És versàtil, però no la veurem, no?
1: No, és que literalment he vist el tràiler, sèrie de padre, però absolutament increïble.
0: Però hi ha sèries de pare que són bones.
1: Sí, sí.
0: S'ha de dir, eh?
1: No se quita això.
0: Però aquesta no és el cas, ho sentim. Per exemple, en aquest cas una pel·li de pare és Fórmula 1, ho dèiem,
1: sí.
0: Però a mi em sembla una pel·li bastant bona.
1: Sí, al meu pare li va agradar molt. Quan la vegi, sí. Et diré, a veure, si és pel·li de padre.
0: Ja diria jo que en efecte. Doncs anem a parlar ja de l'última estrena, que també el tenim a Netflix avui. Ja diem, publicitat a tope a Netflix, en aquest cas espanyolada. S'estrena demà mateix, 6 de febrer, i es diu Salvador. S'entra en un pare que descobreix que la seva filla forma part d'un grup neonazi que defensa valors racistes, violents i homòfobs, evidentment, totalment oposat als valors familiars. En Salvador Aguirre s'ha d'acostar a la banda per intentar rescatar la seva filla i entendre que l'ha portat fins allà. L'American History X espanyol, no? Podríem dir, anem, bueno, és que, a veure,
1: sí, sí.
0: Vull dir, no hi ha gaire diferència, no sé si se puede denunciar por plagio, però bueno, anem a veure les seves imatges i comentem si és un plagi o no.
13: Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía: mi padre se llama Salva y salva vidas. ¿Qué haces aquí con esta gente? Te lo dije, son peligrosos.
14: ¿Sí?
13: Sí.
14: Ah, qué miedo.
13: Hija, yo no te eduqué para esto.
14: ¿Tú? No me educaste ni para esto, ni para nada.
0: Tot molt intens en aquest tràiler. A lo mejor está bien, yo no lo sé. Aitor Gabilondo es el creador de la serie, ha fet moltes sèries conegudes, Entrevías, per exemple, a Netflix, però també va fer Pàtria, que Pàtria va ser, per mi, una de les millors sèries espanyoles que he vist mai,
1: sí.
0: A HBO, sí que, bueno, podemos darle un voto de confianza. No? La persona darrere del projecte, com heu escoltat o vist, no? Luis Tosar, pues, és el protagonista d'aquesta sèrie. Luis Tosar, una persona que da miedo, no? Sempre.
1: I que jo crec que és la persona que a més pel·lícules ha sortit, potser,
0: de
1: la història,
0: no?
1: En plan...
0: Seria bé, filmografia, a Film Affinity posa 136.
1: Dios.
0: Entre pel·lícules i sèries, no? Bueno, no està mal. No sé si... Segur que hi ha actors que... Hay alguno más pesado que no nos acordaremos ahora, pero Luis Tosar está ahí arriba, ¿eh?
1: Sí, és dels tops, en plan d'aquests que més surten, sí.
0: No sé si té més pel·lis que surt Luis Tosar o més sèries Ryan Murphy.
1: Ah,
0: eso es un buen
1: això...
0: debate. La setmana que ve, per cert, tenim una nova sèrie de Ryan Murphy. Ja parlarem, opa. Esto no para, no para.
1: Va
0: no
1: setmana a setmana, una mica.
0: Una setmana sí, una setmana no, més o menys. Doncs deixem, s'ha de parlar d'aquesta Salvador, però no ens n'anem de Netflix i anem a comentar així aquesta nova entrega, la quarta temporada o primera part, no?, d'aquesta quarta temporada de Los Bridgerton.

0: Doncs després de quasi dos anys, no?, de la tercera entrega, que jo ja dic que no he hagut d'esperar tant, no?, perquè l'haig de veure fa un any, llavors, bueno, per mi ha sigut un any solo, ha sigut normal, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que dos anys per una sèrie com Los Bridgerton se passen, no? Ja ho sé, ja és el que diem sempre, no?
1: Sí.
0: Doncs anem a recordar una miqueta de què va aquesta quarta entrega, perquè ja ho vam parlar la setmana passada, però bueno, per qui no se'n recordi, però bueno, la sèrie en general, la gent ja té que saber de què va esto, no? Va de ricos, nobles, culebronesca total, no? Ja ho sabem.
1: La quarta temporada dels Bridgerton se centra en el bohemi segon fill, en Benedict, tot i que els seus germans major i menor, que ells estan feliçment casats, en Benedict es resisteix a posar seny, fins que coneix a una captivadora dama platejada en el ball de màscares de la seva mare.
0: Això passa ja en un primer episodi molt bo, la veritat, i de forma introductòria en aquesta temporada, que tenim el Luke Thompson, no?, com a protagonista absolut de la sèrie, que ha de dir que jo potser tenia alguns dubtes i m'ha agradat bastant a nivell, sobretot, interpretatiu. I a la Yerin Ha, no?, que és la nou fitxatge, no?, de Los Bridgerton, que sembla que sempre hagi estat a la sèrie. Que això sempre és una cosa positiva dir d'actors que s'incorporen, no?, a sèries. Encara que he de dir que la sèrie que millor ha fet això recentment, d'incorporar personatges i semblar que està allà de tota la vida, és The Pitt.
1: Ja.
0: Dir, que això no és fàcil, eh?
1: Sí,
0: s'ha de dir a les sèries.
1: Totalment.
0: Doncs escoltem i veiem imatges d'aquesta nova temporada i expliquem què ens ha semblat.
2: We begin another season.
3: I should like great gossip.
4: The social season might look a little
2: different. No. You must begin the proper way.
4: Dearest gentle reader.
2: For the season's most notorious gentleman, Benedict Bridgerton, he must bow to that most powerful of forces, mothers.
5: You simply must marry. You have not met the right young lady.
6: I am charting a more venturesome course.
7: You are a rake.
5: All the eyes of the town will be on us
8: at my masquerade ball.
9: Can you imagine how beautiful a ball would be?
10: How horrible it is to be on one's feet all night.
11: They will attend the ball tonight and they will not appreciate any of it.
12: Just once, just to have that feeling for one glorious night.
13: You could go tonight.
14: You would need to find me a good costume.
15: I would need to be well disguised.
16: Just be out by midnight.
17: A lady who cannot dance.
18: You are quite the teacher.
17: You are perhaps the most intriguing person I've ever met.
0: Doncs jo he de dir que si no és la millor escena aquesta, però ja està, d'aquesta primera part. Com dèiem, les setmanes anteriors, una temporada que està basada en el tercer llibre, no?, que comentàvem que canviava l'ordre, per molta gent el millor, com era l'escriptora, Julia Quinn?
1: Sí.
0: Julia Quinn, no? Ah, ojo que la Núria traió el material. Important, això, important. A ver ese plano que quiero ver yo del libro de los Bridgerton. Esta Pabla es blando, eso hay que decirlo.
1: Sí.
0: Yo siempre a favor...
1: Importado de Londres, bueno, capital.
0: Bueno. Ha llegado de la casa Bridgerton.
1: Literal, ¿eh?
0: Bueno, pues no es tan llarg com jo m'imaginava. Bueno, està bé, està
1: no,
0: bé,
1: és
0: no?
1: Normalet,
0: bueno,
1: sí.
0: Espoites, jo puc llegir això sense haver llegit res més de la saga, Núria?
1: Mental. Sí, jo me'l vaig llegir, eh? En plan, suelto. Vull dir, al final és com tota la sèrie una mica, que és com... Sí que hi ha trames que, òbviament, les has d'anar seguint, però el que és la història principal...
0: És
1: i, a
0: com
1: més,
0: una antologia, sí.
1: En aquest cas, els llibres és com que literalment només se centra el romanç principal, és com es diuen coses potser d'altres personatges, però vull dir que te'l pots llegir suelto i no passa
0: el que
1: res.
0: Fa la sèrie, no?, que a vegades trobem a faltar personatges d'altres temporades, no?, els protes de la primera o de la segona, no?, dius, on està l'Anthony? Aquí ja s'ha ido.
1: Sí.
0: Ja no el vas a ver, no li vas a ver el pelo ja. Però si diu, pues, l'Oriol diu que els llibres estan semblant, és d'aquesta manera, pues, té el seu sentit i evidentment, pues, a nivell dels actors i fer altres treballs, pues, també no se van a quejar, no?, de la sèrie de Netflix. Doncs, Núria, parlàvem que era la crítica li semblava la pitjor temporada, no amb diferència, però sí potser una miqueta inferior. No sé què t'ha semblat a tu, a nivell tant de sèrie com d'adaptació.
1: Doncs mira, jo haig de dir que estic molt contenta perquè per mi han solucionat moltes coses que per mi no van funcionar amb la tercera, sobretot el que és a nivell de trames. És a dir, que sento que la tercera... a nivell de compensació la trama principal no tenia més pes que la resta sinó que era bastant igual i de fet vaig veure un article que parlava sobre els percentatges de cada temporada dels els dos protagonistes i la tercera és la que té el percentatge més baix en diferència de la Colin, el Colin i la Penélope. Llavors crec que han fet bé de tornar a donar el protagonisme que és el que ha de ser pels dos personatges principals. Jo haig de dir que estic encantadíssima, en plan, m'han encantat ells dos, crec que tenen molt bona química, sobretot a mi la Yeringa m'ha conquistat moltíssim, o sigui, ha agafat el personatge i l'exprimi moltíssim i jo de veritat que estic molt contenta. I en general la història m'agrada molt. El primer episodi sobretot és, vull dir, és preciós, tot el ball de màscares crec que està superben fet. No ho sé, o sigui, dona com aquesta sensació un altre cop d'estar veient els Bridgerton de veritat, no sé. I com es van desenvolupar els episodis m'agrada molt. Després també aquesta temporada jo crec que òbviament la trama més innovadora és el tema de les criades, no? Tota la gent treballadora, i jo crec que s'ha encertat d'una manera molt xula. De fet, m'ha recordat bastant a sèries tipus Downton Abbey, The Gilded Age, no? Que
0: sí, totalment.
1: Apareix també aquesta part, i crec que els han donat molt bona personalitat i sobretot com certs detalls que es veuen, no? De la diferència de classes, és a dir, per exemple, hi ha una escena que el Benedict no sap com encendre un foc, no? I ella sí que en sap, i vull dir, és com aquest punt com d'això, de que són molt diferents en veritat, però que realment la classe treballadora és molt necessitada, i de fet també es veu a la trama de la reina, que també és una altra...
0: Molt bona trama aquesta també,
1: eh? Sí, em va agradar bastant, i també tenia en compte que segueix la sèrie de la reina Carlota, que sento que potser la tercera és com que això es va deixar un poc així en l'aire, mm-hmm. I en canvi aquí és com que s'ha continuat amb aquesta trama. Sí, en general les trames secundàries han estat bé perquè crec que no han tret el protagonisme de la principal, perquè sento que la tercera, potser el problema que va tenir, és que com que hi havia com dos o tres romanços a part del principal, uh-huh. Clar, li treia com aquest pes. I en canvi aquí han volgut com... És a dir, òbviament continuen certs romanços, no? Per exemple, la Francesca amb el seu marit, no? Es veuen coses, tens la mare, la Violet...
0: Cabra. La millor mare de la història, no?
1: Sí. Però és això, que no treu el pes a la trama principal. Això a mi m'ha agradat bastant. Mm-hmm. I no sé.
0: Jo t'he de dir que el que dius tu, o sigui, ho puc entendre, a la crítica de la tercera, no?, de la trama principal, però jo crec que el per què, o m'ho imagino, si potser els guionistes no pensen això, però crec que és perquè la primera i la segona veiem unes relacions que sorgeixen de la nada, no?, del principi, i en el cas d'aquesta relació de la tercera temporada ja estava una prèvia, no?, de la primera i la segona. Potser per això no té tant temps, perquè ja havíem viscut molt de temps amb ells abans. Llavors jo crec que aquesta és la diferència. Clar, una altra cosa és que no ens agradi el poc temps que té. Això és un altre tema. Però la quarta, he de dir que m'ha agradat molt i no havia pensat que el tema d'aquesta classe social més baixa, no?, que té tot el sentit del món que ho mostra aquesta quarta temporada, tenint en compte qual és el romance, no?, de la temporada i quina és la protagonista. No? La protagonista que sí que no és que sigui de baixa cuna com a tal, perquè té la seva història, que ja veurem, que espero que la segona part també
1: Falta molta cosa, clar, per mi, encara.
0: La temporada, no?, s'explori més del personatge de la Yeringa, de la Sophie, però bueno, té tot el sentit, no?, aquest tema de la classe més baixa, que tampoc és la més baixa que hi ha. Per exemple, vam veure aquell personatge que estava enamorat, no?, de l'Eloïse a la segona temporada, que això se quedó por ahí, però bueno, va ser com primer tastet, no?, d'això, no? Eloïse, quin personatge que m'encantava i ara me da igual. Esto es muy grave.
1: Sí.
0: No sé què està passant,
1: És que és el problema que té aquesta sèrie, que és això, com que es basa en les novel·les i al final les novel·les és això, és que només se centra en la parella principal. Sí. Llavors, el que és desenvolupament de personatges... Ja. Clar, es queda molt penjat. I són molts personatges, al final, moltes trames. Vull dir...
0: Jo crec que igualment hi ha temps, I tenint en compte que tenim episodis d'una hora i deu, Els Bridgerton se ponen en el camino de Stranger Things.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: Cuidadito, que això... També he de dir que a mi no se m'han fet llargs, ni res.
1: No.
0: També, abans que se m'oblidi, vull destacar que la germana petita, la Hyacinth, esto va a robar corazones, Quan sigui la seva temporada, que potser és d'aquí 8 anys, no ho sé, però bueno, jo veo ja que se va a liar, no? I amb el seu germà petit també, o sigui, los dos prometen, s'ha de dir. A mi m'ha semblat una temporada, de moment, igual de bona que la resta. Sí que és veritat que és el que diem sempre, la temporada 2 no se pot igualar, de moment. No sé si altres temporades em sorprendran, no? Però és una temporada que jo crec que no té res a envejar, no? Ni a la primera, ni a la tercera, ni a la reina Carlota. O sigui, vull dir, si t'agraden els Bridgerton, t'agradarà aquesta temporada. El que des del primer episodi també és veritat que és un dels Bridgerton més core, no? Més de tota la vida, no? Sobretot en la vida de producció, no? Que sempre els Bridgerton allà sempre compleix, la veritat. I sí que és veritat que la trama principal a mi m'ha agradat moltíssim, sobretot que sento naturalitat en els personatges, en els actors, i una química que potser... a la tercera temporada doncs, no enganxava tant, no? Amb els actors i els personatges. Que jo ja deia que a mi a la tercera temporada jo estava en contra del que s'anava a fer. Després ho vaig comprar. Vull dir, jo al final ho he comprat, però no és el mateix, no?, que veure aquesta història que veiem a la quarta temporada, i el personatge de Sophie és interessant, i veurem la seva història, que evidentment solo se rasca la superfície, no?
1: Sí.
0: Tothom sap que la mala és la madrastra esta, i aquí no ens ha contat la verdad, però esto es de culebrón de primera.
1: Sí.
0: Vull dir, això es veu, no? És una sèrie que sí que és veritat que a nivell de girs o de revelacions tampoc és, vull dir, és una sèrie de tota la vida i no ens sorprendrà en aquest cas, no? També vull comentar que és important va de les cançons, no? Que sempre als Bridgerton ens agrada això, i jo crec que la que se lleva la palma és la de Taylor Swift, no?
1: Sí.
0: Una cançó que jo he de dir que no coneixia. Mira, jo sé que és famosa, però no l'havia escoltat mai, de veritat, ben escoltada, que és aquesta de Enchanted, no?
1: Sí.
0: De 2008 o 2009.
1: Sí, o sigui, de Speak Now, sí. Doncs, és que és de les meves favorites, aquestes.
0: Està, la versió està molt bonica, la veritat. També tenim a l'Olivia Rodrigo, que després la posarem, però sempre, en aquest cas sempre els Bridgerton ho fan molt bé, no? Després hi ha trames que potser... Hi ha unes que m'han agradat molt, com la de la Violet, per exemple, curteta, però molt ben posada allà, la trama. La Violet, ja dèiem, per mi és un personatge que funciona sempre a les sèries des de la primera temporada, totes les seves interaccions amb els seus fills, la dinàmica personal que té amb cadascun d'ells cada temporada, que és molt diferent, sempre funciona. Los consejos que da sempre són de primera, no? I ara pues, li toca a ella, no?, també viure una cosa més personal, una relació, no?, que també crec que està molt ben portada. I és que l'actriu, també et dic, que l'actriu que està fantàstica, no? A part que és guapíssima. Se lo tengo que decir, lo siento, o sea, es una pasada. I què més? La trama de la reina, que dèiem també, curteta també, però molt ben portada, no? Amb la personatge de Lady Danbury, que sempre dona molt joc, no?, en aquesta sèrie, i el que deies tu, que al final pues, li dona una mica de pes, no?, a l'espin-off de la reina Carlota, que jo crec que va sortir bastant bé, no? Per molta gent és, si no, la millor de les millors coses, no?, d'aquesta franquícia, i sí que té aquest punt emocional, no?, que evidentment, com està tan ben treballat, no?, l'espin-off, doncs el sentim també en aquesta sèrie.
1: Sí, vull dir... És això, és el que deia jo una mica, que al final les trames secundàries, vull dir, han fet el seu paper de ser trames secundàries, que jo crec que és el que els hi toca. També una altra de les coses que també vaig veure que hi havia gent que trobava a faltar, que era el tema de com els germans, no? Que és a dir, totes aquestes escenes que sobretot a la primera temporada es veien molt de tots els germans, crec que aquí també ho hem tornat a veure una mica més, que jo crec que en comparació que la tercera, vull dir, per exemple, l'escena que arriba el Gregory, no?, i la faita, vull dir, això és com molt
0: la
1: guai.
0: La família Bridgerton és una pinya.
1: Sí, sí, totalment.
0: És així,
1: sí, sí. O quan a la primera de les primeres escenes, això, que arriben la Penélope amb el fill i tal, vull dir, que hi ha diverses escenes que, no sé, que tornen a fer sentir, no?, que realment són una família, que jo crec que és el més important.
0: Sí, totalment.
1: Perquè, vull dir, són els Bridgerton, la sèrie es diu els Bridgerton perquè són els Bridgerton.
0: I ja està. Sí, sí, evidentment, són les pelotes i sempre ho hauran de ser.
1: Sí.
0: I també, és que no se m'oblidi, l'altra trama que jo potser un personatge que he vist que ha perdut bastant per mi i té a veure amb l'únic plot twist que podríem dir que té aquesta sèrie és Penélope, no?, que és Lady Whistledown.
1: Sí.
0: Que a la tercera pues, tothom coneixia el seu secret, no? És com quan Spider-Man saben que és Peter Parker, no? Algo así. Podríem dir que és un paral·lelisme, no? I sí que és veritat que aquesta quarta temporada el ja no tenia aquest secret, no? No sé si m'enganxa tant el personatge o em dona una miqueta més igual.
1: Sí.
0: Perquè les escenes que té Lady Whistledown, la voz en off de tota la vida dels Bridgerton, és que ja no tenia el mateix interès, jo crec, que tenia abans a la sèrie, no?
1: Clar,
0: no
1: això sé. És el potencial problema que ja es veia, no?, al final de la tercera temporada, és a dir, es desvela a públic qui és la Lady Whistledown. I clar, ara també és un tema de que ella, o sigui, no passarà tan desapercebuda, em refereixo. Vull dir, tothom sap que és ella, de seguida als balls, a qualsevol tipus d'esdeveniment, vull dir, estaran pendents de no dir coses al seu costat. Vull dir, clar,
0: que m'espien.
1: Abans tenia sentit perquè la Penélope pues, estava com més a des d'allò, llavors anava escoltant i tal, però és que ara, vull dir, és una Bridgerton. Vull dir, no pot ser això, saps? No té cap sentit.
0: Jo crec que Penélope tindria que ceder la pluma, no?, a una altra persona, una segona, o Lady Whistledown Junior, o una altra persona, no?, perquè sigui secret i tingui això gràcia, no?, però bueno, jo crec que perd bastant al personatge, la veritat. També, per acabar, volia comentar el tema d'esa frase, no?, ese cliffhanger, no?, de Benedict Bridgerton, que potser és el moment on els espectadors d'aquesta sèrie ens hem posat les mans al cap, no?
1: Sí, és... Quan, no germans sé. Bridgerton comparteixen una neurona i se la van passant, crec.
0: És meravelloso, no? Quiero ser... ¿Quieres ser mi amante? En cambio de... Bueno, es que es una frase que ya queda pel record, ¿no? De los Bridgerton. Jo no m'ho esperava, ho he de dir, també. Encara que després de veure-ho trobo el sentit, no? El personatge, evidentment.
1: Al final, bueno, vull dir, és això que, el que parlava una mica, vull dir, les classes seguiran sent les classes. Llavors, per ell, jo crec que concebir la idea, no?, de que pugui canviar això, jo crec que és difícil, però clar... vull dir, ja s'aniran veient coses, però...
0: I enganxa amb el tema de l'Eloïs, que deia, que l'Eloïs a la segona temporada, amb els valors que defensava, que era una hipocresia total, no?, el que feia.
1: Totalment.
0: I Benedict, pues, fa el mateix, no? Mm. Està la família, no?, la hipocresia con la gente de classe baja, no? Els tracten molt bé, els Bridgerton són molt bona gent.
1: Sí.
0: Però a l'hora de la veritat, no, no te juntes conmigo, que no, yeah, te quiero, no? Llavors, bueno, aquest tema veurem com es porta a la segona meitat, que, Núria, tu ja saps què es passarà.
1: Mm-hmm.
0: Yo te voy a hacer un clásico esto de ¿qué vamos a esperar de la segunda parte? En tres palabras, dime tres palabras.
1: Uy, aquí me estás...
0: Traición, muerte. Ojo, bueno.
1: Bueno, no, muerte no, en plan, no se mor ningú, però... Home, però una mica de... Ai, és que no ho sé. És que, clar, hi ha coses que jo tinc la sensació que canviaran, perquè hi ha algunes coses que els llibres són una mica antics, vale? Llavors, hi ha unes coses que són una
0: quins
1: mica...
0: Anys són?
1: Són... Jo crec que són dels 2000 o alguna cosa així, em sembla. O sigui, tenen 20 anys segur.
0: Blanco i negro. És que, no, que sembla que siguin de blanc i negre als anys 2000.
1: Ah, no, no. Bueno. Però que fa 20 anys que, jo, no, sí, que no sí, són sí. De fa...
0: Aquest llibre és del... que és, quin és? El tercer, no?
1: Sí.
0: És el 2001, bueno, el tercer llibre. Sí, sí. Bueno, ja té 25 anys.
1: No? Per això,
0: sí,
1: per això dic.
0: O sigui, jo pensava que eren més relativament recents, no? Doncs,
1: pues, bueno, i sí, clar, sí. I hi ha coses... Bueno, hi ha una sèrie de coses que fa el Benedict en aquesta segona meitat que, bueno, llavors entenc que no faran això, que sinó que escriuran una altra cosa, però...
0: Ojalá haga eso también, como en el libro.
1: No, ja et dic jo que no.
0: Bueno, ja m'ho diràs, si ho fan o no, sí. I si no ho fan ja em diràs què és, perquè ja tinc ganes de saber-ho, però anem a deixar ja parlar dels Bridgerton, almenys a nivell de nostra opinió, i anem a posar una de les cançons que s'ha versionada en aquesta quarta temporada, que és justament l'escena aquesta que parlem, no?, que passa este momento que nos deja catatónicos, no?, que és la cançó d'Olivia Rodrigo, que sortia al seu àlbum Guts, al seu últim àlbum de moment, a l'espera del nou, que surt aquest any, que és What I Drew Right. No sé, un àlbum que a molta gent, no sé si li va agradar tant com el primer, però a mi em sembla clarament millor.
1: Sí, i a mi també. Estoy dentro.
0: Somos... Bueno, los que tienen las mejores opiniones, ¿no?, de este universo. Nos vamos a escuchar a la Olivia Rodrigo y tornamos una estoneta amb el Top 10.

0: Doncs comencem el nostre top 10, com sempre, amb el número 10, però no és una sèrie que la Núria Bea ni vaya a ver, no?
1: El número 10 tenim Teràpia sin filtro a Apple TV.
0: Que he de dir que encara no ha començat la temporada, també, jo, molt mal. Portem dos episodis, he de dir que vaig veure el primer, el que durava, i me quedé en xoc. O sigui, una hora, o sigui, normalment aquesta sèrie sempre ha durat mitja hora o així, no? S'ha fet un Ted Lasso, el Ted Lasso va passar això, eh?
1: Sí,
0: que va començar durant mitja hora i després hi havia episodis d'una hora i esto, a ver... Un poco de por favor, no? Però bueno, pues sí, està passant també. Passem al número 9.
1: Al número 9 tenim Más que rivales a Movistar Plus.
0: Que jo estava desitjant que s'estrenés legalment per posar-la al top 10, però claro, por cuestiones, no, tècniques, mejor esperarse, no? Bueno, ja ho hem comentat, veurem si jo m'atreveixo a veure alguna cosa d'aquesta sèrie. Jo, de moment, tengo demasiadas series a la vez. Ara mateix, no sé, sempre parlem això que passa, que s'acumulen series, ara tinc com 8 o 10 series a la vegada, és com, bueno, què està passant? Me vuelvo loco, no?
1: Sí.
0: Però bueno, coses que passen con el streaming. I ja has de pagar a sobre, cara, si vols veure-les totes. Bueno, passem al 8.
1: Número 8 tenim Agatha Christie, Les 7 esferes, a Netflix.
0: Ara ja sé que està Helena Bonham Carter, com va dir la Núria. Bueno,
1: no vas informar.
0: No, sí, i sortia el pòster, però és que ni m'he fixat, no? Yeah. Com va con el sombrero i tot, pues no sé, no m'he fijat. Però bueno, aquí la tenim a Netflix, la nova adaptació d'Agatha Christie. Agatha Christie, per cert, que mencionada, jo lo meto aquí com cazador, a la pel·lícula de Marty Supreme, que vaig veure el dilluns.
1: L'aniré a veure aquest diumenge.
0: Ojo, cuidado, eh? Pel·lícula espectacular, eh? S'ha de veure, s'ha de veure cinemes, no? Jo no sé si per l'efecte de que la minya mal ha portat les jaquetes de Marty Supreme, però hi ha molta gent en el cine. Jo no sé què està passant en el cine últimament. Bueno, passem al 7.
1: Al número 7 tenim Industria, HBO Max.
0: Que segueix estant a les 3 sèries més vistes de la plataforma. Otra setmana más la recomiendo. I he de dir que, no sé si ho vaig dir, que un dels portats d'aquesta temporada era el germà del Will, de Stranger Things, que no em surt ara el nom.
1: Ah,
0: no me sale, tio. Qué mal, ¿eh? Esto...
1: Jonathan, es diu.
0: Jonathan, molt bé, molt bé. Ha hecho un cara de asco, la Núria, ¿eh?
1: No, en plan, no, no, pobret.
0: Però sí, fa un paper brutal, també, a Indústria, ¿eh? Coses que passen, diferents, no?
1: Mm-hmm.
0: Passem al 6.
1: A número 6 tenim Ell i ella, a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades, quarta setmana i 11 milions de visualitzacions més. O sigui, bueno, con la sèrie de Tessa Thompson i John Berthel, que potser està bé. O sigui, jo dic, els actors són bons, la sèrie no ho sé. Mi padre l'ha vist, l'ha gustat. No sé si és sèrie de pare o no.
1: Ah.
0: Això és un altre tema. No ho sembla a priori, però bueno, potser ens sorprèn. Passem al 5.
1: El número 5 tenim The Pit, a HBO Max.
0: Que segueix emitint, no?, cada divendres. De moment va bastant bé la segona temporada, encara que no hi ha hagut cap episodi encara d'aquells que te deja el culo torcido, no?, que podríem dir, com va passar la primera temporada, no?, amb el tema de tiroteig i tot això, però segur que passaran coses greus. Bueno, ja ens ho imaginem, eh?
1: Hi ha el Código Negro, que de moment no sabem què és.
0: Passarà. O sigui, passaran coses dolentes a The Pit, això sempre, no?
1: Sí, sempre.
0: Jo només he de dir que el personatge de Whittaker és lo mejor que s'ha vist.
1: És el millor, Huckleberry, és que lo amo.
0: És brutal, no? I el Doctora Santos també,
1: sí.
0: Les dos. Passem al 4.
1: Al número 4 tenim Fallout a Prime Video.
0: Que va acabar ahir, no?, la seva segona temporada i, bueno, Núria, què et va semblar al final? Que comentàvem a veure què passava, no? Que ens deixava les coses a l'aire, no sé què.
1: Però tampoc no em va al·lucinar massa.
0: És un d'aquests finals que molta gent es queixa que deixa massa coses obertes, no?
1: Sí, total.
0: Jo he de dir que a mi em va agradar bastant. O sigui, em va agradar bastant perquè jo tot l'episodi és l'episodi que més dins he estat de temporada. Jo això ho valoro, no? Que jo estic en tensió en l'episodi és del millor que pot passar per mi en una sèrie, eh?
1: Sí.
0: Em agrada molt, sobretot, a Ella Purnell i al Kyle MacLachlan, no? Aquesta relació parafella em va agradar bastant l'últim episodi. I passem ja al nostre top 3.
1: A número 3 tenim Wonder Man a Disney Plus.
0: La sèrie de Marvel, que ja dèiem que va rebre bastants bones crítiques. La Núria i jo ja l'hem començat. Ja. A mi m'està agradant bastant.
1: Sí.
0: Sorprenentment. I he de dir que si no sapigués que és una sèrie de Marvel, no ho diria. No sé si és positiu o negatiu això, però que, bueno, que és de tenir en compte, no?
1: Sí, està bastant bé i és això, en plan, vull dir, que també és com diferent en el sentit de també les temàtiques que tracta. Vull dir, es nota com una cosa totalment diferent. Jo crec que això és molt positiu, tenint en compte que Marvel no, ja és com que està molt estancada, potser, els seus productes.
0: Bueno, sorprèn, ja dèiem que ho estan fent bé en Thunderbolts i 4 Fantàsticos i ara en Wonder Man, o sigui, bueno, bona ratxa. De Marvel veurem com acaba, ja porto 3 episodis, i la Núria també porta 2 o 3. O sigui,
1: dos,
0: bueno, veurem ja... Bueno, la setmana que ve, en teoria, si no hi ha res que se'ns acudeixi, parlem d'això. Jo crec que no hi ha nada más, però bueno, si no, ja veremos. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim El Caballero de los Siete Reinos, HBO Max.
0: Que perd el número 1, evidentment, con la sèrie que tots us podeu imaginar, no? Però El Caballero de los Siete Reinos, que ha arribat ja al tercer episodi, i que, per cert, demà, sempre surten els dilluns, demà surt el quart, demà divendres, pel tema de Super Bowl, que el diumenge al dilluns, no? Això sempre passa tots els anys.
1: La Super Bowl és ja aquesta setmana?
0: Del diumenge al dilluns, no? Que tenim el concert de Bad Bunny, no? Allà, que, bueno, després de ganar los Grammys i tot esto, no? Doncs sempre passa el mateix, no? Les plataformes que fan episodis aquell diumenge, no? Es passen sempre 2 dies abans, o sigui que, bueno, tenim tenim una pejada d'abans i haurem d'esperar més pel següent. Bueno, positivos i negativos, ahí por todos lados, ¿no? Sería buenísima, El Caballero de Siete Reinos. Cada episodi està millor, és el libro hecho realidad. Una meravella. Jo sé que a la Núria li agradarà bastant també aquesta sèrie. I passem, com no podia ser d'altra manera, pues, al número d'aquesta setmana.
1: Al número 1 tenim els Bridgerton a Netflix.
0: Que ha tingut quasi 40 milions de visualitzacions. O sigui, que això en tira són les persones que ho han vist, però són comptes. O sigui, si hi ha més gent veient la tele, això és un altre tema. O sigui que, bueno, mínim 40 milions de persones l'han vist en 4 dies arreu del món, la sèrie dels Bridgerton, encara que no ha arribat als 50 milions que va acumular la primera setmana de Stranger Things.
1: Que... Clar, és que això és complicat.
0: També era l'última temporada. No sé, són contextos diferents, no? Sí. Però igualment, dades brutals dels Bridgerton, que espera també pues, arribar al top 10 històric amb aquesta temporada, com ho va fer amb la primera i la tercera. I la segona no. ¿Por qué? Si era la mejor.
1: Es que...
0: Bueno, però molt, un èxit total, un altre cop, els Bridgerton. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb les xarxes socials. Doncs comencem amb els Bridgerton, no? Que ja dèiem que, evidentment, és la sèrie més vista al món i com no podia ser d'una altra manera, doncs arrasa a les xarxes.
1: Doncs sí, ja sabíem que la sèrie d'època estrella de Netflix era una de les estrenes més esperades d'aquest any i les xarxes ho han demostrat. Hi ha hagut moltes escenes compartides i parlades, com per exemple el llac. El personatge que més ha triomfat ha estat la Sophie, que ha tingut una gran rebuda de xarxes i molts han aplaudit l'actriu Yerin Ha per com li ha donat vida.
0: S'ha de dir que no ho he comentat, però el seu... outfit, no? El primer episodi és meravellós.
1: Sí,
0: no?
1: Està guapíssima.
0: Que hi ha algunes que no, eh? Que jo veia la Penélope i me parece ridículo, no? És com muy random, no? Però, per exemple, ella, o sigui, brillant. O sigui, brillant també a nivell de cuento de hadas, no? Que semblava típic pel·li de Disney, no? La Blancanieves, algo así, no? Està molt guai, la veritat. I que és el que dèiem, valorem molt els Bridgertons a nivell de producció i també a nivell pues, d'això, de vestuari, de maquillatge, que en una sèrie com aquesta pues, és molt important.
1: Sí, jo haig de dir que a xarxes una de les coses que més he vist és el tema, molta gent s'està queixant de la divisió de la temporada, és a dir, que està no, separada un mes de diferència, i molta gent està dient que hagués sigut millor que haguessin apostat per emissió setmanal, per exemple, de dir, si ho anaven a dividir, més o menys quedaria igual.
0: Sí, sí.
1: Però Netflix, això no ho faran ser vida.
0: Mai. Mai. Jo estaries complet, i la Núria ja també, estaríem completament a favor d'això sempre. El més semblant que ha arribat Netflix, ja ho vam comentar, va ser Arcane, no? Arcane, va sortir 3 episodis durant 2 setmanes consecutives, o 3, però és lo màxim, no?, a lo que ha robat Netflix i també perquè Arcane tenia un tema d'arcs, no?, i d'història que ajudava
1: feia
0: això,
1: sentit,
0: no?
1: Feia sentit, sí.
0: Però bueno, mai passarà això a Netflix, una pena. Veurem si a HBO també el que fan. Jo espero que ho mantinguin, però és que me lo voy a cargar jo. A Netflix me lo cargo jo. Però bueno, veurem què passa, això serà el futur. I per acabar anava a parlar que, comentant el tema del Paul Mescal, que un altre cop amb el tema de Normal People ha tornat una mica, no?, a servir a les xarxes, Núria.
1: Doncs sí, després de molts anys d'acabar Normal People, en Paul Mescal i la Daisy Edgar Jones, els seus dos actors protagonistes, continuen sent grans amics. La seva amistat, tot i això, ha estat causa de controvèrsia al llarg dels anys. Aquesta setmana, per l'aniversari de Paul Mescal, van sortir unes fotografies amb la seva parella actual, la Gracie Abrams, on es veia, de fons, una fotografia penjada a la paret de casa d'en Paul, on apareix amb l'actriu de Normal People.
0: Que sempre la gent ha intentat que siguin parella, no? Molta gent són molt pesats.
1: No? No és un tema d'intentar que sigui parella, però és que és com molt, vull dir...
0: platònic.
1: Sí, és aquell, bueno. En pla, a veure, que, vull dir, òbviament són amics i ja està, i la gent ha d'entendre que també los hombres y las mujeres pueden ser amigos y amiguísimos y no pasa
0: gran
1: nada.
0: Gran tema, no? Sí.
1: Però, clar, en plan, també em fa gràcia perquè hi ha la mítica foto aquesta amb la Phoebe Bridgers, que està mirada i dit, és que aquesta foto és boníssima, o sigui...
0: Bueno, realment està amb la cantant, no?, a Gracie Abrams, no?, i todo va bien que sepamos, però també era una excusa això per parar del Paul Mescal, no?, i el tema que està passant aquesta setmana dels Beatles, no?, que serà Paul McCartney, no?, el biopic dels Beatles, i ha sortit moltes fotos a Londres i tal, jo he de dir que pensava que no m'enganxava res, i he de dir que m'agrada bastant el Paul Mescal com a Paul McCartney.
1: Jo he de dir que la foto que va sortir com de promoció, aquella que es veu com que està en el Cavender, en tipo, aquella sí que em va agradar bastant i de fet vaig pensar, hòstia, és el Paul McCartney literal. Però bueno, en plan, vull dir... que té bona pinta a nivell de càsting, però bueno, l'únic que no funciona és el George Harrison, jo, veritat, no entiendo nada. O sea, give that man las cejas. Claro, o sea, es que no tiene cejas.
0: No s'assembla. Jo crec que el millor és Barry Keoghan, eh? Jo crec que està bastant clar. Com a Ringo, almenys per mi. I tema Hamlet, no direm-ne pues, acabar el programa, però bueno, Paul Mescal també ha triomfat un altre cop.
1: Sí.
0: Sí, no, el que l'han nominat a los Oscars, eh? És un altre tema. Per mi m'ha rescut que no estigui nominat. És a dir, em sembla que fa un bon paper, però no per nominació tampoc, eh? Però bueno, això per altre dia. Doncs fins aquí amb el Pol Mescal arriba aquest de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar en teoria de la sèrie de Wonder Man. I ens deixem una cançó que jo he de dir que és de l'Olivia Dean, que aquesta artista nova que està triomfant bastant, però que jo no tinc ni punyetera idea, i per això doncs, la Núria l'ha elegit.
1: Doncs per acomiadar-nos us deixem amb Dive, d'Olivia Dean. La cançó, publicada al març de l'any 2023 dins l'àlbum Messi, apareix al setè episodi de la tercera temporada de Heartstopper.
0: Messi, però...
1: Messi, però no bueno, el jugador.
0: Cuidadito, Messi con Y, no? Cuidadito. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ai.
1: Tretze des un Barcelona, no sé què fer aquí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic aquest mes d'agost durant els matins de dilluns a divendres. L'Ajuntament ha anunciat que aquest edifici oferirà a partir de dilluns pel matí un espai climatitzat on la ciutadania podrà protegir-se de les altes temperatures en una de les franges del dia en què la calor acostuma a ser més intensa. Cal recordar que la biblioteca ja era un refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí, que és l'horari d'obertura de l'equipament durant l'estiu. Ara l'Ajuntament hi afegeix la franja del matí, que obrirà el vestíbul malgrat la biblioteca no estigui oberta. Així, l'edifici estarà obert de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia i de 3:30 a 2:15 de nou per refugiar la ciutadania de la calor, mentre que la biblioteca mantindrà el seu horari habitual d'estiu, de dilluns a dijous, de 3:30 a 8:30 i els divendres de 10 a 2 del migdia. L'Ajuntament de Rubí ha presentat formalment un escrit d'al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater, de la Generalitat de Catalunya. El consistori reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del pla com a mínim fins a l'estiu del 2027 per buscar més consens al territori. El Plater estableix que Rubí ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per l'any 2050, repartint-la entre cobertes, infraestructures, sol artificialitzat. No obstant això, el govern municipal defensa que aquests 130 megawatts es podrien generar íntegrament aprofitant les cobertes industrials, domèstiques i d'equipaments. Així ho explicava recentment el regidor de Medi Ambient de Rubí, Andrés Medrano.
2: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
1: Ara us deixem amb el programa Obert per Vacances, una coproducció de les emissores locals de la xarxa.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas la Núria. I és que avui plego veles, tanco barraca, adeu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Si ja n'està prou segura...
1: Estirat damunt sa barca de som dolent.
0: Bé, sí, com sigui, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot

0: sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien, les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure, i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, pobre de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola, juliol i l'agost, no van pas néixer pel lliure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré-te tota la meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia...
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí,
2: és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, tu això ho tenim fàcil, eh?
2: Sí. És un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients. Molt bé.
0: Així és.
2: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta'm, Núria, quin
2: mones.
0: Tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí. Imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. Em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10
2: sí,
0: i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui sí, preguntem sí. Això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar, no? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres, no tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar al programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que... Cuideu-vos molt, sobretot doncs aneu molt
0: sí,
2: en compte.
0: Sí, sobretot.
2: Ai, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí. O fer
0: en tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ah, ja ho saps, ja vas fent
0: calaix. Ja en tenim
2: calaix.
0: Alguns, sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més, amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font, amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament, a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i, sobretot, us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Programa xulo-xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que, a més de tot, és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda d'actualitat durant aquest mes d'agost, em sembla, no?
4: Així és.
2: Així
4: sí, en
2: és.
4: Se'n va de vacances i apareixem.
2: Apareixem. Doncs vinga, Pau, et toca parlar-nos sobre el sector turístic de Girona, que preveu un agost amb ocupacions d'entre el 80 i el 90%. Són xifres, dieu, similars als de l'any passat.
4: Sí, els càmpings, per exemple, el juliol han tingut una mitjana del 70% d'ocupació i esperen situar-se al 85% durant el mes que ve, amb pic de plena ocupació durant les primeres setmanes. A l'hostaleria gironina auguren ocupacions al voltant del 80%, unes dades similars a les de la temporada 2025, tot i que podrien ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
2: No tenim tall de veu, eh?
4: Posarem el després el de l'Ajuntament de Girona.
2: Perdona.
4: Que acaba d'arribar a última hora.
2: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
4: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
5: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
4: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
2: Mm-hmm. I heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
4: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
2: Perfecte, doncs, Pau Villafañe, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per vacances i bon cap de setmana.
4: Moltes gràcies igualment.
2: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
6: Molt bon dia, Núria.
2: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
6: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa dos anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
2: I encara parlem d'un altre ensurt, el que va obtenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
6: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
2: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat nous casos, un nou cas.
6: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc, en aquest cas dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada, i recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
2: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
6: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96%, i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
2: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
2: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent o a Lleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
2: Ai, fa calor a Lleida?
7: I tant, molta, i en continuarà fent.
2: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
7: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
2: Així ho esperem, així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
7: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista Targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Miguel Admès, que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gozzoli.
8: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gozzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gozzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
7: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
2: També té una entrevista a part, eh?
7: I tant, totalment.
2: Se'n queda encarregat. Quim Gasó, Uau Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
7: setmana.
2: Adéu,
7: bon cap de setmana.
2: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, eh? L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
9: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
10: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb una onada de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens queden quedar una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
9: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a Port Aventura, Macamanu Jungle.
2: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
9: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
2: Vinga.
9: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
2: Molt bé. Marina Pérez Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
9: Bon cap de setmana, Núria.
3: No, Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
2: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
11: Hola, bon dia, Núria.
2: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
11: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
12: Hola, molt bon dia i bona hora.
11: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
12: Sí, parlarem de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
11: Vinga,
12: que són variables vulguis. Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però la segona, a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
11: Vale.
12: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
11: Vale.
12: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals. L'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, en aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
11: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú i algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
12: Doncs sí, quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols, més aviat. I que, per tant, aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la 50ena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50s, que creiem que són els que estan acumulant, sabem que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
11: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
12: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te n'en vas i surts, pum, o caus, no?
11: Clar.
12: I l'altra és... te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
11: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
12: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
11: Vinga.
12: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial amb la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè ja has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
11: Fantàstic.
12: Perquè és aquí on te tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etcètera. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
11: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè, evidentment, doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
12: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no?, en aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i ja entenem que és magnètic i atractiu, no?, anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 Eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 Eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
11: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, ep, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil o que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
12: Doncs sí. Nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bueno, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara, hem participat en un estudi d'una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert. Quan ho hem revisat amb l'ull humà, no? Amb humans, hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial. Per tant, l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons. I ho hem provat amb dues vies diferents. Una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
11: generalitzar
12: conclusions.
11: Generalitzar molt,
12: eh?
11: Potser.
12: Sí. Va, clar. I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant. I han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No podem desvetllar-ho, és Austràlia.
11: Sí.
12: Oceania sembla estar al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
11: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat? Si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs, podríem dir que és pràcticament un embrió.
12: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra. 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció. Home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això, que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
11: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
12: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya. Estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
11: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert de Vacances, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipsi, no?, i que ho podeu veure amb tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
12: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
2: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes
11: a
2: gràcies.
11: A tu, Núria.
2: Bon cap
11: que
2: de
11: vagi
2: setmana.
11: Molt bé. Adéu.
3: Obert per vacances.
2: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus. Allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que, de fet, ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
13: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
14: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
13: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
14: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
13: Sí, de fet, sí, també tens raó.
14: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
13: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
14: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
13: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
14: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'estès més, però tot depèn dels parlants.
13: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
14: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
13: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
14: I això no canvia en cap idioma, David.
13: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
14: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
13: Buf, és que això és molt llarg.
14: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
13: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
14: Bé, això ja és una altra afició.
13: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
14: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
13: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck, eh?
14: Oh, David, també en podem dir furgoneta de menjar, eh?
13: Ja m'estranyava, ja.
14: La forma més nostrada.
13: Ja, però és que no sona tan modern.
14: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
13: Això sí que és veritat.
14: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
13: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'snorkel m'he quedat rebentat.
14: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'snorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
13: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
14: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
13: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
14: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
13: Doncs sí, sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
14: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
13: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, eh? No diguis res, no diguis res, t'hi has fixat, eh? He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé, eh?
14: Sí, molt bé, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
13: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven, eh?
14: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
13: Ja ho veig, que aquest estiu ampliaré força el vocabulari, eh?
14: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
13: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
14: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
13: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
14: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
13: Per què?
14: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
13: Ah? A on? En quina paraula?
14: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
13: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
14: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
2: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ena del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica en més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
15: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ena edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
16: Bon dia.
15: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ena edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
16: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
15: Això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que hagi de passar, lo que han preparat
16: sí,
15: està allà.
16: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això, això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent s'hi pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
15: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
16: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la palma davant del museu, tota la palma, tant la palma més tradicional com la palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la Palma, evidentment, i per diferents artesans. El que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la palma canària, la palmera canària, que això no ho havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalasser, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
15: altres materials,
16: tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció enguany és l'Adam, que ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta, ara mateix està fent un curs al Museu de la Palma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades, i no estic fent exageracions, però això ja passa, quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica, és el material, que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers, que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica pel rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no?
11: Que estem perdent alguna cosa.
16: No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha en pla, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça, o sigui que enguany de plaça segurament en sobraran.
15: Sí, perquè suposo que com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada ho d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
16: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem. Intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
15: Parlaves d'esta artesà polonesa, de, no sé si ho pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Lagirre, o Lagirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
16: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic. Hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'Estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que ja els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte Fet al Parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, bueno, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor i també per a la gent del Mas és atractiu.
15: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? En este cas, en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
16: Sí, bueno, que sempre jugar amb això, no? Amb les tres potes que diem, pues, lo tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, les havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira. El curs ja està ple. Després hi haurà com una espècie de romeria i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
17: Doncs a més ja veieu de les parades demostracions d'artesans també, aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3:30, ja seran les 10 del matí i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B, vitamina C, i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.

0: El carril separat d'entrada a Rubí des de la B30, que està tancat des del 2023, es podria reobrir finalment aquest mes de setembre. Així ho ha informat l'Incasòl, propietari del terreny i responsable de l'obra, a Ràdio Rubí. Fa un any semblava que tot ja estava a punt per reobrir aquest vial per esquivar la congestió de la rotonda de Leroy Merlin, però un nou entrebanc, aquest cop a Mendesa, ha retardat de nou l'obertura d'aquest nou carril per accedir al polígon de Can Sant Joan. Segons l'Incasòl, l'empresa distribuïdora elèctrica els va fer uns requeriments tècnics per poder autoritzar la connexió elèctrica per posar els fanals en aquest carril, que no s'han resolt fins ara. Per aquest motiu, consideren que aquest mes de setembre es podrà reobrir el trànsit aquest nou vial de sortida de la B30 en direcció Tarragona. L'Ajuntament de Rubí ha presentat formalment un escrit d'al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater, de la Generalitat. El consistori reclama una revisió profunda de la proposta actual, ja que considera que no incorpora el coneixement a escala local i presenta errors en la zonificació del municipi. Aquesta oposició de diversos ajuntaments i entitats ha provocat que la Generalitat retardi l'aprovació definitiva del pla, com a mínim, fins a l'estiu del 2027 per buscar més consens amb el territori. El Plater estableix que Rubí ha d'instal·lar 130 megawatts de potència fotovoltaica per al 2050. Així ho explicava recentment el regidor de Medi Ambient de Rubí, Andrés Medrano.
1: Si aprofitéssim tota la potència de sostre industrial, domèstic i d'instal·lacions que tenim a la ciutat, ja podríem produir el doble dels megawatts que diu el Plater que hem de produir. O sigui, la necessitat d'ocupar sol no és de sortida. La necessitat d'ocupar sol només vindrà donada si no som capaços d'aprofitar tot el sostre disponible.
0: En aquest sentit, l'Ajuntament denuncia que la proposta de la Generalitat marca com a zones prioritàries per a la instal·lació sobre els terrenys espais de gran valor com Can Oriol, Can Xercavins o Can Ramoneda. Les al·legacions reclamen excloure aquestes àrees, així com el corredor biològic de la Serra de l'Oleguera i de Can Riquer. Us deixem ara amb l'última hora de l'Obert per Vacances i la informació torna d'aquí una hora.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances. Treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, eh? La veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu. Hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta, sí, sí. Que fas, molt bé, eh?
1: Home, i tant. I has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig
0: sí,
1: Band, avui.
0: Sí, has dit, sí, a tope, sí, sí. Avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, sí. L'última sobre el treballar. O sigui, una de cada.
0: Molt bé. Jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostra.

0: Agrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Va. Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no, una mica de tot, però mira, posaré primer... Avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost, perquè hi ha menys gent, està la gent fora i està més tranquil tot i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és un dels avantatges. Bé, si no treballes en una feina estressant d'estiu. Això també és veritat.
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-ho a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir, sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que anar tant de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important,
0: Clar, sí.
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí. Perquè, clar, hi ha com la consigna, no?, de que a l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert, per vacances? Aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
0: No està avui, mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc mentre no hi hagi gent. Llavors... a part de que tot està caríssim, et troba gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons,
1: sí,
0: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dos setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de setmana en setmana, jo crec que
0: et
1: queda com un regust de boca, no? Que
0: no
1: entre
0: depre
1: postvacacional i depre postvacacional no aixeques cap.
0: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que...
1: Exacte.
0: Una setmana és curt. 15
1: i
0: dies.
1: I tant que sí. Però Núria, això estem passant molt bé aquest estiu,
0: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat és que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, també s'ha de dir, i jo estic aquí.
1: Això és cert, però pensarem molt amb tu quan marxem i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el traspàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
0: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
0: Vinga, tornem a connectar, vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara. Espectacle per una cosa.
0: Vinga, i hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacança o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez-Got.

0: Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja, a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de veure els amics i de compartir temps amb qui estimem. Però per algunes persones també és sinònim de treballar i de treballar molt. Per exemple, per una geladeria és el mes més intens, així com explica Rafa Oliver de Rafa Gelati.
1: Els negocis on la feina d'estiu és el més intens de tot l'any, com és una geladeria, són molt boniques perquè ofereix a la gent que té tanta calor un refresc, una cosa freda, i això pues, fa gaudir molt a les persones que ens visiten.
0: Qui no somia amb un gelat fresquet amb aquesta calor? I anar a un hotel on no ens ho puguin fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
2: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues, se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
3: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
2: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene es que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
3: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
1: Quan venen i comencen, es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci amb els motors que refreden i refrigeren les màquines, doncs provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa anar al revés de la majoria i això pot ser difícil.
3: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
2: Una cosa muy graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrás dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces. Y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tienen una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente. Y el cliente, pues, no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entrar 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
1: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calarons. Pues si tenen algun dubte de continuar estudiant quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
0: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
4: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir amb les vostres opinions a partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: És un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i, sobretot, molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens ho hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar i de passar-ho bé. Que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira,
0: apa,
1: ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, que la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los. Perquè bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent s'havia d'esperar molta cua, la barra anava lenta, etc. I ens va anar superbé perquè a Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar a la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada la Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixin de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar de, del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Longplay, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana, quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim un, fem tardeos i dissabte nit. I, clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, etcètera, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranxito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades pues, els socis no caig que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia... Bueno, és una mica... és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això?
2: No,
1: us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també... qüestions doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar una música de reggaeton, etcètera, que enganxa la gent jove, però també ficar-te una cançó de detalls, de figues, etcètera, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti...
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... Ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay, Pau, perquè... Hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi hauran molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que... una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per a la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altre cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per a la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a la discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny, a la final de la Super Bowl, ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta casita?
2: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira... No casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir, podríem fer la casita de Bad Bunny. I jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Que té algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes. ¿Vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que s'entra a la discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix a Mar?
2: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes en recintes tancats com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atraure la gent i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan, però, bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina en una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això, però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc me vull jugar tota una carta.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot m'imagino molt potent en temes de produccions, de concerts grossos. El 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torre en Barra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torre en Barra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no, no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
1: Que vagi bé, una abraçada.

0: Amb Bad Bunny canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya l'acompanya Dona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la Ruta per la Muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més, els de Sant Feliu, pràcticament és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya. I té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà, surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada, d'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Què són les Alies? És una petita... són unes petites cases de fa molts anys, i allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir...
2: Allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic... De cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre, i al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024, hi havia molt poca aigua. Jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta.
2: Ara n'hi ha bastanta.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Ara que fa calor, ve de gust,
2: sí, sí, tant i tant. Però no, és un gorg on hi ha... És gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques, també, segur que ja he vist allà tortugues, he vist coses per allà, he vist coses. Crancs, també, per allà. Hi ha crancs per allà.
1: Hi ha crancs.
2: Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra. Hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé. A mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Després de 2 quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies...
2: Us podeu refrescar allà perfectament. Vull dir...
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al gorg de les Alies. Sortireu del gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una
2: que
1: mica
2: agafes.
1: Més planer, potser?
2: No, també puja una mica, també puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. Es diu Casa de la Vila, i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3,5, 4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: és una, està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que vaig passar jo està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, és Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important.
2: I clar, no heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Soles, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, sí, hem parat al Gord.
2: Sí, sí, sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte. M'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè al final, vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, els que més m'agrada. I aquí hi ha gires a mà dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1.5-2 quilòmetres, uh-huh, continueu per GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre gorg,
2: Però aquest, Gorg Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Vale.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el Gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco... Hi ha la vegetació molt més tupida, hi ha una cascada que surt del gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys 1 quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda.
1: Mm.
2: Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós, sí, a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí, sí, sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs amb aquesta ruta, que és apta per absolutament tothom, tanquem Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya dona codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, en aquesta pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podreu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé, eh?
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu. Aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós, i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore en una història plena d'acció, venjança i conspiracions, però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem.
0: Amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi ensaven amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i en César Melero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Ibiza.
2: Mira, de fet, ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí.
2: Sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder doncs, gaudir les activitats sense posar en perill l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariner, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com algo molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades. És, per exemple, la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. El Festival Mozart Mozart, com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, igual que fa una setmana teníem la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sal allà a Gerri, i que és la seva sisena edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, fires d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Ràdio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans
1: sí,
0: has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho haig de dir, que m'ho he passat teta, eh?
0: Ja ho sé.
1: I m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot petat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost, arrisques a no trobar lloc en lloc, però... Clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina, normalment, aleshores pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances, no sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que al setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer més vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: No t'ha dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, durem més vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè de renunciar a l'agost, no?
1: Suposat. I mira, i tenim un últim àudio de la Maria López que ens comenta, Goita, ja veuràs ja.
3: Hola, Obert per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament en despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens, i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, sí. Que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars, llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però...
1: Costa enganxar-te. Però escolta, saps que estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel. Sí,
0: què
1: sí, m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, xico, com ho saps, Francisco. Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un missionet que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan,
0: gran
1: i tant!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè
1: li hem
0: proposat aquest matí, a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no? Diu mai que no és un amor.
1: Una molt bona abraçada. Més, he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres. Sí, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i no, me'ls estimo molt, els fets, i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement. Ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí. Ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes.
0: Sí?
1: Us ho passareu fantàsticament bé amb ella. Veureu que és una persona genial. I res, i començarà dilluns. Un tema que serà el següent. Tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars d'estiu. Sí. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
1: Salut,
0: descansa.
1: Família.
0: Adéu.
1: Adéu.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Rubí, notícies.

0: i de 3:45 de la tarda a 9:15 del vespre, per refugiar la ciutadania de la calor, mentre que la biblioteca mantindrà el seu horari habitual de l'estiu, que és de dilluns a dijous de 3:45 de la tarda a 9:15 del vespre i els divendres de 10 del matí a 2 de la tarda. D'aquesta manera, encara que el servei bibliotecari no estigui en funcionament durant la franja del matí de dilluns a dijous, la ciutadania sí que podrà accedir igualment a l'edifici per refugiar-se de les temperatures. Els dissabtes i diumenges sí que la biblioteca estarà tancada completament. I el rubinenc Denis González, consolidat com una de les figures més importants de la natació artística a nivell estatal, inicia avui la seva participació al Campionat d'Europa de París. Després de superar una exigent operació a l'espatlla, González torna a la piscina amb la determinació de seguir ampliant el seu llegat. Tota la participació del nadador rubinenc a l'europeu es pot seguir en directe a través de Teledeporte i RTV Vplay. Les proves en què prendrà part són les següents. Aquesta tarda a les 6 debutaran la modalitat de solo tècnic masculí amb la cançó Lovely de la Billie Eilish. Demà dissabte, Denis s'unirà a Iris Tio per disputar la final del duo mix lliure a les 4 de la tarda, de nou al ritme de Babe, I'm Gonna Leave You dels Led Zeppelin, tal com ja van fer al Mundial. I el dimecres vinent, 5 d'agost, el Denis González participarà en la rutina acrobàtica amb tot l'equip espanyol a partir de les 3 de la tarda, ballant al ritme del Berghain de Rosalía. González arriba a París amb un palmarès que ja forma part de la història del seu esport. El Mundial de Singapur de l'any passat va aconseguir fins a 5 medalles. Això tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, hi ha volgut dir la seva.
3: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc.

0: darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
2: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
2: Bé, bé, bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Bueno, s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los-hi ràbia.
1: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir aquesta. Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
2: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. Vale? O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Vale? Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
2: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa
2: exacte.
1: Mal les orelles, no?
2: Exacte, allò estàs tenint unes petites descompressions, I aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Digna, quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, Això quan és a l'avió no ho notes pas, per sort.
2: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, és un bacallà.
1: A l'instant.
2: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
2: Exacte. Sí, sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, vols dir?
2: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? A menys pressió vol dir menys molècules, en general. D'oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire, molècules. No?
2: Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el Terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs La humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
2: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
2: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
2: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai.
1: I a més a més... s'eixampla, no? Sembla com que es va...
2: Sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir?
2: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt.
1: Vale? Clar, però doncs això no té res a veure amb... No té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
2: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
2: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
2: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xem seria de química, no?
2: De química, sí. Sí, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric. Des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir... Des que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada, pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
2: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail. No. Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira... Als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de... Com ha dit? El tema de les partícules de plata, no?
2: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, perdó.
2: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes i allò provocava la pluja. Si vols t'explico... Com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules,
2: no?
1: De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
2: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta i fer-la bé i per ordre. Uh-huh. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar uh-huh. pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
2: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol uh-huh. és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
2: cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix uh-huh. efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament uh-huh. que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes uh-huh. d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot
1: ah,
2: ser
1: sí?
2: sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len,
1: i que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
2: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. Uh-huh. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
2: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
2: La gravetat guanya aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt uh-huh. i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i uh-huh. passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses, aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades s'aconseguien fer ploure. Uh-huh. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
2: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia un problema. Hi havia problemes. I en problemes de dir diferents estats, per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. Uh-huh. I canviaven el règim de pluges. Això
1: el
2: no
1: règim...
2: és canviar... Sí, no és canviar el clima, atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, simplement
1: desplaçaves. No, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres. Clar, encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
2: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. Uh-huh. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
2: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín.
1: Ah.
2: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués uh-huh. a una altra zona, i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat.
1: Home,
2: aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh?
2: Mm-hmm,
1: que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa
2: sí,
1: és algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
2: I tant, fixa't que també ho van fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Mm-hmm. Ho van fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
1: sí.
2: per prolongar el monsó. i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrant de núvols de manera d'ús, per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? No, sí, la legislació internacional ho prohibeix.
2: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
2: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia,
2: sí,
1: la Digna, no?
2: Sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu. No?
2: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, sí, o sigui, no és generalitzat ni res, eh?
2: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
2: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
3: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir les bones.
3: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials, però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
3: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
3: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que, per no perdre estocs i línies de vol i subvencions, van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
3: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond, que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
3: però, clar,
1: això.
3: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són... mica de gent. Hem fet l'ESO, nosaltres. Vull dir que...
1: I els dona pel que dona. Els
3: he fet pel broc gros. Vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer. Que és, ostres, jo volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
2: Sí, senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
2: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
3: Clar, i he dit, no, doncs... Pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
3: Bueno, no, però s'ha menjat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora... i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
3: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
3: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, Ostres, això jo crec que...
2: Explica què era, el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho,
3: no, perquè... No, pastilles del doctor Andreu són, eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal són, és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure, costa calés.
3: Clar, no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari, per posar la prèvia, eh? Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
3: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O, clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
2: I poses, clar, maniquís a les
3: finestres. Depèn dels possibles... Però, clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs, bueno, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, sí, està clar.
2: Sí, es d'enlairà una tona, això costa calés.
3: Clar. Que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a palo seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una
3: clar,
1: on, esclar.
3: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada... Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
3: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir, a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Ahà.
3: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
2: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
3: Sí. A més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
3: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
3: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
3: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és un milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil. Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
3: Clar, necessites, si l'eficiència és d'un per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
3: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
3: No, clar, no és molt car, però 23.800 tones
1: Bueno, mira, això seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
2: Sí,
3: la tos un dia només,
1: per això. Un dia només. Ah.
2: Sí, sí. Escolta, ara acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes...
3: Sí. Mira, vos això no ho havia fet.
2: Són 415 milions de caixes.
3: Bueno, imagina't.
2: Sí.
3: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
2: Sí, sí.
3: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació, eh?
2: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Per mi ho he calculat.
3: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair, 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
2: Per un dia, només. Un dia? Vale.
3: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
2: Només si han doblat totes...
3: Un dia.
2: Molt bé.
3: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de...
2: Dia fort.
3: Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també, clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops, això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
2: Només per Catalunya, repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
3: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
3: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
2: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car,
3: per tant,
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
3: Jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
2: A més a més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
2: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
2: Clar, has comptat quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent?
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt bé.
3: És certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
2: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
3: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
2: Clar, clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i au.
1: La merma
2: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
3: Clar.
2: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. que a veure, que no estaria malament, eh?
3: Clar,
2: però
3: si,
2: que...
3: o... sí,
1: bueno,
3: si ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja, ja i en... estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
3: Ara una petita confessió, és que al final... he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
2: però algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
2: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Llavors, perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
2: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
3: tindries... Sí, és que són petitets.
2: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
2: Clar, en tires un...
1: Si ocupa tan poc, potser...
2: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
3: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
2: Ah, també. Perquè et pot caure amb un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees. Que algun dolent de James Bond de la Zendado deu existir,
2: Sí, sí.
1: Al tanto.
2: No, però a veure,
1: si
2: sí que es pot
1: tirar la cadena del vàter, aviam si tira...
2: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben, crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir de la cura de l'avió.
2: I els ultraviolats?
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si
2: bueno,
1: ho has dit tu o la Digna.
2: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si en s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
2: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
2: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: No hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà titere con cabeza, això no pot ser.
2: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant,
2: exacte.
1: Potser, no?
2: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí.
2: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, bueno, clar, si va rascant, l'última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
2: Sí.
1: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
2: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí. Sí,
2: que formen una trama irregular, que arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí. Bueno, i dibuixos, no?
2: Sí, exacte.
1: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
2: Exacte,
1: no?
2: Exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir, clar, es manté allà dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou pes, en tot cas.
2: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
2: És a dir, no el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
2: El gat ja entens.
3: No sé si m'arriba el compte corrent, eh?
1: Ara no, hem fet clar, els... això és una mica...
3: Hem de buscar alternatives.
2: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen entre ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que no són només diners. No són només diners, eh? Necessites un bon coordinador aquí, eh? Sí.
2: És el silenci de molta gent.
3: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
2: Fins i tot els que ho respiren.
3: Però,
1: exactament.
3: Això també em fa pensar en, a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Sempre acaba això de la mà negra, no?, que deien.
3: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G... També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
2: però mira, espera't un segon.
1: Digues.
2: Ara, no em tanyis.
1: Perdona.
2: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
1: Sí, home.
2: Home, que va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
2: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien, no sé quines coses...
1: Sí, l'Àrea 51, no?
2: L'Àrea 51, i també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails, diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
2: Això va dir Edward Snowden, que sabem que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
1: I aquest que els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
2: Ah, clar. I els va deixar...
3: Si em deixeu acabar amb una anècdota del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
1: Ah.
2: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
3: No.
2: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de volta. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
4: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
4: Pui tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar. Clar, així estàs, eh?
4: Algú n'han de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
4: S'haurà de ficar ordre al tema.
1: Aquí...
2: Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
4: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
4: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
4: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
2: Instagram, el Twitter.
1: Twitter. Bueno, allò que se diu X.
4: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
4: Sóc un clàssic. Sí.
2: Perquè som antics. Som
4: clar,
2: tots antics.
1: Sí. Sí.
4: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
1: Ah.
4: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Però publicar vol dir republicar-los.
4: No, escriure, però també escriure. No, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
1: Sí. Però no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
4: No, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
2: Ara no tenies més aplicacions.
4: No tenies res més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret, el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
2: Sí, l'scrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò que us recordeu de les BlackBerries, era una cosa així.
4: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que et podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir Twitter. No vull tallar, digues.
4: No, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
3: Sí? Estava clar i meridià, eh?
4: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
4: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament, que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, jo us podeu imaginar com va ser, no?
2: Fatal.
1: Dolenta,
4: fatal.
1: No?
4: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
4: I és que, a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàcia que feia servir per llegir els tuits era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, perquè ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
2: Pues clar.
4: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
4: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
4: no cal.
1: Sí.
4: Sí.
2: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
4: Sí, seria així.
2: I no ho pogués fer servir per res més.
4: Exacte.
1: Per res més.
4: Sí.
2: I a més, hauria de pagar.
4: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis.
2: Tot que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
1: correcte.
4: Sí, sí, exacte.
2: Ah, clar, exacte. Ostres, és estrany, eh?
3: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
4: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, una mica... una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
4: No. Era, no sé si havíeu tingut... Un dels primers mòbils que va intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... com es deia? Doncs, recordeu les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
4: doncs, era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys... aquest aparell, que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
4: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. O sigui, si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
2: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, i quina tirada en fas?
4: Sí, feia servir la mateixa API... l'aparell era molt maco físicament. Però...
2: És com una calculadora.
4: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i, per tant, la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil. Però, clar, a la que Twitter et canvies la manera... Bé, canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
2: Sí. Potser, per tenir un segon compte, t'havies de comprar un altre aparell d'aquest.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i... Sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU, d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
4: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparat tenia una pantalla de 2,5 polgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno, clar, això el limitava molt el catxarro aquest. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot, tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
4: Exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
4: Que es pot veure moltes pel·lis i tal. Doncs era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res,
4: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia i...
2: Això és el que dic sempre, hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, fins aquí.
4: Para. Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
4: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
4: Sí.
1: Aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
2: Veig que potser fotografies no, Només text, oi?
4: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter... No, era una aplicació externa que... Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no. Tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
2: I algú va comprar...
1: Algun altre.
4: Segurament algú compraria.
2: Caure, sí.
4: però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
4: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
4: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
4: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
4: Sí. Ben. Clar, a més pensa que
1: estem... 200 euros de... En fi.
4: Estem al principi del... al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època, com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, devien... No sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I va, i com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
2: Valia $100.
1: $100, però 8 pavos al mes, eh?
2: Sí. I després la subscripció a part.
4: La subscripció.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
4: Segurament, integrada. Clar. Segurament, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
4: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012... l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
4: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
4: De per vida fins que l'empresa...
1: De per vida d'ells.
4: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi, aquelles coses que...
4: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit... Gràcies, Jordi. Gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui. A l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle Gaudí.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. El Banc de Sang i Teixits visita Rubí 4 vegades aquest agost. L'objectiu és mantenir unes reserves de sang i plasma òptimes durant l'estiu, un moment crític en què, com sabeu, les donacions solen disminuir a causa de les vacances. L'entitat recorda que cada donació és vital pel sistema sanitari de Catalunya i també per al desenvolupament de teràpies avançades que salven vides de manera diària. Així, els rubinencs poden donar sang el 4, 5, 19 i 26 d'agost. Com és habitual, totes les jornades de donació es duran a terme a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, però aquest agost, el servei estarà disponible en un únic torn, el de la tarda, concretament de 4 a 8. A més de la

0: I el carril segregat d'entrada a Rubí des de la B30, que roman bloquejat amb barreres de formigó des del 2023, podria entrar en funcionament aquest mes de setembre. Segons s'ha informat a Ràdio Rubí, l'Incasol, que és el propietari dels terrenys i el promotor de l'obra, l'obertura d'aquest vial estratègic per esquivar la congestió de la rotonda del Leroy Merlin s'ha vist novament retardada per un entrebanc amb la companyia elèctrica Endesa. Tot i que fa un any semblava que la infraestructura ja estava a punt, l'empresa distribuïdora va emetre diversos requeriments tècnics per autoritzar la connexió elèctrica necessària per l'enllumenat públic del carril. Aquests tràmits no s'han resolt fins ara, motiu pel qual el vial ha seguit inoperatiu l'últim any, malgrat estar ja finalitzat. Un cop superat aquest darrer escull, la previsió és que el trànsit pugui circular-hi finalment a partir del mes vinent, de setembre. Recordem que l'obra ja estava acabada a finals de 2023, però ha hagut de superar diversos obstacles. El primer va ser un recurs judicial presentat per l'empresa Núñez i Navarro contra l'Ajuntament de Sant Cugat, ja que recordem que els terrenys estan a la frontera, però tècnicament dins del terme municipal de la ciutat veïna. Posteriorment, un cop resolt el conflicte legal, el govern santcugatenc va trigar mesos a formalitzar la recepció de les obres, un tràmit administratiu obligatori que no es va tancar fins l'estiu passat. Recordem que aquesta actuació forma part de la urbanització del sector sud-est del polígon de Can Sant Joan, les mateixes obres que han fet la passera cap al centre comercial. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bon dia. La biblioteca també serà refugi climàtic aquest mes d'agost durant els matins de dilluns a divendres. L'Ajuntament ha anunciat avui que l'edifici oferirà a partir de dilluns al matí un espai climatitzat on la ciutadania podrà protegir-se de les altes temperatures en una de les franges del dia al matí en què la calor acostuma a ser més intensa. Recordem que la biblioteca ja és un refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí durant l'estiu, que és l'horari d'obertura de l'equipament fins al setembre. Ara l'Ajuntament hi afegeix, però, la franja del matí, que obrirà el vestíbul, malgrat que la biblioteca no estigui oberta. Així, l'edifici estarà obert de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre, per refugiar la ciutadania de la calor, mentre que la biblioteca mantindrà el seu horari habitual de l'estiu, que és de dilluns a dijous, de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre, i els divendres, de 10 del matí a 2 de la tarda. D'aquesta manera, encara que el servei bibliotecari no estigui en funcionament durant la franja del matí, de dilluns a dijous, la ciutadania sí que podrà accedir igualment a l'edifici per refugiar-se de les temperatures. Els dissabtes i diumenges sí que la biblioteca estarà tancada completament.

0: s'unirà a Iris Tio per disputar la final del duo mixt lliure a les 4 de la tarda. De nou, al ritme de Babe, I'm Gonna Leave You dels Led Zeppelin, tal com ja van fer al Mundial. I el dimecres vinent, 5 d'agost, el Denis González participarà en la rutina acrobàtica amb tot l'equip espanyol a partir de les 3 de la tarda, ballant al ritme del Berghain de Rosalía. González arriba a París amb un palmarès que ja forma part de la història del seu esport. El Mundial de Singapur de l'any passat va aconseguir fins a 5 medalles. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
4: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
4: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula:
4: 39.240 i 39.241.
0: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
2: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
5: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
6: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques.
4: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
6: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
5: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
0: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
7: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que el record

0: ja no eren tan clars.
1: Com souvenir.
2: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
3: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
4: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
2: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
5: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansor i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
2: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
6: Mon grand-père un jour...
7: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou, aprendràs a cosir.
6: Tu vas aprendre la couture.
5: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
2: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
4: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
5: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
4: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
2: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
4: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
5: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
4: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
2: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els sis treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
7: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
3: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
5: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
0: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
6: Durant tot aquest esdeveniment...
7: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
6: Creia que Franco no guanyaria la guerra.
2: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
7: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
6: Hem travessat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
5: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
4: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença els Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
2: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
7: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
6: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
5: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charenté. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí. Però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
1: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
4: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich i la part de Vichy...
5: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
6: Oui, alors il n'était pas marié.
8: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Van veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
1: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre per qui sent devoció.
5: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
3: I des de llavors i fins a l'agost les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
6: Il faut savoir que l'embauche...
7: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
6: De peur d'attraper la maladie.
3: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
1: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
5: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura, però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa, decideix esperar-lo a Oceja.
1: Els diumenges, les germanes freqüenten el Café Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libé Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
5: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
4: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
5: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
7: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en
6: Jacques.
2: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
5: Però al Café Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
2: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Café Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
7: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
2: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
6: El problema és que elles són partides.
7: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
5: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
7: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
8: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
2: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
7: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
2: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
8: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
5: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
7: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
6: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui entra a l'Espai Solidari una veu incansable que defensa una societat més justa i igualitària. Nogai Indiaye, de l'associació Indiatiguia, és docent, activista afrofeminista i antiga diputada del Parlament de Catalunya per la CUP. Abans de començar, vull aprofitar aquesta ocasió, perquè no aprofitar-la, per expressar la nostra admiració per la seva capacitat comunicadora i el seu activisme tenaç. Esperem que gaudiu escoltant-la tant com ho fem nosaltres. I avui volem parlar sobre la realitat de les persones afrodescendents. És a dir, d'aquelles persones que han nascut i crescut aquí. Com sempre, comencem per l'inici. Què significa per a tu o per a Indiatiguia ser afrodescendent en la societat catalana?
3: Bé, doncs, per començar, com bé deies, no? Les persones afrodescendents som persones que venim d'orígens africans, no? Els nostres pares, els nostres avis, no? Dintre del nostre arbre genealògic, no? Hi ha arrels africanes i per això som descendents, no? D'aquest afro. Llavors, què passa? Que molt sovint les persones afrodescendents, no sempre, però molt sovint som nascudes aquí al territori. Hi ha persones afrodescendents que han vingut de petites i que han passat aquí tota la seva vida, i fins i tot considerem també aquelles persones africanes que s'han establert aquí, no? I han fet aquí també les seves arrels com a persones afrodescendents, no? Tenen aquells orígens africans, però viuen aquí. Però quan parlem d'aquests temes i sobretot ens centrem en el tema de la immigració, ens oblidem d'aquesta part, no? D'aquelles persones nascudes al territori o criades aquí, filles de la immigració, descendents de persones africanes que pateixen la discriminació, que pateixen no? Aquestes etiquetes que també pateixen les persones migrades, que també estem encasellades dintre de sectors socials concrets, però no es parla de nosaltres perquè no som migrants. Llavors, molt sovint no tenim la mateixa realitat o les mateixes conseqüències en alguns aspectes, com per exemple amb el tema de la documentació. No? Uh-huh. Aquells que hem nascut aquí, si tenim la sort de tenir un dels dos progenitors autòcton, no? Diguéssim, com és el meu cas, que la meva mare és catalana, blanca i rosa, doncs jo ja vaig néixer amb DNI. Llavors això ja em distancia, en part, de la resta de persones migrades o la resta d'afrodescendents que han heretat l'estatus administratiu dels seus pares. Quan dos són migrants, quan tots dos són migrants i només tenen permís de residència, un infant, tot i que hagi nascut aquí, obté el permís de residència, no? Nosaltres des d'Enllatiguia defensem i denunciem també la situació de les persones que tot i no haver patit aquest procés migratori, patim de la discriminació, del racisme social que hi ha, i social i estructural a tots els nivells, dintre de la societat catalana. I Enllatiguia, en els seus orígens, perquè Enllatiguia es va fundar el 2013, no? I en els seus orígens érem sobretot fills i filles de pares africans, no? Que havíem nascut aquí o que havíem vingut molt de petitets, però clar, dir pares africans és reduir molt, no? És tendir amb aquesta idea de que Àfrica és tot un conjunt, tot una, no? I que només és un país i tots som iguals, no. Van formar Enllatiguia la majoria de persones afrodescendents de l'Àfrica de l'Oest. Llavors això vol dir Senegal, Mali, Costa d'Ivori, Gàmbia. Llavors, en els inicis, les persones que formàvem aquesta associació eren d'aquests orígens. I vam triar el nom d'Enllatiguia perquè Enllatigue és una paraula comuna a la majoria de llengües d'aquests països de l'Àfrica Occidental i vol dir la persona que tens el teu convidat, no? És la persona que tu reps a casa i que aquí tractes amb, no sé com dir, ara no em surt la paraula exacta.
2: No? Amb hospitalitat.
3: Amb hospitalitat, no? És el que reps a casa teva i el cuides, no? Acaba de venir un convidat a casa teva i tu el reps amb hospitalitat i el cuides i l'aculls. Exacte. Llavors vam triar aquesta paraula per definir la nostra entitat, no? Perquè era una mica el que volíem reivindicar.
2: Molt bonic.
4: Clar, has obert tants temes ara que no sé per quina pregunta continuar. Però sí que m'agradaria, abans d'anar potser més en aquesta part més social o més personal, emocional, en podríem dir, sí que has tocat un tema que jo no m'havia ficat com a pregunta, però trobo que és molt interessant, que és la part del racisme institucional, no? Perquè ens adentrem en això que deies de tenir o no tenir la nacionalitat quan ets una persona que ha nascut aquí.
3: Exacte.
4: Com bé has explicat, a Espanya la nacionalitat seré de l'est, molt bé,
3: de la sang, ius sanguini, en comptes de ius soli, que seria per terra de naixement, no? Per lloc de naixement. Tu heretes la condició dels teus pares.
4: Clar, llavors, a vegades se'ns oblida, no? I potser estaria bé que poguessis explicar-nos de quina manera pot arribar a afectar una persona que ha nascut aquí, no tenia la nacionalitat, no? Per exemple, tu ets docent, després hi ha preguntes relacionades amb això, una persona que no té el permís, que no té la nacionalitat, no pot ser funcionària pública, per exemple.
3: Això i moltíssims altres greuges que pateixen nosaltres és un dels aspectes que més denunciem, eh? Llavors, aquí s'obté la nacionalitat per sang, no? És aquest ius sanguini, llavors tu heretes la condició dels teus pares. Si els teus pares tenen permís de residència, doncs tu, encara que hagis nascut a l'Arnau de Vilanova, no tens DNI espanyol, sinó que tindràs permís de residència com si haguessis nascut al Camerún, al Senegal, a Gàmbia, i de fet, a la partida de naixement és algo que no s'acaba d'entendre, perquè fica Lleida o Arnau de Vilanova, però necessites la documentació de partida de naixement del país d'origen dels teus pares, que dius, com una administració africana també ho permet, perquè dius, aquesta criatura no ha nascut aquí, per què he d'expedir jo un document en aquest aspecte, en aquest sentit? Perquè no ha nascut aquí, no és cert, no? Llavors, tot això crea una sèrie d'obstacles administratius per a aquesta infància, perquè quan creixen, això ho treballem quan nosaltres anem a les escoles, no? I els hi posem l'exemple a la canalla. Quan creixen i estan en un centre educatiu, més enllà de que ja sempre pateixes l'etiqueta de i tu d'on ets? Si ets negre, no? Perquè clar, si ets negre i has nascut a Lleida, no pots ser de Lleida, perquè no entres dintre de l'imaginari col·lectiu, no? Del que seria estereotípicament un lleidatà. Ets negre, per tant, no pot ser. Llavors, els teus pares, els teus padres, el que volen saber és d'on és aquest color negre que d'on ha sortit, no? Uh-huh. Llavors, què passa? Ja estàs constantment estrangeritzat. Però imagina't que s'organitza un viatge de fi de curs, no? Uh-huh. A primària no es fa tant, però a secundària és molt comú. Sí. I aquests intercanvis, ara que està tan de moda, els intercanvis europeus i demés, te'n vas a qualsevol país. Però imagina't que te'n vols anar a Anglaterra o a qualsevol altre país on es necessite documentació extra, com per exemple un visat. Aquesta infància no hi pot anar. Tot i haver nascut aquí, és considerada estrangera. Llavors, han de demanar un visat al consulat, han de pagar per avançat, fer tota la tramitació, han de demostrar un munt d'aspectes que sovint els seus pares o no reuneixen o no saben com s'ha d'omplir, etc. I llavors ja queden fora. Ja queden fora de totes aquestes possibilitats. Això d'entrada. O sigui, ja comencen a patir-ho des de petits. Després, pateixen les mateixes situacions que els seus progenitors i que la resta de persones migrades. Cites a estrangeria per renovar el permís de residència, que se'ls caduque i no hi ha cites, has de demanar una cita perquè quan te l'han de renovar has d'anar a ficar la impremta, però tu vas a poses la impremta i portes la foto i tota la documentació, però no et donen la targeta. Has d'esperar un mes més i tornar a agafar cita per poder-la anar a recollir. No és com nosaltres que tenim DNI, tu aconsegueixes una cita, vas allà, portes la foto, 15 euros, fiques el dit i te'n vas amb la teva targeta cap a casa. Amb tema estrangeria no és així. Llavors, quan van creixent, es van trobant amb altres greuges, no?, que els afecten directament. Un, el tema del funcionariat o entrar a treballar per l'administració pública. Uh-huh. El requisit sempre primer o indispensable és ser nacional d'un país membre de la Unió Europea. O sigui, el que diuen és a totes les convocatòries, nacional espanyol o d'un país membre de la Unió Europea. Per tant, si tens NIE, ja no tens aquesta situació i, per tant, ja no pots optar amb aquesta convocatòria. I jo tinc un munt de companyes que han patit aquesta situació, que han nascut aquí, que han cursat tots els seus estudis aquí, que han anat a la universitat, que tenen títols universitaris i que no poden exercir dintre del funcionariat públic o de l'administració pública perquè no tenen DNI. I fins que no aconsegueixen el DNI, no poden entrar a l'administració pública. I d'aquests casos n'hi ha moltíssims.
4: I que no són tràmit fàcil. Si neixes aquí fins que tens el DNI, vull dir, pots estudiar tota la vida sense tenir DNI?
3: Sí, amb mi, eh? Perquè tu tens el permís de residència com
4: però
3: els teus
4: no
3: pares.
4: Una...
3: Sí, el que passa...
4: No, quan...
3: Ho pots sol·licitar.
4: M'estalla la cabeza.
3: Sí, ja ho entenc. Perquè dius, com pot ser? Has estat aquí tota la vida, has arribat a la universitat i no tinguis DNI.
4: No, però bueno, és que realment has estat aquí tota la vida. No, és que has estat aquí, igual que els demés.
3: Exacte.
4: Vull dir, és esa injustícia.
3: Exacte.
4: Dius, però si no...
3: Exacte. Sovint, la principal trava és amb els països d'origen dels progenitors. Perquè han de portar documentació documentació per aquesta nacionalitat, que moltes vegades és molt difícil d'aconseguir. Ja sigui perquè les administracions allà són molt lentes, perquè al final no tenen registre d'aquest infant perquè no ha nascut allà, llavors has de fer tota una sèrie de paperassa que complica la situació. Hi ha progenitors també que, per exemple, s'han separat i un se n'ha anat a no sé on i un no sé quantos. Encara complica més la cosa perquè necessites l'autorització tots dos progenitors. Llavors, clar, és tota una, és una cursa d'obstacles que fa que hi hagi molta infància afrodescendent i descendent de persones migrades que no siguin afro, també de la resta de països del sud global, que pateixin aquesta situació.
4: I fins i tot també quan tens tota la documentació, el fet de tramitar la nacionalitat pot tardar. Jo penso que la mitja està als 10 anys.
3: No, 10 anys és el requisit que has, has de demostrar que has de portes aquí 10 anys per poder iniciar el tràmit.
4: Sí, sí, però o sigui, són els 2 anys quan has estat aquí de menor, no? Però després hi han processos de nacionalitat, de preobtenció de la nacionalitat, que s'han allargat 10 anys,
3: sí.
4: Perquè si tu no tens la capacitat econòmica per pagar un advocat que estigui com un corcó allà dia a dia enviant notificacions i notificacions i notificacions i notificacions perquè arribi a temps, aquest procés de la nacionalitat és tan lent que s'allarga 10 anys, no? He tingut companyes de feina que els ha passat que al final han dit, bueno, és que li he hagut de pagar 3.000, 5.000 euros a la meva advocada, al meu advocat, perquè és que si no, això se m'eternitza.
3: I fins i tot pagant...
4: Vull ser nacional, no?
3: I fins i tot pagant advocats, el temps mitjà és entre 2 i 4 anys. O sigui, menys de 2 anys ningú l'opte.
4: Però bueno, estaríem tota l'estona parlant d'això, eh?
5: Perdó,
4: m'agradarà parlant... No, és que és molt il·lustratiu, no?, de la situació, per això m'ha agradat profundament confundim aquest racisme institucional. El periodista Moja Greu deia que si un dia encenguéssim tots els canals de telenotícies i només veiéssim a persones racialitzades, després potser podríem parlar de què vol dir persona racialitzada, també, ens semblaria inusual, no? Ens sorprendria molt. Però, en canvi, no ens sorprèn gens, i menys aquí a Lleida, veure-les al camp o en feines precaritzades com la neteja, no? En el cas de potser dones de Sud-amèrica o a Via Yala. Per què creus que passa això?
3: Racisme. Sí, la resposta, sí, simple i llana, és racisme. Llavors, què passa? Aquest racisme que ja comença a nivell institucional, ja dona per fet, o sigui, ja diu que hi ha un ciutadà de primera i un ciutadà de segona. Uh-huh. La pròpia administració ja t'ho està demostrant. Uh-huh. Les vies de gestió administratives, d'accés a drets, etc, ja són diferents. Ja hi ha aquesta discriminació. Per tant, això ja ho empapa tot. I això després penetra i filtra cap a la resta de capes de la societat. Llavors, les persones racialitzades estem encasellades i dintre de l'imaginari col·lectiu, però ja ve ja de fets històrics, no? Des de l'imperialisme, l'esclavitud, sempre s'ha justificat, no?, el tema de les races, amb races superiors i races inferiors, i això ja justificava, doncs, que poguessin esclavitzar a les persones negres perquè, bueno, som d'una categoria diferent o una categoria inferior, i això doncs ha permeat fins ara i encara hi ha una mica aquesta concepció, no?, de que les persones racialitzades, doncs, tenim una altra sèrie de condicions i hem d'estar en un altre estatus social. Llavors, està ben vist que fem feines de neteja, de cura, no? De sector serveis. Mm-hmm. No? Llavors, sí. Estem encasellades dintre d'aquí. Llavors, si tu veus una persona racialitzada fent cura d'infància, cura de gent gran, neteja, atenció, servei al públic, de, no? Fent des de cambrers o servir en una gasolinera, o etc, o en el camp, o fins i tot en la prostitució, doncs ho veus normal, no? Forma part del seu estatus social, diguéssim, no? I el problema ve quan es surt d'aquest encasellament, no? I és aquí on la societat veu el problema. A nivell social, jo sempre dic que hi ha aquesta lluita de classes de la que la gent no acaba de ser gaire conscient, però el que passa sovint és que hi ha aquesta lluita de l'últim contra el penúltim. I qui més discriminatori és i qui més li fa mal que una persona racialitzada o migrada o no sé què avanci és a la persona que està com més a baix a l'escala social. Per què? Perquè com a mínim li queda l'esperança o la satisfacció de que està per sobre d'algú, no? Mm-hmm. Vale, jo estic a baix de l'escala social, però estic per sobre dels migrants, dels sense papers, dels negres, de no sé què. Llavors, quan aquest algú es veu superat Però una d'aquestes, que en teoria d'estar per sota, és quan venen aquestes reticències, és quan ve el rebuig, és quan ve aquest odi, no? I això passa quan hi ha rebuig, quan veus persones ocupant certs tipus de feines i veus els missatges de per què ha d'estar ocupant aquest espai un negre o per què ha de tindre aquesta feina i no l'he de tindre jo? Per què li han de pagar més amb ell i no m'ho estan pagant a mi? Perquè ens venen a prendre la feina, ens venen a no sé què, no? Sí. I ara ha tornat en boga aquest llibre de El gran reemplazo, que sembla que estem substituint la societat autòctona espanyola o catalana, l'estan substituint els migrants. Llavors, si això passés, doncs segurament hi hauria, no sé, polvorins als carrers.
5: Imagina't si la dona del temps fos de
3: bueno, persona. Hi ha una dona negra a TV3, la Beatriz Dudu.
4: Dic pobra en aquest sentit, perquè quan la vaig començar a veure, comentàvem amb la meva parella de però com la poden maquillar tan malament? Per favor, sisplau, no? Que és una de les altres,
5: no
4: les altres reivindicacions. Clar, que és una altra de les reivindicacions, no, que es fan, però bueno, si la Sabina no ens talla la connexió abans, hauríem de seguir. I sí que m'agradaria compartir això així en modo café con amigas, que sempre diem. Sí. Persones racialitzades ho som totes? El concepte que jo tenia era que les persones, o sigui, jo també sóc persona racialitzada com a blanca, però en aquest cas a mi se m'ha racialitzat en superioritat a d'altres, no? No direm races, perquè aquesta era una pregunta que si la vols enllaçar de si les races existeixen o no, i ja anem així enfilant cap al final.
3: Bé, doncs amb el tema de racialitzat, bé, comencem pel tema de raça. Raça només n'hi ha una, la raça humana, i llavors el tema de la racialització és una construcció social, són convencions socials. Històricament sempre s'ha parlat del tema de les races, perquè també hi ha hagut pseudociència, que també, per justificar el que deia abans. Tractes infrahumans per a ser col·lectius, etcètera, justificaven les diferències, no?, de la tonalitat de la pell, del color dels cabells, del nas, etcètera, per, diguéssim, dividir la població mundial i parlar de raça asiàtica, raça negra, raça blanca, no? Però al final, de races només n'hi ha una, que és la raça humana. Llavors, a nivell social, sí que fem aquestes construccions i aquestes disseminacions o separacions socials, però al final tothom som diferents. Dintre de la raça blanca, encara que utilitzéssim aquest terme, dintre de la raça blanca, podreu dir que totes les persones blanques sou iguals? Vosaltres dos sou iguals?
5: No, clar.
3: És que tothom som diferents. Té uns trets concrets característics. Per establir una raça hi hauria milions de races. Llavors, amb el tema de racialització hi ha una mica de controvèrsia. Hi ha gent que està més a favor d'aquest terme i hi ha gent que no. Jo l'utilitzo, eh? Fa referència a això, amb aquests trets característics, aquesta racialització que se fa de les persones, però en realitat tothom estem racialitzats, no? Però quan parlem de persones racialitzades, no, les que pertanyem als col·lectius, no, desafavorits, minoritaris i demés, ens referim a això, no? Hem trobat aquest espai de poder-nos agrupar, ens fiquem dintre d'un paquet, no? Tots els que pertanyem a la raça no hegemònica, sí? Uh-huh. Que seria la raça blanca, pues tots els que no pertanyem a aquest col·lectiu, doncs ens autonomenem, no, persones racialitzades.
4: Ja has parlat ja d'India Tiguia, de quins són els vostres orígens, quins projectes teniu en marxa actualment i com podem col·laborar amb vosaltres?
3: Doncs bé, ara estem, bueno, tenim diferents fronts oberts, no donem a l'abast amb tot, perquè clar, també les nostres realitats familiars, personals i demés ens...
4: Les del voluntariat, no? Al final...
3: Exacte. Llavors, tenim un projecte engegat a nivell europeu, estem col·laborant amb dos altres països, amb Polònia i França, perquè és un projecte també que ens han aprovat a nivell europeu, per la sensibilització sobre l'antiracisme, que és algo que ja portem molts anys fent, sí, però ara amb una mica de diners, diguéssim, de fons europeus que ens ajuden a poder arribar a més gent, no?, a poder treballar, a poder elaborar materials que puguin arribar més a la gent. Ara mateix estem en aquella fase. Estem intentant també gestionar un parell de projectes més, però de moment ara mateix estem en això.
4: Ostres, que interessant, eh? És un plaer sempre escoltar-te. Espero que per l'audiència també, i que també tinguin ganes d'interessar-vos per aquest projecte, no? Si ens escolta algun docent o algú d'algun CAU o algun centre educatiu, no?, que també pugui contactar amb vosaltres.
3: I tant.
4: Va, abans de deixar-te marxar de l'Espai Solidari, ara sí, un lloc que volem que ens recordi que la solidaritat pot ser una utopia real, tenim una última pregunta que sempre fem a totes les nostres convidades, que és: què significa per tu la solidaritat?
3: Uf, Doncs per mi la solidaritat jo crec que és poder ajudar els altres però en condicions d'igualtat, o sigui, defugint aquesta superioritat moral o aquesta superioritat de jo t'ajudo a tu perquè no estic amb un esglaó superior i tu estàs més a baix i no sé què, sinó quelcom bidireccional, no? I per mi seria això, no? Poder ajudar però en col·lectiu, poder ajudar els altres de manera horitzontal, que els altres reben però tu també reps a la inversa, i que és com allò que sempre s'ha dit històricament, no? En comptes de donar el peix, ensenyar a pescar, no? Doncs seria això, però podem també absorbir i rebre per l'altra part.
5: Molt bé, Nogai. Gràcies per haver vingut al nostre espai solidari.
3: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
5: Tanquem la porta per avui, però tindrem

0: David García.
1: Bona tarda. La biblioteca obrirà els matins d'agost per protegir-nos de la calor. L'Ajuntament ha anunciat avui que afegeix l'equipament del carrer Aribau a la xarxa de refugis climàtics, obrint l'edifici i el vestíbul als matins del mes d'agost. La biblioteca com a tal continuarà oberta les tardes de dilluns a dijous i també divendres al matí. El Banc de Sang visitarà fins a 4 vegades Rubí aquest mes d'agost. Cal donar sang i plasma per tal que no baixin les reserves, que acostumen a disminuir massa durant aquests mesos de vacances. Per tant, ja podeu apuntar-vos a aquestes 4 jornades, que seran només de tarda també a la biblioteca, o podeu anar quan vulgueu també a l'Hospital Mutua Terrassa. Avui comença el Campionat Europeu de Natació 2026 i el rubinenc Denis González debuta aquesta tarda amb l'objectiu de tornar de París amb noves medalles en natació artística. L'atleta, tot un referent ja dins i fora de la piscina, comença aquesta tarda la competició amb el seu solo tècnic, però també farà duo mixt i participarà a la rutina acrobàtica de la selecció espanyola. En aquest moment ens apropem als 34 graus a Rubí en un dia, però que, de fet, s'espera que sigui el més suau de la setmana. El Lluismi Pérez, des de la xarxa, ens fa la previsió completa del temps d'aquest cap de setmana.
2: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està

0: La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic aquest agost durant els matins de dilluns a divendres. L'Ajuntament ha anunciat que aquest edifici oferirà a partir de dilluns un espai climatitzat on la ciutadania pugui protegir-se de les altes temperatures en una de les franges del dia en què la calor acostuma a ser més intensa. Cal recordar que la biblioteca ja era refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí, que és l'horari d'obertura de l'equipament durant l'estiu. Ara, l'Ajuntament hi afegeix també la franja del matí, que obrirà el vestíbul malgrat la biblioteca no estigui operativa. Així, l'edifici estarà obert de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre per refugiar la ciutadania de la calor, mentre que la biblioteca com a tal mantindrà el seu horari habitual d'estiu, que és de dilluns a dijous de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre i els divendres al matí de 10 del matí a 2 de la tarda. D'aquesta manera, encara que el servei bibliotecari no estigui en funcionament durant els matins de dilluns a dijous, la ciutadania podrà accedir igualment a l'edifici per refugiar-se de les altes temperatures. Això sí, els dissabtes i diumenge, la biblioteca continuarà tancada completament. El carril segregat d'entrada a Rubí des de la B30, que fa més de 3 anys que és bloquejat amb blocs de formigó, podria entrar en funcionament aquest mes de setembre. Segons ha informat a Ràdio Rubí l'Incasol, que és el propietari dels terrenys i promotor d'aquesta obra que ja està acabada però no operativa, l'obertura del vial estratègic per esquivar la congestió de la rotonda del Leroy Merlin s'ha vist novament retardada per un entrebanc amb la companyia elèctrica Endesa, però tot indica que podria obrir ja el mes vinent. Ens ho explica la Mariona Jerez.
1: Tot i que fa un any semblava que la infraestructura ja estava a punt, Endesa va emetre diversos requeriments tècnics per autoritzar la connexió elèctrica necessària per posar fanals al carril. Aquests tràmits no s'han resolt fins ara, motiu pel qual el vial ha seguit inoperatiu l'últim any malgrat estar finalitzat. Un cop superat aquest darrer escull, però, la previsió és que el trànsit pugui circular-hi finalment a partir de setembre. Cal dir que l'obra ja estava acabada a finals de 2023, però ha hagut de superar diversos obstacles. El primer va ser un recurs judicial presentat per l'empresa Núñez i Navarro contra l'Ajuntament de Sant Cugat, ja que els terrenys es troben dins del terme municipal de la ciutat veïna. Posteriorment, un cop resolt el conflicte legal, el govern santcugatenc va trigar mesos a formalitzar la recepció de les obres, un tràmit administratiu obligatori que no es va tancar fins a l'estiu de 2025. Recordem que aquesta actuació forma part de la urbanització del sector sud-est del polígon de Can Sant Joan. El projecte ha consistit en la creació d'un nou carril directe que connecta la B30 amb l'interior del polígon, evitant que els vehicles hagin de passar per la rotonda de la BP1503. S'espera que, amb l'obertura, tant els camions com els turismes que entren a Rubí per aquesta zona puguin evitar un dels punts més habituals de saturació viària de la comarca, guanyant així fluïdesa en el trànsit.
0: El Banc de Sang i Teixits visitarà Rubí 4 vegades aquest agost. L'objectiu és mantenir unes reserves de sang i plasma òptimes durant l'estiu, un moment crític en què, com sabeu, les donacions solen disminuir a causa dels desplaçaments per vacances. L'entitat recorda que cada donació és vital pel sistema sanitari català i per al desenvolupament de teràpies avançades que salven vides diàriament. A Catalunya necessitem cada dia unes 1.000 donacions. La sang, que està formada per 3 elements, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, no es pot conservar més d'un mes i per això cal anar renovant l'estoc de forma periòdica. Cala Cortel és la portaveu del Banc de Sang.
2: Necessitem d'aquestes donacions de sang perquè sempre expliquem, no?, que darrere d'aquesta donació nosaltres elaborem aquests components sanguinis, el portem al Banc de Sang i els estaparem amb el plasma, una part de plasma petita, una de glòbuls vermells i una altra petitona de plaquetes. Per nosaltres tot és superimportant, però per aquestes dates les plaquetes són imprescindibles per molts tractaments i per molts malalts. Per tant, és molt important apropar-nos i tenir aquest mínim de campanyes de sortides que fem i també dels hospitals, i molta gent doncs, hi ve i dona sang.
0: Aquest agost els rubinencs podran donar sang els dies 4, 5, 19 i 26. Totes les jornades de donació es duran a terme a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Aquesta vegada el servei estarà disponible només en un únic torn de tarda, concretament entre les 4 i les 8. A més de les recollides a la biblioteca, recordem que també es pot donar sang i plasma de manera permanent a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, que és el centre de referència més proper pels rubinencs. Qui ho vulgui pot demanar hora per qualsevol dia de la setmana a l'hospital de dilluns a divendres en matí tarda i els dissabtes també al matí. Un tràmit que, insistim, és especialment important que fem ara a l'estiu. Josep Maria Uller és un dels metges

0: responsables de les donacions del Banc de Sang.
1: L'estiu és un mes que tenim problemes perquè hi ha campanyes a les que anem, que són empreses que estan tancades lògicament per vacances, universitats, tres quarts del mateix, i moltes vegades la gent fa un altre horari, va a la platja, etc., fa coses que són una mica, entre cometes, incompatibles amb el fet de venir a fer una donació.
0: Cal dir que Rubí sempre respon amb força a la crida del Banc de Sang. De fet, l'agost passat l'entitat també ens va visitar diversos dies i va sortir cada jornada amb desenes de donacions, alguns dies fins i tot amb més de 80. La Lourdes i el Pablo són dues de les persones que van aprofitar les vacances per donar sang l'agost passat.
2: No ens costa res i a canvi doncs fem un gran bé a la humanitat que últimament estem justets.
3: Per circumstàncies, la veritat. La primera vegada va ser perquè van operar el meu pare i després perquè la meva filla va fer una PP d'aquestes, una PS de donar sang i tal. Bueno, per circumstàncies.
0: Hi ha pocs requisits per poder donar sang. Cal passar més de 50 quilos, estar bé de salut, i ho podem fer des dels 18 fins als 65 anys. Moltes vegades ser donant és un fet que passa de pares a fills, una mena de tradició altruista. Escoltem la Paula i la Montse, cara i revés de la mateixa moneda, una donant novell i una de veterana.
4: Bueno, mi padre cuando ve la furgoneta en la estación, a veces va a donar, y bueno, cuando cumplí 18, la vi, pues dije... Voy a donar.
5: Sí, tengo el carnet de donante y todo.
6: ¿Y por qué decidiste por primera vez donar sangre?
5: Pues porque es lógico que tenga que donar sangre porque hay mucha gente que la necesita. Después tengo un grupo sanguíneo que le puedo dar a todo el mundo, pero el cero negativo, y bueno, pienso que eso es una cosa, no sé, que tengo que hacerla.
0: La solidaritat de Rubí també es va poder veure en la visita més recent del Banc de Sang, fa només unes setmanes, el 8 de juliol. En aquella ocasió es van registrar 60 donacions, una xifra que ha permès millorar l'estat de fins a 180 pacients. El rubinenc Denis González, consolidat com una de les figures més importants de la natació artística a nivell estatal, inicia aquesta tarda la seva participació al Campionat d'Europa de París. Després de superar una exigent operació a l'espatlla, González torna a la piscina amb la determinació de seguir ampliant el seu llegat amb més medalles. Tota la participació del nadador local a l'europeu la podeu seguir en directe a través de Teledeporte i RTVE Play. Les proves en què prendrà part Denis González són aquesta tarda a les 6 al solo tècnic masculí amb la cançó Lovely de la Billie Eilish. Demà dissabte, a les 4 de la tarda, s'unirà a Iris Tió per disputar la final de duo mix lliure, de nou, com van fer al Mundial, del ritme de Babe, I'm Gonna Leave You dels Led Zeppelin. I dimecres vinent, el 5 d'agost, a les 3 de la tarda, a González participarà en la rutina acrobàtica amb tot l'equip espanyol, ballant al ritme de Berghain de Rosalía. Un Denis González que és tot un referent dins i fora de la piscina, on també és un activista molt compromès amb la defensa i la lluita contra la LGTBI-fòbia i la discriminació a les xarxes, sobretot pel que fa als més petits. Ho explicava al programa especial del Dia de la Ràdio a les preguntes que li feien els alumnes de l'Escola 25 de Setembre i Torrent dels Alous.
7: Ara, per exemple, l'oportunitat que estic tenint jo de poder parlar aquí i de explicar la meva experiència, jo crec que és algo que la gent que ho escolti, que ho vegi, pot aprendre, no? D'això, potser tenia un pensament totalment diferent i veient això se n'adona d'una altra cosa i es pot adonar que realment és important, no? El que diem o el que fem dintre d'aquestes xarxes socials, no? En la vida en general, amb persones amb les que puguis creuar el que sigui.
0: González arriba a París amb un palmarès que ja forma part de la història del seu esport. El Mundial de Singapur de l'any passat va aconseguir fins a 5 medalles, l'or en duo mix lliure, la plata en solo tècnic i duo mix tècnic i el bronze en rutines lliure i acrobàtica per equips. Va ser precisament en aquestes disciplines d'equip on es va convertir en el primer home de la història en pujar un podi mundial en una modalitat que és tradicionalment femenina. A més, el nadador de Rubí ja s'havia coronat anteriorment com a campió del món en solo lliure a Fukuoka 2023 i va ser reconegut com el millor nadador de artística del món l'any passat, el 2025. Tot i la seva joventut, Denis González ha demostrat una gran resiliència per tornar a competir al màxim nivell en aquest europeu que comença avui. I avui comencen les vacances per molts de vosaltres, un període que és essencial per poder desconnectar. La psicòloga Anna Carballo ho explica als micròfons de Cugat.cat.
8: Fer vacances no és un luxe, sinó que és una necessitat, vale? És un espai en el que presumiblement ens recuperarem tant a nivell físic com a nivell mental. El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no, pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu. El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto. D'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
9: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.

0: David García.
1: Bona tarda. La biblioteca obrirà els matins d'agost per protegir-nos de la calor. L'Ajuntament ha anunciat avui que afegeix l'equipament del carrer Aribau a la xarxa de refugis climàtics, obrint l'edifici i el vestíbul als matins del mes d'agost. La biblioteca com a tal continuarà oberta les tardes de dilluns a dijous i també divendres al matí. El Banc de Sang visitarà fins a 4 vegades Rubí aquest mes d'agost. Cal donar sang i plasma per tal que no baixin les reserves, que acostumen a disminuir massa durant aquests mesos de vacances. Per tant, ja podeu apuntar-vos a aquestes 4 jornades, que seran només de tarda també a la biblioteca, o podeu anar quan vulgueu també a l'Hospital Mutu a Terrassa. Avui comença el Campionat Europeu de Natació 2026 i el rubinenc Denis González debuta aquesta tarda amb l'objectiu de tornar de París amb noves medalles en natació artística. L'atleta, tot un referent ja dins i fora de la piscina, comença aquesta tarda la competició amb el seu solo tècnic, però també farà duo mixt i participarà a la rutina acrobàtica de la selecció espanyola. En aquest moment ens apropem als 34 graus a Rubí en un dia, però que, de fet, s'espera que sigui el més suau de la setmana. El Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, ens fa la previsió completa del temps d'aquest cap de setmana.
2: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya el cel està o bé serè o amb alguns núvols poc importants dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
1: La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic aquest agost durant els matins de dilluns a divendres. L'Ajuntament ha anunciat que aquest edifici oferirà a partir de dilluns un espai climatitzat on la ciutadania pugui protegir-se de les altes temperatures en una de les franges del dia en què la calor acostuma a ser més intensa. Cal recordar que la biblioteca gerarà refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí, que és l'horari d'obertura de l'equipament durant l'estiu. Ara, l'Ajuntament hi afegeix també la franja del matí, que obrirà el vestíbul malgrat la biblioteca no estigui operativa. Així, l'edifici estarà obert de dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre per refugiar la ciutadania de la calor, mentre que la biblioteca, com a tal, mantindrà el seu horari habitual d'estiu, que és de dilluns a dijous, de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre i els divendres al matí, de 10 del matí a 2 de la tarda. D'aquesta manera, encara que el servei bibliotecari no estigui en funcionament durant els matins de dilluns a dijous, la ciutadania podrà accedir igualment a l'edifici per refugiar-se de les altes temperatures. Això sí, els dissabtes i diumenge, la biblioteca continuarà tancada completament. El carril segregat d'entrada a Rubí des de la B30, que fa més de 3 anys que és bloquejat amb blocs de formigó, podria entrar en funcionament aquest mes de setembre. Segons ha informat a Ràdio Rubí l'Incasol, que és el propietari dels terrenys i promotor d'aquesta obra que ja està acabada però no operativa, l'obertura del vial estratègic per esquivar la congestió de la rotonda del Leroy Merlin s'ha vist novament retardada per un entrebanc amb la companyia elèctrica Endesa, però tot indica que podria obrir ja el mes vinent. Ens ho explica la Mariona Jerez.
3: Tot i que fa un any semblava que la infraestructura ja estava a punt, Endesa va emetre diversos requeriments tècnics per autoritzar la connexió elèctrica necessària per posar fanals al carril. Aquests tràmits no s'han resolt fins ara, motiu pel qual el vial ha seguit inoperatiu l'últim any malgrat estar finalitzat. Un cop superat aquest darrer escull, però, la previsió és que el trànsit pugui circular-hi finalment a partir de setembre. Cal dir que l'obra ja estava acabada a finals de 2023, però ha hagut de superar diversos obstacles. El primer va ser un recurs judicial presentat per l'empresa Núñez i Navarro contra l'Ajuntament de Sant Cugat, ja que els terrenys es troben dins del terme municipal de la ciutat veïna. Posteriorment, un cop resolt el conflicte legal, el govern santcugatenc va trigar mesos a formalitzar la recepció de les obres, un tràmit administratiu obligatori que no es va tancar fins a l'estiu de 2025. Recordem que aquesta actuació forma part de la urbanització del sector sud-est del polígon de Can Sant Joan. El projecte ha consistit en la creació d'un nou carril directe que connecta la B30 amb l'interior del polígon, evitant que els vehicles hagin de passar per la rotonda de la BP1503. S'espera que, amb l'obertura, tant els camions com els turismes que entren a Rubí per aquesta zona puguin evitar un dels punts més habituals de saturació viària de la comarca, guanyant així fluïdesa en el trànsit.
1: El Banc de Sang i Teixits visitarà Rubí 4 vegades aquest agost. L'objectiu és mantenir unes reserves de sang i plasma òptimes durant l'estiu, un moment crític en què, com sabeu, les donacions solen disminuir a causa dels desplaçaments per vacances. L'entitat recorda que cada donació és vital pel sistema sanitari català i per al desenvolupament de teràpies avançades que salven vides diàriament. A Catalunya necessitem cada dia unes 1.000 donacions. La sang, que està formada per 3 elements, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, no es pot conservar més d'un mes i per això cal anar renovant l'estoc de forma periòdica. Cala Cortel és la portaveu del Banc de Sang.
0: Necessitem d'aquestes donacions de sang perquè sempre expliquem, no?, que darrere d'aquesta donació nosaltres elaborem aquests components sanguinis, el portem al Banc de Sang i el destaparem amb el plasma, una part de plasma petita, una de glòbuls vermells i una altra petitona de plaquetes. Per nosaltres tot és superimportant, però per aquestes dates les plaquetes són imprescindibles per molts tractaments i per molts malalts. Per tant, és molt important apropar-nos i tenir aquest mínim de campanyes de sortides que fem i també dels hospitals, i molta gent doncs, hi ve i dona sang.
1: Aquest agost els rubinencs podran donar sang els dies 4, 5, 19 i 26. Totes les jornades de donació es duran a terme a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. Aquesta vegada el servei estarà disponible només en un únic torn de tarda, concretament entre les 4 i les 8. A més de les recollides a la biblioteca, recordem que també es pot donar sang i plasma de manera permanent a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, que és el centre de referència més proper pels rubinencs. Qui ho vulgui pot demanar hora per qualsevol dia de la setmana a l'hospital de dilluns a divendres en matí, tarda i els dissabtes també al matí. Un tràmit que, insistim, és especialment important que fem ara a l'estiu. Josep Maria Uller és un dels metges responsables de les donacions del Banc de Sang.
4: L'estiu és un mes que tenim problemes perquè hi ha campanyes a les que anem, que són empreses que estan tancades, lògicament, per vacances, universitats, 3/4 del mateix, i moltes vegades la gent fa un altre horari, va a la platja, etc., fa coses que són una mica, entre cometes, incompatibles com el fet de venir a fer una donació.
1: Cal dir que Rubí sempre respon amb força a la crida del Banc de Sang. De fet, l'agost passat l'entitat també ens va visitar diversos dies i va sortir cada jornada amb desenes de donacions, alguns dies fins i tot amb més de 80. La Lourdes i el Pablo són dues de les persones que van aprofitar les vacances per donar sang l'agost passat.
5: No ens costa res i a canvi doncs fem un gran bé a la humanitat que últimament estem justets.
6: Per circumstàncies, la veritat. La primera vegada va ser perquè van operar el meu pare i després perquè la meva filla va fer una PP d'aquestes, una peça de donar sang i tal. Bueno, per circumstàncies.
1: Hi ha pocs requisits per poder donar sang. Cal passar més de 50 quilos, estar bé de salut, i ho podem fer des dels 18 fins als 65 anys. Moltes vegades ser donant és un fet que passa de pares a fills, una mena de tradició altruista. Escoltem la Paula i la Montse, que ara hi revés de la mateixa moneda, una donant novell i una de veterana.
7: Bueno, mi padre cuando ve la furgoneta en la estación, a veces va a donar, y bueno, cuando cumplí 18, la vi, pues dije, voy a donar.
8: Sí, tengo el carnet de donante y todo.
9: ¿Y por qué decidiste por primera vez donar sangre?
8: Pues porque es lógico que tenga que donar sangre porque hay mucha gente que la necesita. Después tengo un grupo sanguíneo que le puedo dar a todo el mundo, pero el cero negativo, y pienso que eso es una cosa, no sé, que tengo que hacerla.
1: La solidaritat de Rubí també es va poder veure en la visita més recent del Banc de Sang, fa només unes setmanes, el 8 de juliol. En aquella ocasió es van registrar 60 donacions, una xifra que ha permès millorar l'estat de fins a 180 pacients. El ruminenc Denis González, consolidat com una de les figures més importants de la natació artística a nivell estatal, inicia aquesta tarda la seva participació al Campionat d'Europa de París. Després de superar una exigent operació a l'espatlla, González torna a la piscina amb la determinació de seguir ampliant el seu llegat amb més medalles. Tota la participació del nadador local a l'europeu la podeu seguir en directe a través de Teledeporte i RTVE Play. Les proves en què prendrà part Denis González són aquesta tarda a les 6 al solo tècnic masculí amb la cançó Lovely de la Billie Eilish. Demà dissabte a les 4 de la tarda s'unirà a Iris Thió per disputar la final de duo mix lliure, de nou com van fer al Mundial, del ritme de Babe, I'm Gonna Leave You dels Led Zeppelin. I dimecres vinent, el 5 d'agost, a les 3 de la tarda, a González participarà en la rutina acrobàtica amb tot l'equip espanyol, ballant el ritme de Berghain de Rosalía. Un Denis González que és tot un referent dins i fora de la piscina, on també és un activista molt compromès amb la defensa i la lluita contra la LGTBI-fòbia i la discriminació a les xarxes, sobretot pel que fa als més petits. Ho explicava el programa especial del Dia de la Ràdio a les preguntes que li feien els alumnes de l'Escola 25 de Setembre i Torrent dels Alous.
10: Ara, per exemple, l'oportunitat que estic tenint jo de poder parlar aquí i de explicar la meva experiència, jo crec que és algo que la gent que ho escolti o que ho vegi pot aprendre, no, d'això. A lo millor tenia un pensament totalment diferent i veient això se n'adona d'una altra cosa i es pot adonar de que realment és important, no, el que diem o el que fem dintre d'aquestes xarxes socials, no, en la vida en general, amb persones amb les que puguis creuar o que sigui.
1: González arriba a París amb un palmarès que ja forma part de la història del seu esport. El Mundial de Singapur de l'any passat va aconseguir fins a 5 medalles, l'or en duo mix lliure, la plata en solo tècnic i duo mix tècnic i el bronze en rutines lliure i acrobàtica per equips. Va ser precisament en aquestes disciplines d'equip on es va convertir en el primer home de la història en pujar un podi mundial en una modalitat que és tradicionalment femenina. A més, el nedador de Rubí ja s'havia coronat anteriorment com a campió del món en solo lliure a Fukuoka 2023 i va ser reconegut com el millor nedador de artística del món l'any passat, el 2025. Tot i la seva joventut, Denis González ha demostrat una gran resiliència per tornar a competir al màxim nivell en aquest europeu que comença avui. I avui comencen les vacances per molts de vosaltres, un període que és essencial per poder desconnectar. La psicòloga Anna Carballo ho explica als micròfons de Cugat.cat.
11: Fer vacances no és un luxe, sinó que és una necessitat, vale? És un espai en el que presumiblement ens recuperarem tant a nivell físic com a nivell mental. El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no, pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu. El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto. D'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
1: Això és tot. Fins aquí l'informatiu migdia de Ràdio Rubí d'aquest divendres 31 de juliol, l'últim dia de la setmana i l'últim dia del mes. Que tingueu molt bon cap de setmana a tots i també a aquells que teniu la sort de començar avui vacances, també que tingueu unes molt bones vacances. Però recordeu que nosaltres no en fem. A partir de dilluns tornarem amb aquest informatiu migdia, sempre a les 2 de la tarda, amb els butlletins horaris i també amb el magazín Obert per Vacances, cada dia de dilluns a divendres a partir de les 9 del matí. Ja sabeu també que estem en aquesta onada de calor que ens ha de durar aproximadament fins dimecres vinent, així que refresqueu-vos, apagueu aigua i, sobretot, busqueu l'ombra. Molta precaució també al vehicle, als que sortiu avui també de vacances. Que vagi molt i molt bé.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat.
1: Molt bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en vària matèria moguita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps, ja ho veurà.
1: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars, l'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
4: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
1: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
4: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
4: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
1: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
1: Quan surt fa una estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
4: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
1: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
4: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el Mar d'Estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
7: Els blaugrana juguen a 8:45 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat, s'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
3: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
8: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
3: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que se'n digui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
8: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
3: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però... amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé. Per què no, mentrestant, fem això?
8: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
1: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
8: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
9: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
10: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
8: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
11: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
12: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
8: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
1: Gràcies, Mon. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
4: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
1: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
13: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'Espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
13: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
4: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha dos focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
1: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
4: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
14: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
4: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
1: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
15: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60 de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
16: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
17: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
18: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
19: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
15: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
1: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
4: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
1: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció al litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
20: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
21: Fixar-nos només en un municipi no podem. Clar. Sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. Uh-huh. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment, hi ha aquestes fluctuacions.
20: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
1: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
22: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 centre del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'Esboranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
0: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
22: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, fent que els veïns de les quatre finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
1: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
4: L'incendi s'ha produït cap a la una de la matinada. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
1: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
4: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
1: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous, amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
7: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el trofó, campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
6: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
1: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
4: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
1: I a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
23: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
24: Han passat 8 o 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
23: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
25: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes, no ens han acceptat res.
23: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans, una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
1: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies. I comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
26: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
27: Però si hi havia una qüestió doncs, que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
26: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó. amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
1: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
3: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
5: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs, mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per a poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conductes incíviques pot molestar també als altres, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
3: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
1: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà. Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
8: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
9: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
8: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
1: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, Televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
10: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espaiter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
1: I d'un clàssic al Festival de Torroella de Montgrí a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, que obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
2: Bon dia.
1: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:15 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
2: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rum cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
11: Ja portem uns 4 partits i de mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats, perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
2: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
12: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
13: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
12: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada, a més, compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provitola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
2: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana ACB 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i Lerna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
1: Doncs gràcies, Ignat. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, us deixem amb l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Banc de Sang i Teixits visitarà Rubí 4 vegades aquest agost. L'objectiu és mantenir unes reserves de sang i plasma òptimes durant l'estiu, un moment crític en què les donacions solen disminuir a causa dels desplaçaments per vacances. L'entitat recorda que cada donació és vital pel sistema sanitari català i per al desenvolupament també de teràpies avançades que salven vides diàriament. A Catalunya necessitem cada dia unes 1.000 donacions. La sang, que està formada per 3 elements, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, no es pot conservar més d'un mes, i per això cal anar renovant l'estoc de forma periòdica. Gala Cortel és la portaveu del Banc de Sang.
2: Necessitem d'aquestes donacions de sang perquè sempre expliquem, no?, que darrere d'aquesta donació nosaltres elaborem aquests components sanguinis, el portem al Banc de Sang i els estaparem amb el plasma, una part de plasma petita, una de glòbuls vermells i una altra petitona de plaquetes. Per nosaltres tot és superimportant, però per aquestes dates les plaquetes són imprescindibles per molts tractaments i per molts malalts. Per tant, és molt important apropar-nos i tenir aquest mínim de campanyes de sortides que fem i també dels hospitals, i molta gent doncs, hi ve i dona sang.
1: Els rubinencs podran donar sang aquest agost el 4, 5, 19 i 26. Totes les jornades es duran a terme a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, com és habitual, però atenció, perquè el servei estarà disponible excepcionalment només en un únic torn, el de tarda, concretament entre les 4 i les 8. A més d'aquestes donacions a la biblioteca, recordem que també podeu anar a donar sang o plasma cada dia que vulgueu a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, que és el centre de referència estable més proper. Als interessats podeu demanar cita prèvia per qualsevol dia de la setmana a l'hospital, de dilluns a divendres, tant en horari de matí i tarda, i els dissabtes també al matí. La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic aquest mes d'agost durant els matins entre setmana. L'Ajuntament ha anunciat avui que l'edifici oferirà a partir de dilluns un espai climatitzat on la ciutadania pugui protegir-se de les altes temperatures en una de les franges més crítiques dels dies. Cal recordar que la biblioteca ja era refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí, que és l'horari d'obertura habitual de l'equipament durant l'estiu. Però ara l'Ajuntament hi afegeix també la franja dels matins entre setmana, que obriran el vestíbul tot i que la biblioteca com a tal no estigui operativa. Així, la biblioteca estarà oberta cada dia de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre per refugiar la ciutadania de la calor. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

light is on.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El carril segregat d'entrada a Rubí des de la B30, que fa més de 3 anys que està tancat amb blocs de formigó, podria entrar en funcionament aquest mes de setembre. Segons ha informat a Ràdio Rubí l'Incasol, que és el propietari dels terrenys i el promotor d'aquesta obra, l'obertura del vial estratègic per esquivar la congestió de la rotonda del Leroy Merlin s'ha vist aquest any novament retardada per un entrebanc amb la companyia elèctrica Endesa. Tot i que fa un any semblava que la infraestructura ja estava a punt, l'empresa distribuïdora va emetre diversos requeriments tècnics per autoritzar la connexió elèctrica donats als diferents canvis legislatius d'aquests últims temps. Els tràmits no s'han pogut resoldre fins ara, motiu pel qual el vial, tot i que estava acabat, ha estat operatiu i tancat amb blocs de formigó. Un cop superat aquest darrer escull, però, la previsió ara de l'Incasol és que el trànsit pugui circular-hi finalment a partir del mes vinent, de setembre. Recordem que l'obra ja estava acabada a finals de 2023, però ha hagut de superar diversos obstacles. El primer va ser un recurs judicial presentat per l'empresa Núñez i Navarro contra l'Ajuntament de Sant Cugat. Posteriorment, un cop resolt el conflicte legal, el govern santcugatenc va trigar mesos a formalitzar la recepció de les obres i ara doncs han vingut aquests requeriments d'Endesa. Recordem que tot plegat forma part de la urbanització del sector sud-est del polígon de Can Sant Joan, que des de fa ja uns anys compta amb una passera cap al centre comercial. I el rubinenc Denis González, consolidat com una de les figures més importants de la natació artística a nivell estatal, inicia avui la seva participació al Campionat d'Europa de París. Després de superar una exigent operació a l'espatlla d'etra, González torna a la piscina amb la determinació de tornar de París amb més medalles que amplin el seu llegat. Tota la participació del nadador local a l'europeu es podrà seguir en directe a través de Teledeporte i RTVE Play. Les proves en què prendrà part són les següents. Aquest divendres a la tarda, González debuta en la modalitat de solo tècnic al ritme de Lofli, de la Billie Eilish. Aquest dissabte, Denis s'unirà a Iris Thió per disputar la final del duo mix lliure a partir de les 4 de la tarda, de nou al ritme de Babe, I'm Gonna Leave You dels Led Zeppelin, tal com van fer al Mundial. I dimecres vinent, el 5 d'agost, a partir de les 3 de la tarda, el rubinenc participarà en la rutina acrobàtica amb tot l'equip espanyol a ritme del Berghain, de Rosalía. González arriba a París amb un palmarès que ja forma part de la història del seu esport, i és que el Mundial de Singapur de l'any passat va aconseguir fins a 5 medalles. Va ser en la rutina acrobàtica per equips, on es va convertir, a més, fent història, en el primer home que pujava a un podi mundial d'un esport i una modalitat que tradicionalment és femenina. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
3: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant

0: o més. Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
0: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona. Créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
0: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
0: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Sempre s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los dir ràbia.
0: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir que sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials. Sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
0: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
0: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa
3: exacte.
0: Mal les orelles, no?
3: Allò estàs tenint unes petites descompressions, I aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Digna, quina temperatura estem allà dalt. Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
0: Déu-n'hi-do, Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
3: No, i tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, Semblaries un bacallà.
0: A l'instant.
3: Sí. I tant. A quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
0: De temperatura?
3: I de què

0: Aquesta,
1: tant,
0: exacte.
1: Bueno, clar, per...
0: Sí, sí. Però tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, fixa't. Vols dir?
0: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? Mm. A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire,
0: molècules.
1: No?
0: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt, els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el terra, d'acord? Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Sí, no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà permanentment.
1: Queda enganxada allà. Queda fixada, com aquell que diu, no?
0: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
0: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
0: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai. I a més a més...
1: S'eixample, no? Sembla com que es va...
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir?
0: Ah, exacte. I fins al final, fins i tot, arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubatall, o no? Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però això no té res a veure amb... No té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
0: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
0: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
0: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xef seria de química, no?
0: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. En aquest cas és estela de condensació. Però si vols et poso una mica així en context històric, des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré gentrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera, és a dir... Des que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada, pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer el German Wright, no?
0: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail.
1: No.
0: Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira... Als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de, com ha dit, el tema de les partícules de plata, no?
0: Ah, sí, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, oh. Això, perdó.
0: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, sí. Perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules,
0: exactament.
1: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
0: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
0: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
0: cau, s'evapora.
1: És com una boira. Diguem,
0: sí,
1: no?
0: és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites, també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len,
1: i que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
0: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar, per precipitar,
0: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
0: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores podia provocar la pluja, i atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%, és a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
0: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pot generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu... Hi havia un problema aquí. Si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. Hi havia problemes. Hi havia problemes de dir... Diferents estats, per exemple, als Estats Units, estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això no és canviar... Sí, no és canviar el clima, eh? Atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, simplement
1: desplaçaves. No, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres. Encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
0: Sí, l'alteres. Això només no es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també, eh? I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
0: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpiades de Pequín.
1: Ah.
0: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona, i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que explicat així certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i, ostres, i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
0: I tant, fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho vam fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh, vale? per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? No, sí, la legislació internacional ho prohibeix.
0: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
0: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia la Digna, no? Chemtrails o contrails que deies tu.
0: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, no és generalitzat ni res, eh?
0: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
0: Aquí és d'on ve tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, més de dir-ho, ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
2: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir bàsics, les bones.
2: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials. Però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
2: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
2: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que, per no perdre estocs i línies de vol i subvencions, van estar fent volar avions buits. Però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
2: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond, que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
2: però, clar,
1: això.
2: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent 4 números. Són números, ja aviso, que són... Mica de gent, hem fet l'ESO nosaltres. Vull dir que... Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo em volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
0: Sí senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
0: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
2: Clar, i he dit, bueno, doncs... Pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
2: Bueno, no, pues hem menjat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que, problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora... I un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
2: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
2: clar,
1: no passa res.
2: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu,
0: Andreu. Explica què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho,
2: no, perquè... No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu, bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure,
0: costa calés, Ara costa calés.
2: No. Té un pico, Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que... Clar, una mica l'escenari per posar la prèvia, Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
2: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar... per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
0: I poses maniquís a les finestres.
2: Això depèn dels possibles... Però, clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs, va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair... que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
0: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
2: Clar. Que dius, quant producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Clar.
2: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada, ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
2: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire... No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques. Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
0: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
2: Sí. A més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
2: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i he vist que extremadament generós. Que és que arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
2: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió... cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat de 1 per 1.000, diguem.
2: Sí, ja aviso que aquí, probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut, perquè probablement és 1 milió. Però, bueno, no passa res. Assumim que és un de cada mil.
1: Has dit que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
2: Clar, necessites... Si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
2: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment. No?
2: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria, aquí, eh? Això seria, seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
0: Sí,
2: la tos un dia només,
1: un
2: per això.
1: Un dia només. Ah.
0: Sí, sí. Escolta, ja, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes...
2: Totes ah,
0: aquestes
2: bé, tones, sí. Mira, vos això no ho havia fet.
0: Són 415 milions de caixes.
2: Bueno, imagina't.
0: Sí.
2: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
0: Sí, sí.
2: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
0: Que són 17.000 caixes per avió, eh? També ho he calculat.
2: Sí. També, no sé si el de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair. 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
0: Per un dia, només. Un dia, vale.
2: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
0: Només si han doblat totes...
2: Un dia.
0: Molt bé.
2: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de... Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
0: Eh? Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
2: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
2: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
0: Un dia.
1: Trobo... Surt car,
2: per tant,
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
0: Surt
2: caret. Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
0: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir
1: plus de risc químic. A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
0: Clar, clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
0: Clar, has comptat que... quants maniquís farien falta per simular tota aquesta gent.
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí, sí. La veritat és que molt bé.
2: És certament complicat. que això sigui veritat, és que, bàsicament.
0: Sí, i una pregunta, perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
2: Bueno. Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
0: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i que hi hau.
1: La merma és
0: important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
2: Clar.
0: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
2: Clar,
0: però
2: això...
1: Si
2: ens quedem a Països Catalans, aquí, doncs, enganxes un dia a tramuntana i estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
2: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... Molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, sí, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyinyinyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
0: algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
0: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
0: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
2: Bueno, sí, és que són petitets.
0: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
0: Clar, en tires un...
1: Vull dir, si ocupa tan poc, potser...
0: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
2: Sí, però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
0: Ah, també. Perquè et pot caure en un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees, que algun dolent de Gen Joan de l'Hacendado deu existir, eh?
0: Sí, sí.
1: Al tanto.
0: No, però a veure...
1: Si creu estar
0: sí
1: tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
0: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... Crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir
0: i
1: de
0: la cua de l'avió. I els ultraviolats.
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si
0: ho has
1: dit
0: tu
1: o la Digna.
0: Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis.
0: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
0: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
0: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, potser, no?
0: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se n'en va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Sí, imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí.
0: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
0: Sí, sí,
1: lamentablement,
0: sí.
1: És probable que, que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
0: Sí, sí, sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que, clar, que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí, sí, senyor.
0: Que formen una trama irregular, que arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte.
1: Doncs, jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
0: Exacte,
1: no? Allò...
0: exacte. Però, a més, pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
0: es manté
1: allà
0: dalt. Es manté a dalt. Per corrents, bueno, de col·lecció.
1: Que...
0: I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè,
0: Això mateix. No té prou pes,
1: no? En tot cas.
0: Sí, sí, sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, sí, absolutament.
0: I no el veus pas a baix.
1: Sí, sí, sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
0: El gat ja en tens.
2: No sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
2: hem fet
1: clar,
2: els...
1: això és una mica...
2: Hem de buscar alternatives.
0: Sí, sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
1: sí,
0: entre
1: feina,
0: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que
0: no són només diners.
1: No són només diners, eh? Necessites
0: és silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí, sí.
0: Sí, sí, el silenci de molta gent.
2: Però al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
0: Fins i tot els que ho respiren.
2: Però,
1: clar, exactament.
2: Això també em fa pensar en, a vegades, la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Jo sóc l'únic que ho sé. Probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Sempre acaba això de la mà negra, George, no?, que deien.
2: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí, sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G... També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu...
0: Però mira, espera't un segon.
1: Digues.
0: Ara, no em talles.
1: Perdona.
0: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
1: Sí, home.
0: Eh?
1: Home,
0: que va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
0: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien, no sé quines coses...
1: Sí, l'Àrea 51, no?
0: L'Àrea 51, i també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
0: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
1: Si aquest els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
0: No? Ah, clar. Deixeu acabar
2: amb una anècdota
1: del
2: mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
1: Ah.
0: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
2: No.
0: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera, crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles, l'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de voltes, en Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de Chentrails o què?
3: Pues i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar. Clar, així estàs, eh?
3: Algú l'han de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
0: Aquí... Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
3: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
0: Instagram, el Twitter.
1: Twitter. Bueno. Allò que se'n diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu. Ets
3: un clàssic, sí.
0: Perquè som antics. Som
3: clar,
0: tots antics.
3: Sí. Ah, sí, sí, sí. Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits. Val?
1: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, però també escriure. No, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell, que només servia per això.
1: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, vale. Llegies un tuit i el tornava a fer. O com ho feia, no entenc.
3: No, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
0: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenies més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
0: Sí, l'escrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò que recordeu de les BlackBerries, era una cosa així.
3: Si mireu, si us busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, Twitter. Perdó, no vull tallar, digues.
3: No, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
2: Sí? Estava clar i marilià, eh?
3: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
0: Fatal.
1: Dolenta,
3: fatal.
1: No?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerries eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
3: I és que, a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàce que feia servir per llegir els tuits doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerries, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
0: Pues clar.
3: Per tant, lògic i bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell de revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
3: no cal.
1: Sí.
0: Sí. És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, seria així.
0: I no ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
1: Per res més.
3: Sí.
0: I a més, hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció part per poder enviar un WhatsApp, que dius, però si és gratis,
0: això. Que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
3: Sí. Correcte. Sí, exacte.
0: Clar. Ostres, és estrany,
2: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, si és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el Twitter era una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
3: No entrava. No. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí.
3: Doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una BlackBerry Bolt, però plana. Hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en algun moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí.
3: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, Claríssim.
0: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, i quina tirada en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa colors, API. Sí, no. Sí, la parella era molt maco físicament. Però...
0: És una calculadora.
3: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i, per tant, la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
0: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
3: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparat tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno, clar, això el limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot, tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
3: Exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone, i hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
3: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Sí. Doncs era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no digueu sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res,
3: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia
0: Jo no tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para.
3: Sí.
0: Fins aquí.
3: No.
0: Sí. Para.
3: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
0: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos a Twitter...
1: No es podia.
3: No, era una aplicació externa que... Sí. Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos. No, tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
0: I ja, perdó, algú per... va comprar...
1: Algun o altre.
3: Segurament algú compraria,
0: caure, sí, sí.
3: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. O sigui, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
3: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa. Eh?
1: Mare de Déu.
3: Sí. Clar, a més pensa que estem al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren, o sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I, a més, com que té diferents colors, no?, perquè el que he vist, les caràtules, o... Potser sí que anava per aquí, però bé...
0: Valia $100.
1: $100, però 8 paves al mes, eh?
0: Sí. I després la subscripció a part.
3: Sí.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, clar. Segurament, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans idees, eh?
3: Bueno, cadascú. Però, clar, és que estem a l'època... com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet, que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que
1: l'empresa... De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi,
3: i això.
1: Coses que...
3: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit. Gràcies Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories, que com els núvols poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Banc de Sang i Teixits visitarà Rubí 4 vegades aquest agost. L'objectiu és mantenir unes reserves de sang i plasma òptimes durant l'estiu, un moment crític en què les donacions solen disminuir a causa dels desplaçaments per vacances. L'entitat recorda que cada donació és vital pel sistema sanitari català i per al desenvolupament també de teràpies avançades que salven vides diàriament. A Catalunya necessitem cada dia unes 1.000 donacions. La sang, que està formada per 3 elements, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, no es pot conservar més d'un mes i per això cal anar renovant l'estoc de forma periòdica. Gala Cortel és la portaveu del Banc de Sang.
2: Necessitem d'aquestes donacions de sang perquè sempre expliquem, no?, que darrere d'aquesta donació nosaltres elaborem aquests components sanguinis, el portem al Banc de Sang i el destaparem amb el plasma, una part de plasma petita, una de glòbuls vermells i una altra petitona de plaquetes. Per nosaltres tot és superimportant, però per aquestes dates les plaquetes són imprescindibles per molts tractaments i per molts malalts. Per tant, és molt important apropar-nos i tenir aquest mínim de campanyes de sortides que fem i també dels hospitals, i molta gent doncs, hi ve i dona sang.
1: Els rubinencs podran donar sang aquest agost al 4, 5, 19 i 26. Totes les jornades es duran a terme a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, com és habitual, però atenció, perquè el servei estarà disponible excepcionalment només en un únic torn, el de tarda, concretament entre les 4 i les 8. A més d'aquestes donacions a la biblioteca, recordem que també podeu anar a donar sang o plasma, cada dia que vulgueu, a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, que és el centre de referència estable més proper. Als interessats podeu demanar cita prèvia per qualsevol dia de la setmana a l'hospital, de dilluns a divendres, tant en horari de matí i tarda, i els dissabtes també al matí. La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic aquest mes d'agost durant els matins entre setmana. L'Ajuntament ha anunciat avui que l'edifici oferirà a partir de dilluns un espai climatitzat on la ciutadania pugui protegir-se de les altes temperatures en una de les franges més crítiques dels dies. Cal recordar que la biblioteca ja era refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí, que és l'horari d'obertura habitual de l'equipament durant l'estiu. Però ara l'Ajuntament hi afegeix també la franja dels matins entre setmana, que obriran el vestíbul tot i que la biblioteca com a tal no estigui operativa. Així, la biblioteca estarà oberta cada dia de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 de la tarda a 9:15 del vespre per refugiar la ciutadania de la calor. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El carril segregat d'entrada a Rubí des de la B30, que fa més de 3 anys que està tancat amb blocs de formigó, podria entrar en funcionament aquest mes de setembre. Segons ha informat a Ràdio Rubí l'Incasòl, que és el propietari dels terrenys, el promotor d'aquesta obra, l'obertura del vial estratègic per esquivar la congestió de la rotonda del Leroy Merlin s'ha vist aquest any novament retardada per un entrebanc amb la companyia elèctrica Endesa. Tot i que fa un any semblava que la infraestructura ja estava a punt, l'empresa distribuïdora va emetre diversos requeriments tècnics per autoritzar la connexió elèctrica donats als diferents canvis legislatius d'aquests últims temps. Els tràmits no s'han pogut resoldre fins ara, motiu pel qual el vial, tot i que estava acabat, ha estat operatiu i tancat en blocs de formigó. Un cop superat aquest darrer escull, però, la previsió ara de l'Incasòl és que el trànsit pugui circular-hi finalment a partir del mes vinent, de setembre. Recordem que l'obra ja estava acabada a finals de 2023, però ha hagut de superar diversos obstacles. El primer va ser un recurs judicial presentat per l'empresa Núñez i Navarro contra l'Ajuntament de Sant Cugat. Posteriorment, un cop resolt el conflicte legal, el govern santcugatenc va trigar mesos a formalitzar la recepció de les obres i ara doncs, han vingut aquests requeriments d'Endesa. Recordem que tot plegat forma part de la urbanització del sector sud-est del polígon de Can Sant Joan, que des de fa ja uns anys compta amb una passera cap al centre comercial. I el rubinenc Denis González, consolidat com una de les figures més importants de la natació artística a nivell estatal, inicia avui la seva participació al Campionat d'Europa de París. Després de superar una exigent operació a l'espatlla d'etra, González torna a la piscina amb la determinació de tornar de París amb més medalles que amplin el seu llegat. Tota la participació del nadador local a l'europeu es podrà seguir en directe a través de Teledeporte i RTVE Play. Les proves en què prendrà part són les següents. Aquest divendres a la tarda, González debuta en la modalitat de solo tècnic al ritme de Lofli, de la Billie Eilish. Aquest dissabte, Denis s'unirà a Iris Thió per disputar la final del duo mix lliure a partir de les 4 de la tarda, de nou al ritme de Babe, I'm Gonna Leave You dels Led Zeppelin, tal com van fer al Mundial. I dimecres vinent, el 5 d'agost, a partir de les 3 de la tarda, el rubinenc participarà en la rutina acrobàtica amb tot l'equip espanyol a ritme del Berghain, de Rosalía. González arriba a París amb un palmarès que ja forma part de la història del seu esport, i és que el Mundial de Singapur de l'any passat va aconseguir fins a 5 medalles. Va ser en la rutina acrobàtica per equips, on es va convertir, a més, fent història, en el primer home que pujava a un podi mundial d'un esport i una modalitat que tradicionalment és femenina. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. El Banc de Sang i Teixits visitarà Rubí 4 vegades aquest agost. L'objectiu és mantenir unes reserves de sang i plasma òptimes durant l'estiu, un moment crític en què les donacions solen disminuir a causa dels desplaçaments per vacances. L'entitat recorda que cada donació és vital pel sistema sanitari català i per al desenvolupament també de teràpies avançades que salven vides diàriament. A Catalunya necessitem cada dia unes 1.000 donacions. La sang, que està formada per 3 elements, els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, no es pot conservar més d'un mes, i per això cal anar renovant l'estoc de forma periòdica. Gala Cortel és la portaveu del Banc de Sang.
2: Necessitem d'aquestes donacions de sang perquè sempre expliquem, no?, que darrere d'aquesta donació nosaltres elaborem aquests components sanguinis, el portem al Banc de Sang i els estaparem amb el plasma, una part de plasma petita, una de glòbuls vermells i una altra petitona de plaquetes. Per nosaltres tot és superimportant, però per aquestes dates les plaquetes són imprescindibles per molts tractaments i per molts malalts. Per tant, és molt important apropar-nos i tenir aquest mínim de campanyes de sortides que fem i també dels hospitals, i molta gent doncs, hi ve i dona sang.
1: Els rubinencs podran donar sang aquest agost el 4, 5, 19 i 26. Totes les jornades es duran a terme a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, com és habitual, però atenció, perquè el servei estarà disponible excepcionalment només en un únic torn, el de tarda, concretament entre les 4 i les 8. A més d'aquestes donacions a la biblioteca, recordem que també podeu anar a donar sang o plasma cada dia que vulgueu a l'Hospital Universitari Mútua Terrassa, que és el centre de referència estable més proper. Als interessats podeu demanar cita prèvia per qualsevol dia de la setmana a l'hospital, de dilluns a divendres, tant en horari de matí i tarda, i els dissabtes també al matí. La Biblioteca Mestre Martí Tauler també serà refugi climàtic aquest mes d'agost durant els matins entre setmana. L'Ajuntament ha anunciat avui que l'edifici oferirà a partir de dilluns un espai climatitzat on la ciutadania pugui protegir-se de les altes temperatures en una de les franges més crítiques dels dies. Cal recordar que la biblioteca ja era refugi climàtic durant totes les tardes i els divendres al matí, que és l'horari d'obertura habitual de l'equipament durant l'estiu. Però ara l'Ajuntament hi afegeix també la franja dels matins entre setmana, que obriran el vestíbul tot i que la biblioteca com a tal no estigui operativa. Així, la biblioteca estarà oberta cada dia de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda i de 3:45 de la tarda a 9:45 del vespre per refugiar la ciutadania de la calor. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom:
4: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
4: Camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
3: Matrícula:
4: 39.240 i 39.241.
0: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
2: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové, la brusa rosa.
5: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
6: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques...
4: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
6: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
5: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
0: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
7: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
6: Com souvenir.
0: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
8: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
9: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
5: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Samsó.
10: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Samsó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
5: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
6: Mon grand-père un jour...
4: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió.

0: I polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
1: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
0: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
2: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
0: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
1: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937 les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
0: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
2: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
3: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
4: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
1: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
5: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
3: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
6: Creiem que Franco no guanyaria la guerra.
2: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
3: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
6: Hem traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
1: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
0: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió

0: Jo de persones d'Espanya cap a França creuant el Pirineu, és a dir, gent que per un cantó hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
1: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
2: Alors, je m'explique.
3: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
2: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
4: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charenté. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
1: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
0: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy.
4: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
5: Oui, alors il n'était pas marié.
6: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Van veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
1: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre per qui sent devoció.
4: Però en Maurice no resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
7: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina I la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
2: Il faut savoir que l'embauche...
3: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
2: De peur d'attraper la maladie.
7: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
1: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
4: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
1: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
4: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I, a més, la frontera és perillosa.
0: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
4: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
3: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en
2: Jacques.
1: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
4: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents, també hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
1: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
3: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
1: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
2: El problema és que són partides.
3: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
4: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
3: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
8: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
1: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
3: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: «Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me».
1: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
6: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
4: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
3: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
2: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Mark Twain deia: és més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada. Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I, com sempre, ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
3: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió en deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona, créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
2: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
4: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
2: Com estàs?
4: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Sempre s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los dir ràbia.
2: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
4: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials, sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. En aquella alçada hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
2: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
4: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
2: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa mal
4: les orelles.
2: Allò no és això.
4: Estàs tenint unes petites descompressions, i aquestes descompressions generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire està intentant sortir i et fa mal, lògicament. A més, ja ho ha dit la Dina, quina temperatura estem allà dalt. Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
2: Déu-n'hi-do, Això quan ets a l'avió no ho notes pas, per sort.
4: No, tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, Semblaries un bacallà.
2: A l'instant.
4: Sí. I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, només estic parlant, se'n van a uns 500-700 graus.
2: De temperatura?
4: Sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la

0: O a vegades està molt saturat d'aigua. I és que ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
0: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
0: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
0: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai.
1: I a més a més... s'eixampla, no? Sembla com que es va...
0: Sí. I a més a més, fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir?
0: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però doncs això no té res a veure amb... No té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
0: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
0: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
0: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el xem seria de química, no?
0: De química, sí. Sí, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric. Des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré chemtrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir... Des que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada, pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, o la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
0: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per arribar a deixar un contrail.
1: No.
0: Com que volàvem amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira... Als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de... Com ha dit? El tema de les partícules de plata, no?
0: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, això, perdó.
0: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico... Com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules,
0: no?
1: De provocar pluja. Segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
0: Exacte. Mira, ja...

0: Jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
0: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
0: cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites, també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len,
1: a la primavera. I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
0: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
0: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
0: La gravetat guanya aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses, aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades s'aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
0: No és molt alta, però ho pots fer, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu hi havia un problema aquí, si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia un problema. Hi havia problemes. Hi havia problemes de dir diferents estats. Per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això
1: el
0: no
1: règim...
0: és canviar... Sí, no és canviar el clima, atenció. No és el canvi climàtic ni res. No, simplement
1: desplaçaves. No, però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres. Encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
0: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també, i aquesta explosió sembra el núvol també provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
0: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta feien que plogués a una altra zona. I quan ja arribava a Pequín, ja estava descarregat aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
0: I tant. Fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh, per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita.
1: Clar.
0: Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrat de núvols de manera d'ús, per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? No, o sigui, la legislació internacional ho prohibeix.
0: Ho prohibeix.
1: No ho sabia, sí, sí. Desconeixia això, és interessant, realment.
0: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia,
0: sí,
1: la Digna, no?
0: Els, sí, sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu. No?
0: Exacte, sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, sí, o sigui, no és generalitzat ni res,
0: No, no, no, no, no.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
0: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo,
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, només de dir-ho ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
2: Home, evidentment, és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir les bones.
2: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials. Però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
2: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
2: I fins i tot a Estats Units sembla que hi havia companyies que, per no perdre estocs i línies de vol i subvencions, van estar fent volar avions buits. Però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
2: Sí. En tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond, que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós.
2: Però, clar,
1: això.
2: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, que són... mica de gent, hem fet l'ESO nosaltres, vull dir que... Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però només era un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
0: Sí senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
0: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
2: Clar, he dit, bueno, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
2: Bueno, no, però s'ha menjat. Clar, un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora... i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
2: Clar, jo...
1: Tampoc són tan joves. Tenim una edat, tenim una edat, clar, no passa res.
2: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec
0: doctor Andreu.
1: Que...
0: La... Explica sí, què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho
2: perquè... No, pastilles del doctor Andreu són, eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal són, és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure,
0: costa calés, eh? Ara costa calés.
2: Clar, no, no. Té un pico, eh? Vull dir, hi ha un pico aquí. Eh? Vull dir que, clar, una mica l'escenari, per posar la prèvia, eh? Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
2: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic o clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
0: I poses maniquís a les
2: finestres. Depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
0: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
2: Clar. Que dius, quan producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic.
1: Uh-huh.
2: Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una on,
2: clar. Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada... Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
2: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així es va dir, a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Uh-huh.
2: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer...
0: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
2: Sí. A més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
2: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amb un d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que... Arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
2: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
2: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és 1 milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un
1: de cada mil. Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
2: Clar, necessites, si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
2: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
2: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
0: Sí, exacte.
2: La tos, un dia només,
1: per
2: això.
1: Un dia només. Ah.
0: Sí, sí. Escolta, ara acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu significen aquestes...
2: Totes aquestes. Sí. Mira, vos això no ho havia fet.
0: Són 415 milions de caixes.
2: Bueno, imagina't.
0: Sí.
2: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
0: Sí, sí.
2: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
0: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Per mi ho he calculat.
2: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair. 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
0: Per un dia, només. Un dia? Vale.
2: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
0: Només si han doblat totes...
2: Un dia.
0: Molt bé.
2: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries de...
0: Dia fort.
2: Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
0: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
2: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
2: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia,
0: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car,
2: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
0: Surt caret.
2: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt, igual et surt més a compte.
0: Sí, no. A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
0: Clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
0: Clar, has comptat quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent?
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí. La veritat és que molt bé.
2: És certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
0: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
1: Bueno.
2: Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
0: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, es dissol al mar i au.
1: La merma
0: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
2: Clar.
0: A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
2: Clar,
0: però
2: si,
0: que...
2: o...
1: si
2: ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja, ja i en... estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota ara... la seva vida.
2: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
0: però algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
0: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no?
0: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
2: Sí, és que són petitets.
0: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs...
0: Clar, en tires un...
1: Si ocupa tan poc, potser...
0: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
2: Sí, però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
0: Ah, també. Perquè et pot caure amb un descampat, també... el virus. Sí.
1: Escolta, no doneu idees, que algun dolent de James Bond de la Zendado deu existir,
0: Sí, sí.
1: Al tanto.
0: No, però a veure...
1: Creu estar tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
0: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiro una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir de la
0: cua de l'avió. I els ultraviolats?
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no? Si, ja no recordo si
0: bueno,
1: ho has dit tu
0: si
1: o la Digna.
0: Això si ho tires pel motor, si segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si en s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
0: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
0: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, això no pot ser.
0: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palau, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, exacte. Potser, no?
0: No, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se n'en va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí.
0: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
0: Sí.
1: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
0: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí. Sí,
0: que formen una trama irregular, que arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí. Bueno, i dibuixos, no?
0: Sí, exacte. Doncs,
1: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè és, fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
0: Exacte,
1: allò...
0: exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
0: es manté
1: queda
0: allà dalt. Es manté a dalt. Per corrents de convecció.
1: Que...
0: I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè doncs, no té prou
0: això
1: pes,
0: mateix.
1: No? En tot cas.
0: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
0: És a dir, no el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
0: El gat ja entens.
2: Sí, no sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
2: hem fet
1: clar,
2: els...
1: això és una mica...
2: Hem de buscar alternatives.
0: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen
1: sí,
0: entre
1: feina,
0: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que
0: no
1: són
0: no
1: només diners. No són només diners, eh? Necessites
0: és silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí,
0: és el silenci de molta gent.
2: Al final, o sigui, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
0: Els que ho respiren.
2: Però,
1: exactament.
2: Clar, això també em fa pensar en a vegades la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu, probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc... Sempre acaba
1: això de la mà
2: negra,
1: George, no?, que deien.
2: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G... També hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
0: però mira,
1: crec
0: espera,
1: que...
0: Espera't un segon.
1: Digues.
0: Ara, no em
1: tallis. Perdona.
0: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
1: Sí, home.
0: Eh? Home, que va llegir tots els arxius secrets.
1: Va estar refugiat a Rússia.
0: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'alien, no sé quines coses...
1: Sí, l'Àrea 51, no?
0: L'Àrea 51, i també... va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
0: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
1: I aquest que els tenia tots i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
0: Ah, clar. Deixeu acabar
2: amb una anècdota
1: del
2: mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
1: Ah.
0: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
2: No.
0: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de voltes. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
3: Pui tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar. Clar, així estàs, eh? Així estàs.
3: Algú n'han de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
1: Aquí...
0: Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
3: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
0: Però Instagram, el Twitter.
1: Twitter. Bueno, allò que se diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu. Ets
3: un clàssic. Sí.
0: Perquè som antics. Som tots antics.
1: Sí. Sí.
3: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
1: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, també escriure. No, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell que només servia per això.
1: Sí. Però no entenc la finalitat, eh? És a dir, llegies un tuit... I el tornava a fer, o com ho feia, no entenc.
3: No, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
0: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenies res més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter. Llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
0: Sí, l'escrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò que podeu de les BlackBerries, era una cosa així.
3: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir Twitter. No vull tallar, digues.
3: No, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
2: Sí? Estava clar i meridià, eh?
3: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
0: Fatal.
1: Dolenta,
3: fatal.
1: No?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
3: I és que, a part de que aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàcia que feia servir per llegir els tuits era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, perquè ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
0: Pues clar.
3: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar.
3: No cal.
1: Sí.
3: Sí.
0: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, seria així.
0: I no ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
1: Per res més.
3: Sí.
0: I a més, hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció a part per poder enviar WhatsApp, clar. Que dius, però si és gràcies.
0: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
1: Sí, correcte.
3: Sí, exacte.
0: Ah, clar, exacte. Ostres, és estrany, eh?
2: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí, sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, una mica... una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
3: No entrava. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
3: doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una Blackberry Bolt, però plana. I hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys... aquest aparell, que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
3: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, claríssim.
0: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, i quina tirada en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa API. Clar, sí, sí, la parella era molt maco físicament. Però...
0: És com una calculadora.
3: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i, per tant, la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil. Però, clar, a la que Twitter et canvies la manera... Bé, canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
0: Sí. Potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, sí. Hauries de deslogar-te d'un i... Sí, esclar. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, no? I tot plegat.
3: Clar, perquè us feu una idea, aquest aparat tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
3: Exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
3: Que es pot veure moltes pel·lis i tal. Doncs era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
3: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia i... En fi...
0: Jo tenia una cosa bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para.
3: Sí.
0: Fins aquí.
3: No.
0: Sí. Para.
3: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
1: Aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
0: Veig que potser fotografies no, eh? Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter...
1: No es podia.
3: No, era una aplicació externa que... Sí. Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no. Tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
0: I algú va comprar...
1: Algú no altre.
3: Segurament algú compraria.
0: Caure, sí.
3: però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-se a internet.
1: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
3: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
3: Sí. Clar, a més, pensa que estem...
1: 200 euros de... En fi.
3: Estem al principi del... al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època, com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, devien... No sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I va, i com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir... I a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules o... Potser sí que anava per aquí, però bé.
0: Valia $100.
1: $100, però 8 paves al mes, eh?
0: Sí. I després la subscripció a part.
3: Sí.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, clar. Segurament, sí, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
3: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i per casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que l'empresa...
1: De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi, aquelles coses que...
3: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit... Gràcies, Jordi. Gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui. A l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
2: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
4: És mitjanit.
5: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. Obrim per Vacances.

No patiu, sí, sí, esteu a l'obert per vacances. I sí, sóc l'Enric, no pas a Núria. I és que avui plego veles, tanco barraca, adeu-siau i fins aviat, ja que jo agafo vacances. Això sí, tornaré a estar amb tots vosaltres al setembre. Home, ara que ens hem fet amics, no voldria pas perdre'm al final de temporada. Així que la Núria m'ha cedit aquest inici, tot i que no sé pas si ha fet gaire bé. Ja n'està prou segura.

0: Bé, si aconseguim, jo tiro milles. I és que avui en dia plantejar-nos si preferim treballar a l'estiu o per contra fer vacances i tenir lliure un mes on tot estigui menys massificat té tot el sentit del món, però no és pas una cosa que els nostres avantpassats propers poguessin escollir. De fet, fins no fa tant, les vacances d'estiu no existien. Les vacances a seques, vaja. I és que amb el diumenge lliure i no pas sempre, el treballador n'havia de tenir prou i de sobres per a poder recuperar forces, renovar energies, passar un temps d'esbarjo i gaudi amb la seva família, anar a missa, pobre de qui no hi anés llavors, o posar en ordre tota la casa. Això en el millor dels casos, perquè, com diem, els dies festius no han estat pas sempre quelcom del que tothom n'hagi gaudit. I és que va ser gairebé fa un segle que el 1931, amb la llei del contracte del treball de la Segona República, s'establia un dret de 7 dies de vacances pagades a l'any per tots aquells treballadors assalariats. Imagineu-vos com deuria aprofitar-se aquella setmana. I, de fet, al camp, si mirem cap a la mainada, en aquesta ocasió, les vacances d'estiu lliures d'escola, juliol i l'agost, no van pas néixer pel lliure, no, no, sinó que els nens i nenes deixaven d'anar a l'escola per poder així ajudar a la família amb la sega i la collita.
1: Faré de tota la meva vida, sigui un viatge com aquest, en de dia tres.
0: Així que avui us demanem això, gent de bé, estimades i estimats oients. A l'estiu preferiu treballar i fer vacances en un altre mes o fer-les com la majoria? Envieu-nos àudios, missatges, volem saber de vosaltres, sigui com sigui. Quan les feu, recordeu que els drets que tenim, com ara les vacances, no van pas venir amb un llacet, sinó que van ser buscats, manifestats i lluitats per generacions que anhelaven un futur millor que el seu present. Com sempre dic, el dret a manifestar-se s'aconsegueix manifestant-se. Apa, me'n vaig a gaudir d'aquest descans que van lluitar els meus besavis i rebesavis, però abans, Núria, tenim un fantàstic programa per acomiadar aquest juliol i entrar de ple a l'agost. Molt bon dia i gràcies per aquest espai, eh? Moltes gràcies, Núria.
2: És xulo començar el programa, no? És xulo arrencar.
0: Sí, sí,
2: home, és com que et vas aclarint la gola mentre parles, no?
0: Sí, absolutament. A més, jo no soc de cafè, sí, i tant. I els que ens agrada xerrar, escolta'm, sí. Tu i jo tenim fàcil, eh?
2: Sí. És un primer contacte amb l'actualitat, amb la realitat, diguéssim, amb els oients.
0: Sí,
2: molt bé.
0: Així és.
2: Enric, que marxes, però escolta, no pots marxar encara, que tenim dues horetes per davant, encara per fer, eh?
0: I dues horetes molt xules, eh? Sí. Que he vist el sumari. Escolta, Núria, quin mones, tancament de juliol, eh?
2: Mones, sí. Avui tanquem juliol, tanquem una etapa per molta gent també, que ja veu les vacances a tocar de la porta, i això, i però no volem xafar-li la guitarra a l'Enric, però li demanem que torni abans de tancar programa per,
0: sí,
2: bé, per acabar-ho de rodonir, per posar el llacet.
0: Mira, dos cops tornaré, sí, imagina't.
2: Com vols dir dos cops?
0: Home, al mig programa i al final.
2: Ah, i tornaràs a marxar pel mig?
0: No, jo em quedo. No, em refereixo al programa d'avui, eh? Que tornaria a les 10
2: sí,
0: i a les 11.
2: Sí, amb això comptàvem. Molt bé. Avui sí, preguntem sí, sí, això, si ho preferiu, i si podeu triar, sou superafortunats, si preferiu treballar a l'estiu o fer les vacances durant l'estiu. Clar, hi ha gent que treballa a l'estiu i no fa vacances. Vull dir que emplea el temps de vacances per treballar. No? Bàsicament els estudiants.
0: Doncs sí, la veritat és que...
2: Que les perden.
0: Sí. I mira, és el que dèiem, eh? Nosaltres ho tenim molt bé, de fet, però, ostres... No tothom és tan afortunat, eh? Inclús no només estudiants, sinó que tenim gent que està treballant sota el sol, eh?
2: Sí. Una forta abraçada, justament, avui li volíem dedicar del programa a tota aquella gent que està patint la calor perquè tenen feines que treballen a la intempèrie i que la calor els apreta i la veritat que cuideu-vos molt, sobretot no,
0: sí,
2: anem molt
0: sí,
2: en compte.
0: Sí,
2: ai, Enric, doncs vinga, anirem recollint tots els àudios i tots els inputs que ens facin arribar als nostres oients i a les 10 en farem resum de tot plegat. Treballar sí, o fer
0: en tindrem molts, Núria, avui? T'aviso.
2: Sí, ah, ja ho saps, ja
0: sí. Ja en tenim
2: calaix.
0: Alguns, sí.
2: Perfecte. Doncs fins ara, Enric, moltíssimes gràcies per arrencar
0: Salut.
2: El programa. Salut.
0: Bon programa.
3: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
2: I a més, amb aquesta cançó tan xula d'Antònia Font, amb què ens ha proposat començar l'Enric de Cardedeu. Vinga, fantàstic. Avui és un exemple, l'Enric, de totes aquelles persones que marxeu de vacances. Doncs justament d'això parlarem, de com hem d'afrontar un cap de setmana que serà intens, molt intens, massa segurament a les carreteres catalanes. Parlarem de com preveu aquest cap de setmana de canvi de juliol i agost al Servei Català de Trànsit i sobretot us farem recomanacions perquè gaudiu la carretera i no la patiu. Després arribarà el podcast que ens porten des de la Nova Ràdio per donar-nos consells i apunts sobre com utilitzar bé la llengua catalana. Desperta el català. A Mas de Barberans us convidarem aquest cap de setmana a una fira de fibres vegetals, com es treballen de manera funcional i també artística. A A les 10 arribarà un reportatge que us donarà més pistes o més recollirà més veus sobre què implica treballar a l'estiu per totes aquelles feines que són típicament estiuenques i que algú les ha de fer mentre la resta descansem. I atenció, perquè coneixerem una empresa d'Altafulla que es diu Chatarra Produccions i que tenen molt a veure amb la casita de Bad Bunny. Ja ens ho explicaran des d'Altafulla, l'Eduard Virgili, d'aquí una estona. I encara tancarem amb un parell de continguts. Us recomanarem una tanda de videojocs, si és que us voleu passar una part de l'estiu jugant també tancats a casa, no?, amb l'ordinador, videojocs. Això és la recomanació d'abans que s'acabi l'estiu. I també us proposem una activitat tot el contrari, a l'aire lliure, passejant pels entorns naturals de Sant Feliu de Codines. Programa xulo-xulo, molt intens, molt interessant, com sempre que fem amb 70 ràdios de tot Catalunya i que avui, divendres 31 de juliol, és l'últim d'aquest mes. Benvinguts a l'Obert.
3: Obert per vacances.
2: Últim Obert per vacances d'aquest mes i també d'aquesta setmana, que a més de tot és divendres i coses que es tanquen i coses que s'obren. A partir d'ara, a Girona FM, amb la nostra connexió diària, saludarem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Mira, tu t'encarregaràs de fer la ronda

0: ser lleugerament millors a la zona del Pirineu. A la Costa Brava Centre també esperen dades semblants a les de l'any passat i ocupacions al voltant del 90%, tot plegat però marcat per les reserves de darrera hora.
1: No tenim tall de veu, eh?
0: Posarem el després el de l'Ajuntament de Girona.
1: Perdona.
0: Que acaba d'arribar a última hora.
1: Molt bé, fem un canvi en el guió. Justament d'això t'anava a parlar, de l'Ajuntament de Girona, el govern municipal, que sembla que ja en teniu, no sé si fins a quin punt provisional, heu aprovat el nou cartipàs gràcies a un acord amb el PSC, no?, que s'absté en la votació.
0: Així és, ara mateix en marxa aquest ple municipal extraordinari i els socialistes que s'abstindran en aquesta votació del ple després d'arrencar 5 acords que s'han de desenvolupar en els propers mesos i la creació d'una comissió que el supervisi i que estarà integrada per membres de les dues parts. Podem sentir en aquest cas l'alcalde Lluc Salelles en aquest ple que ara mateix està en marxa.
2: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present. Però també vull aprofitar per dir que aquests són tots ells projectes que també hem anat treballant durant aquests 3 anys i que l'acord, en tot cas, el que fa és impulsar-ho encara més.
0: En el pacte per facilitar el cartipàs destaca la màxima protecció del Parc Jordi Vilamitjana en la línia de l'acord adoptat a la Comissió Bilateral Ajuntament Generalitat pel nou campus de salut, on es comprometen les administracions a buscar alternatives a l'edificabilitat prevista sense que suposin cap endarreriment del projecte del complex sanitari.
1: Ja heu tingut un ensurt sense víctimes, això sí, a Figueres, a l'escola Salvador Dalí, s'ha enfondrat part del sostre del gimnàs.
0: Així és, els bombers van rebre l'avís de l'incident ahir cap a les 8 del vespre després que els veïns sentissin el soroll de l'esfondrament. En el moment dels fets no hi havia ningú a l'interior del recinte, per la qual cosa el succés no ha causat ferits. A banda dels bombers, la Guàrdia Urbana, l'arquitecte municipal, la direcció del centre i membres de l'Ajuntament es van desplaçar a l'indret. Aquest divendres es farà una nova inspecció amb arquitectes municipals, bombers i Generalitat per fer una valoració completa dels danys.
1: Perfecte, doncs, Pau Vilafanya, des de Girona FM, benvingut a l'equip de l'Obert per Vacances i bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies igualment.
1: A Rubí retrobem el company Albert Soler. Albert, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
1: I parlem d'una notícia que ens aporta una detenció. Els Mossos han detingut el presumpte piròman que va provocar 3 incendis, això, a la comarca de l'Anoia.
3: Sí, es tracta d'un home de 58 anys a qui l'acusen de provocar l'incendi forestal del municipi de Carme, originat el 6 de juliol d'aquest any i que va calcinar més de 450 hectàrees i va afectar 7 municipis. Els agents rurals van poder determinar que l'origen del foc estava al voral de la carretera BB-2130, on també van localitzar restes mig cremades de fragments de cartró d'un paquet de llaunes de cervesa. A més, s'ha relacionat aquesta persona amb un incendi de la mateixa zona el 28 de juny passat i un altre ocorregut el juliol, en aquest cas de fa 2 anys, del 2024. La detenció es va practicar dilluns 27 de juliol i el jutjat d'Igualada ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'incendi forestal agreujat.
1: I encara parlem d'un altre ensurt, el que vau tenir ahir al Mataró Park, que era, es tracta d'un atracament a una joieria amb el centre comercial ple de gent.
3: Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest presumpte atracament que va passar ahir en una joieria d'aquest centre comercial, el Mataró Park, molt conegut a la zona del Maresme, que va passar cap a 6:45 de la tarda, per tant, en plena activitat comercial. Des de la policia catalana no s'han ofert més detalls d'aquest fet, però a les xarxes socials han circulat vídeos que mostrarien el presumpte atracament protagonitzat per un grup de 4 o 5 persones encaputxades sortint de l'establiment. De fet, diversos testimonis han explicat al 3CAT que tot va passar molt ràpid i que van ser moments d'angoixa. Una d'aquestes persones ha explicat que l'equip de seguretat del centre els va fer tancar totes les botigues i refugiar els clients que poguessin a dins.
1: I ara fa dies que no en parlem massa, però continuem en alerta per la pesta porcina africana. Se n'han detectat 9 casos, un nou cas.
3: Sí, la Generalitat ha confirmat aquest dijous un nou cas positiu de pesta porcina africana dins la zona d'alt risc. En aquest cas, dins el terme municipal de Barcelona, de la capital catalana. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix ja a 373 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre de l'any passat, s'han analitzat

0: més de 10.000 senglars, dels quals més de 9.800 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 429 senglars més dins la zona infectada. Recordem que hi ha la zona d'alt risc i la zona de baix risc, i les captures en aquesta zona ja sumen 9.807 exemplars.
1: Bé, per acabar, encara que sigui ràpidament, una notícia cultural. Barcelona ha fet balanç de l'última edició del Grec.
0: El Festival de Música i Teatre d'Estiu de la capital catalana ha tancat l'edició 2026 amb més de 142.000 espectadors, una mitjana d'ocupació del 71% i un creixement de 14.000 persones respecte al 2025. L'edició dels 50 anys ha ofert 96 espectacles en 58 espais d'arreu de Barcelona. El Teatre Grec, aquell que està a l'aire lliure, a Montjuïc, ha tingut una ocupació del 96% i s'hi han fet més sessions i s'han registrat un increment de 7.000 nous visitants. En aquesta 50a edició ha venut totes les entrades de muntatges com l'Òpera dels Tres Rals, el Grec 50, Hidden Records, les Flors Prohibides o el Pacte de l'Oblit. El Grec acaba avui, aquest divendres, amb Tao Dance Theater, amb les entrades també exaurides.
1: Bones notícies, doncs, per tancar la ronda de connexions amb Rubí. Albert Soler, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: La propera connexió ens du, com sempre, a Terres de Ponent. Uau, Lleida, Quim Gasó, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Ai, fa calor a Lleida.
2: I tant, molta, i continuarà fent.
1: Lleida assoleix la temperatura més alta del país en el segon dia de l'onada de calor. Termòmetres enfilant-se fins als 41,3 i els decimals en aquest cas són importants perquè acaben de rematar-ho. 41,3 graus a la capital del Segrià.
2: Que no va ser l'únic lloc del territori on la temperatura es va enfilar per sobre dels 40, que es va superar també en diverses localitats de Ponent i la Catalunya Central, amb el màxim, això sí, registrat a Lleida Ciutat, però amb altres municipis amb una calor molt accentuada, fins i tot en zones menys habituals, com Tremp, Solsona i la Pobla de Segur, que van fregar els 41 graus. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40 graus en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle XXI. La temperatura de 41,3 graus a 4:45 de la tarda d'ahir dijous és el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià i un valor més alt que els màxims de dimecres, el fet que continua doncs mostrant aquesta tendència a l'alta que a partir d'avui s'hauria de rebaixar una mica.
1: Així ho esperem, així ho espereu, suposo que també. Vinga, cap a Targa, el pintor muralista targarí, Josep Minguell, crearà un fresc per al Museu Benozzo Gazzoli de la Toscana. L'artista ha afirmat que és un dels murals més difícils, diu, de la seva trajectòria.
2: I això que n'ha fet molts. El nou fresc quedarà instal·lat de manera estable al Museu Italià dedicat al pintor que va decorar, entre altres obres, la Capella dels Mags del Palau Medici de Florència. La nova pintura de l'artista targarí dialogarà visualment amb els frescos originals del mestre renaixentista en una confrontació artística entre una obra contemporània i una del segle XV. Minguell ha admès que afronta el projecte amb por pel repte de confrontar la seva obra amb la de Gazzoli.
3: Aquesta por l'he de convertir en energia, en una actitud intensa en el meu treball. Representar un pintor de frescos és la clau, és el punt de partida. Això em situa en proximitat amb l'obra del Gazzoli, però també utilitzo algunes estratègies d'aquest pintor del Renaixement, com per exemple la seva passió per la geometria. Una geometria que ordena l'espai, que ordena la paret, que situa les coses al seu lloc, que hi crea dinamisme i que aproxima la pintura amb aquest ideal de bellesa que tant Gazzoli manifestava a través de les seves obres com tots els pintors del Renaixement.
2: Es tracta d'un fresc d'uns 9 metres quadrats que pintarà el seu taller de Tàrrega i que serà traslladat a Itàlia mitjançant la tècnica de l'estrapo per instal·lar-lo al museu a mitjans de 2027.
1: També té una entrevista a part, Josep Minguell.
2: I tant, totalment.
1: Bé, doncs, queda encarregat. Quim Gasó, uau, Lleida, moltes gràcies. Bon cap de
2: Adéu,
1: setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Vinga, i des de Tarragona saludem ja a punt de començar el cap de setmana la Marina Pérez Gon. Marina, bon dia.
4: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, comencem parlant de Port Aventura, que fa un balanç positiu de la temporada, L'activitat fins a dates actuals i preveu tancar l'any amb bones xifres.
4: Doncs sí, ara ja porta més de 6 mesos de temporada i el parc temàtic obria aquesta temporada amb un clam molt significatiu, la renovació de la mítica muntanya russa, el Dragon Khan, la primera de les múltiples novetats al llarg de l'any. Noemi Serrano, director de producte de Port Aventura World, destaca el seu compromís en impulsar millores en l'experiència dels usuaris.
5: La nostra idea també és oferir novetats com oferir millores de l'experiència, no? Llavors, sí que és veritat que hem començat amb propostes, amb una renovació d'algun dels espectacles que tenim al parc, per seguir sorprenent la gent. Hem instal·lat uns refresh ponts, que són uns ponts refrescants, sàpiguen que ara estem amb una onada de calor, no? I que la gent busca llocs on refugiar-se una mica durant la seva visita. Hem tingut les Mundrat Music Night, que ja han passat dues, que ens queda una per fer, que són les nits temàtiques que fem amb un contingut específic.
4: Aquest mateix mes de juliol han inaugurat una zona familiar al Costa Caribe, el Coral Bay, i una atracció nova a PortAventura, Macamanu Jungle.
1: I fent una repassada a altres notícies del territori, hem de lamentar de nou un ofegament.
4: Sí, un nou ofegament. Aquest estiu, un home ha mort ofegat en una piscina privada aquest dijous a la Sénia, al Montsià, segons ha informat Protecció Civil. Es tracta d'un home de nacionalitat espanyola i de 82 anys, veí del municipi. I ara, com és divendres, acabem amb apunts esportius.
1: Vinga.
4: Ja estan a la venda els abonaments de la Lliga Catalana de Bàsquet ACB 2026 de Tarragona. El Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona acollirà l'esdeveniment els propers dies 9, 10, 11 i 13 de setembre. O sigui que tots els friquis del bàsquet ja poden comprar aquests abonaments per veure el Barça, el Girona, etc. I per acabar... Exacte, friquis del futbol. El Nàstic visita aquest dissabte a l'Olot per disputar el que serà el seu segon partit de pretemporada de l'any.
1: Molt bé. Marina Pérez-Gon, moltes gràcies. Bon cap de setmana, companya.
4: Bon cap de setmana, Núria.
6: No, obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
1: Recuperarem la Marina després amb un reportatge que ens oferirà sobre treballar o no treballar a l'estiu. Però ara és moment de la primera entrevista i això ens fa connectar amb M1 FM. Allà saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
7: Hola, bon dia, Núria.
1: I és que tindrem un augment de mobilitat a les carreteres catalanes, milers de desplaçaments cada dia, sinistralitat especialment entre els motoristes, no? Una de les principals preocupacions del Servei Català de Trànsit. A més, sembla, Arnau, que les properes setmanes també seran marcades pel dispositiu especial previst amb motiu de l'eclipsi solar del 12 d'agost i, com a bona notícia, la incorporació de noves tecnologies per millorar la seguretat viària. Una entrevista amb el Servei Català de Trànsit que arriba a les portes d'un cap de setmana intens, perquè aquest cap de setmana fem el canvi del mes de juliol al mes d'agost. Amb qui parlem, Arnau?
7: Doncs mira, avui, Núria, tenim el Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, el qual ja saludo. Ramon, bon dia i benvingut aquí a l'Obert per Vacances.
8: Hola, molt bon dia i bona hora.
7: Doncs mira, primer de tot et volia preguntar això, Ramon, que ens facis una valoració general de l'estiu a les carreteres catalanes i amplia una mica més aquesta pregunta destacant els motoristes, no? Perquè ha estat un col·lectiu que malauradament doncs, ha donat a parlar aquests últims dies.
8: Sí, parlarem, de, si voleu, de dos temes. Una és la mobilitat i l'altra la sinistralitat.
7: Vinga,
8: que són variables vulguis. Que es correlacionen. Exacte. La mobilitat és... Vam tenir 4 mesos molt dolents de tempestes diverses, ventades, pluges, etc. I, per tant, això va contenir la mobilitat. Però a partir de la segona quinzena de maig, el temps va canviar i va haver-hi una pulsió de mobilitat. Va haver-hi molta més mobilitat perquè el temps doncs, ja no feia aquelles tempestes, ni aquelles ventades, ni feia aquell mal temps, suposat mal temps, d'acord? Això fa que aquesta pulsió de mobilitat continguda durant mesos ens va causar un augment de la sinistralitat. No vol dir que sigui la causa, són dues variables que es correlacionen. Sempre quan tens més mobilitat, més interaccions, i per tant puja també la sinistralitat.
7: Vale.
8: Les causes són velocitat, distracció, consums, etc. Per tant, això ens va encara accentuar més una pulsió de mobilitat d'un tipus de col·lectiu, que va ser els motoristes.
7: Vale.
8: I en aquests moments tenim 32 víctimes mortals. L'any 2019 en teníem 30 i l'any passat en teníem 27. Hem anat contenint aquesta xifra a través de les campanyes que fem a carretera pressionant les conductes inadequades, a campanyes informatives, campanyes de comunicació, posem en els panells d'autopista el número de morts de motoristes, etc. Per tant, això ho hem anat contenint una mica, però és una mobilitat de pulsions que va també generar una pulsió de sinistralitat i especialment en aquest col·lectiu. I si parlem de sinistralitat global, En aquests moments estem un 10% per sota de víctimes mortals respecte a l'any passat i un 20% per sota respecte al 2019. Això és una mala bona notícia. És mala notícia perquè mentre hi hagin víctimes mai podem estar satisfets i sempre hi ha una tragèdia darrere d'una víctima mortal o d'un ferit greu, però sí que anem en una línia correcta contenint i reduint aquesta sinistralitat.
7: Genial, doncs tenim ja l'aclaració i volia fer una mica un matís en el tema dels patrons. Es parlaves de consums, parlaves de velocitat i dic, en quant als accidents de motoristes, detecteu algun patró comú o hi ha algun fet que es repeteixi en aquesta sinistralitat?
8: Doncs sí. Quan analitzes el tipus d'accident que s'ha produït en un motorista, o sigui, que pateixen els motoristes, et dones compte que hi ha o bé sortides de via, o bé caigudes, o bé un fregament lateral amb els cotxes que van en el sentit contrari. Això dona una idea que s'ho fan ells mateixos, s'ho fan sols, més aviat. I que, per tant, aquí falta habilitat o falta perícia en la conducció de la moto. Per això posem tant l'accent en la formació. Nosaltres hem fet diferents manifestacions i també tenim programes actius de formació que cal que es formin, especialment aquest col·lectiu de motoristes a l'entorn de la cinquantena d'anys, 50, entre 45 i 65, però rondant els 50s, que creiem que són els que estan acumulant, no, creiem, no sabem, que estan acumulant dintre dels motoristes una sinistralitat major.
7: Per exemple, quan deies això de que notaves que era fregament a la part lateral, en segurament vies d'un únic sentit, dic que és per adelantaments, pot ser temeraris, no? Conducció temerària, diríem que podria ser una de les preocupacions que ho englobi?
8: No necessàriament. En moto, quan en moto pots tenir, per no agafar bé les corbes, els revolts, tu pots tenir dues maniobres que et provoquen l'accident. O sigui, pots caure amb dues maniobres que provoquen l'accident. Una és, no domines la velocitat amb la que entres a la corba, això ho parlarien molt millor els especialistes de moto, però en general sí que ho coneixem, que és, no domines l'entrada a la corba i la velocitat, i llavors te n'envas i surts, pum, o caus, no? I l'altra és, te'n vas a l'altra banda, t'inclines i et vas a l'altra banda per poder fer la corba. I és quan hi ha aquest fregament i xoc a vegades frontolateral amb el de l'altra banda, amb el de l'altre sentit.
7: Vale, fantàstic. I ara anant una mica més a les carreteres, no? anant a l'asfalt, Ramon, parlem de l'estiu. M'agradaria saber, no?, quines són les carreteres que concentren més mobilitat, evidentment, doncs, autopistes i autovies, però també no m'agradaria que ens poguessis dir alguna que potser no tenim tan present i diguis aquesta via ens preocupa, aquesta via és molt transitada, aquesta via la gent es pensa que no és perillosa i realment ho és molt. Dic, per a fer una mica una radiografia de les vies catalanes, especialment ara en aquesta temporada estiuenca, que és on s'accentua la mobilitat.
8: Bé, per no cansar amb un seguit de carreteres, jo diria un tipus de carretera.
7: Vinga.
8: Hi ha una mobilitat, evidentment, de gran mobilitat, de gran sortida de vehicles, no?, que és les autopistes d'alta capacitat, com pot ser l'AP7. Aquí, normalment, no hi sol haver-hi sinistralitat associada en aquests grans moviments. Entre altres coses, per capacitat de la pròpia carretera, de la pròpia autopista, s'alenteix també el trànsit, però ja com una cura especial en la circulació d'aquests grans moviments, no? Però llavors, i aquí és on te vull posar jo l'accent, quan tu entres en aquestes carreteres, tu ja arribes a la teva destinació estival, o d'oci, o habitual, no? Arribes en aquella destinació i trobes unes carreteres secundàries, o bé que coneixes o et penses conèixer però no les coneixes tant, i aquí et relaxes, i aquí és on hi ha els accidents, o bé no les coneixes directament perquè és la primera vegada que vas allà perquè hi has anat de vacances. És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etcètera, etcètera. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera. Fantàstic. Perquè és aquí on tenim els problemes. És aquí on te veiem els problemes. Aquell stop que no has fet i que, per tant, llavors tens un xoc frontolateral, aquell avançament perquè no coneixes la carretera, et penses que tindràs temps, ve un canvi de rasant i no tens temps, etc. És a dir, aquí molta atenció, concentració i seguir les pautes que marca la pròpia carretera.
7: Magnífic consell, Ramon. El que passa que ara també m'agradaria escoltar uns quants consells més, però envers aquest eclipse, perquè evidentment doncs, segurament també teniu aquí preparat un ampli dispositiu de mobilitat, especialment cap a les terres del sud-oest, i volia parlar una mica d'això. Quin dispositiu més o menys ja esteu preparant i com esteu treballant per fer front a aquest 12 d'agost?
8: Sí, aquí podríem estar-hi una estona, però donaré algunes pautes. La primera és l'eslògan de l'Ajuntament de Tarragona, a nosaltres ens va agradar força, és a dir, si el veus des de casa, queda't a casa. No cal que et moguis, si el pots veure des de casa, imagina't que tens un balcó, un terrat o el que sigui, que el pots veure bé aquest eclipsi, o és igual, un terreny al costat on es pot veure bé. Queda't a casa, no cal que et moguis. Si t'has de moure, hi ha punts autoritzats, hi ha 18 punts autoritzats pel govern català, per la Generalitat, on hi ha tota una sèrie d'elements per poder gaudir d'aquest eclipsi, no? En aquests punts autoritzats. Bé, doncs desplaça-t'hi, però si pots, també desplaça-t'hi a peu o amb transport públic. Hi ha municipis que hi posen algun tipus de transport públic o reforcen el transport públic habitual, o fins i tot posen a disposició alguna llançadora per arribar a aquell espai on es veu. I llavors l'altre tema és si t'has de desplaçar al final, perquè vols anar a un punt doncs, que t'agrada el paisatge d'aquell punt, com pot ser el Delta de l'Ebre, que és idíl·lic i entenem que és magnètic i atractiu, no? Anar a veure un eclipsi allà, doncs programa't, vés-hi abans. Sobretot mira de programar-te i sortir molt abans. La via transportadora de tot el trànsit nord-sud, evidentment, tornarà a ser una vegada més l'AP7. I a partir de Salou, l'AP7 té dos carrils. Per tant, nosaltres recomanem també alternatives per arribar a punts on no calgui baixar tan avall fins a l'AP7. Si has d'anar al Camp de Tarragona, utilitza la A7. Si has d'anar a la zona de Valls, ponent Terres de Lleida, utilitza l'AP2. I si vols anar a l'eclipsi i no saps on anar i entres des del nord a Catalunya, doncs començarem a donar pistes des de Girona, des d'allà a l'aeroport ja els hi direm C25 eclipsi cap a Ponent, a Martorell els hi direm A2 eclipsi cap a Ponent, per intentar seduir públic que no congestioni aquests dos carrils finals de l'autopista AP7 al sud del país.
7: Tant de bo, Ramon, tinguéssim els oients de l'Obert per Vacances apuntant i pendents, a dir, aquesta via, aquesta ens va bé per nosaltres, aquesta ens va bé per nosaltres. Vull dir, espero que tothom s'hagi conscienciat de quina és la millor via per agafar, si és que necessita agafar-la, perquè, com ens explicaves, aquest eslògan de l'Ajuntament de Tarragona és força interessant, la veritat. Una altra cosa a comentar, Ramon, és que aquests dies heu presentat una prova pilot amb intel·ligència artificial, que és per detectar conductors que utilitzen el mòbil que no porten cinturó. Dic, ens en podries fer una breu pinzellada aquí a l'Obert?
8: Doncs sí. Nosaltres l'ús de la intel·ligència artificial l'hem fet servir per detectar patrons. Ja fa uns 3-4 anys que l'utilitzem per detectar patrons de conducció o patrons de vehicles que circulen. És a dir, per exemple, quan circula un ciclista a l'alçada abans d'entrar a Andorra, entre la Seu i Andorra, ja hi tenim un sistema que detecta que és un ciclista, llança un avís als panells de velocitat i els hi diu a tots els conductors que s'acosten cap al ciclista que redueixin velocitat perquè es trobaran un ciclista. És a dir, la intel·ligència reconeix una imatge, no?, que diu és un ciclista i redueixo velocitats. Bé, doncs això també, aquest reconeixement de patrons, l'hem fet servir ara en un hem participat en un estudi de una nova càmera, unes noves càmeres i un algoritme amb intel·ligència artificial que reconeix si portes el cinturó o si el portes ben cordat i reconeix si estàs utilitzant el mòbil perquè el tens a l'orella o bé perquè el tens a la falda. Llavors, aquesta intel·ligència artificial aconsegueix doncs, uns percentatges d'encert, quan ho hem revisat amb l'ull humà, no? Amb humans hem revisat unes mostres d'aquestes fotografies, hem vist que encara es queda curta aquesta intel·ligència artificial, per tant l'hauríem d'entrenar, però és interessant, detecta aquests patrons, i ho hem provat amb dues vies diferents, una via molt urbana, que és l'A2, a tocar de la Ronda de Barcelona, de la Ronda de Dalt, i l'altra a l'AP7, al peatge de la Roca. Hem vist que en l'àmbit urbà l'ús del telèfon mòbil és més freqüent i va associat a mobilitat laboral. Mm-hmm. I, en canvi, l'autopista AP7, que és més una autopista transnacional, més de trànsit de pas, tot i que també es fa servir per comunicar-se diferents comarques catalanes, aquí baixa l'ús del telèfon mòbil, el consum de mòbil baixa, o sigui, la infracció de mòbil baixa. I, en canvi, l'AP7 té més infracció de cinturons. Ha acabat sorprenent una mica veure que encara hi ha molta gent que o no el porta cordat o el porta mal cordat, especialment hores de nit i especialment AP7. Tot i que les xifres de la mostra són petites i no cal extreure moltes
7: generalitzar molt.
8: Sí. Va, clar. I aquesta és la prova que hem participat i hem vist, i això és interessant, vam dir, bueno, aquest estudi s'ha fet en altres països del món, de diferents continents, i nosaltres els vam conèixer, la gent que feia aquest estudi, a una fira internacional que es fa a Amsterdam i que es diu Intertraffic, i ens vam proposar i vam dir que semblava interessant, i han vingut també. I llavors som els tercers per la cua. O sigui, hi ha Estats Units, hi ha alguna regió d'Estats Units que les infraccions de mòbil estan al voltant del 12%, Hi ha una part d'Europa, no sabem quina, perquè no volen dir els països concrets ni els estats dintre dels països concrets que han fet la prova, però sabem que una àrea d'Europa que es va fer la prova estan en un 8-9%, i nosaltres estem en un 4,4%. I per sota de nosaltres ja hi ha diferents regions del món que estan per sota de nosaltres, fins a Oceania, que no fem... No podem desvetllar-ho, és Austràlia.
7: Sí.
8: Oceania sembla que estan al 0,6%. Aquests percentatges que acaba de donar són d'incompliments amb el mòbil, només amb el mòbil. D'acord? Nosaltres podem millorar, podem rebaixar aquestes xifres de mal ús del mòbil al volant.
7: I diguéssim que això es troba, clar, amb una prova pilot, és a dir, quines són les esperances de que això acabi sent una realitat, si em pots donar algun any aproximat, ja que això doncs podríem dir que és pràcticament un embrió.
8: Sí, hem tingut aquest aparell, aquesta tecnologia, un mes aquí a casa nostra, 15 dies a l'A2 i 15 dies a l'AP7. Amb aquest mes hem vist que és una tecnologia interessant, molt interessant. A més, com que va sobre d'un carro, el pots anar movent. Allà on t'apreti més la sabata perquè tens més sinistralitat i puguis tenir més sinistralitat associada a la distracció, home, pot ser interessant poder moure aquest sistema de control i pressionar perquè no es faci servir el mòbil perquè ocasiona sinistres. Això que hem vist que és interessant, doncs ho recollirem en el nou pla de seguretat viària, que serà un pla que és del 2027 al 2030, ara tot just el comencem a pensar, i que hauria de contemplar també aquestes iniciatives.
7: Fantàstic, doncs seguirem pendents de tot el futur de la nostra mobilitat a la nostra terra, també en el marc de la sinistralitat, també de l'eclipsi i d'aquesta nova intel·ligència artificial que cada cop és una realitat a les nostres terres. Finalment, Ramon, una última pregunta, dic que l'eclipsi on el veuràs, si és que el seguiràs?
8: Nosaltres tindrem un operatiu de control i coordinació al 112 de Reus i, per tant, el seguirem des d'allà. Serem allà a Reus, tots els equips que participem en el sistema d'emergències de Catalunya, estarem tots concentrats allà al 112 per seguir aquest fenomen. I en aquest cas nosaltres, el trànsit, conjuntament amb els companys i companyes de Mossos de Trànsit, que sempre són la peça indispensable per poder gestionar bé la carretera. Per tant, serem al 112.
7: Genial, doncs ara sí, Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, en primer lloc, des de l'Obert de Vacances, des de l'Obert per Vacances, desitgem doncs, que tingueu un tranquil eclipse, no?, i que ho podeu veure en tota la naturalitat del món, i moltes gràcies per haver participat avui.
8: Gràcies a vosaltres, i tant de bo hi hagi una mínima sinistralitat aquest estiu, per no dir inexistent.
1: I també moltíssimes gràcies a qui ha conduït aquesta entrevista des de Munt FM, Arnau Vilà. Moltes gràcies.
7: A tu, Núria.
1: Bon cap
7: que vagi molt bé. Adéu.
6: Obert per vacances.
1: Des de fa 3 setmanes que aquest estiu ens colem en les converses que tenen l'Agnès i el David de la nova ràdio de Reus, allò farem l'orella com qui no vol la cosa. Unes xerrades que de fet ens il·lustren, ens serveixen per comprovar si parlem el català com toca, i ja us dic jo que moltes vegades no ho fem. Va, que avui els visitem en aquesta tercera edició del podcast Desperta el Català.
9: Ei, Agnès, demà al matí hem quedat per anar a fer running. T'animes a venir? I anirem a primera hora perquè així no fa tanta calor.
10: Doncs pot ser una bona proposta, deixa que m'ho acabi de pensar. Però escolta'm, per què no dius que aneu a córrer?
9: Ah, ja. Mira, no ho sé, és que em surt running.
10: Ens passa molt, de fet, però anar a córrer és ben natural i també ho diu força gent.
9: Sí, de fet, sí, també tens raó.
10: Veus? També es pot fer esport en la nostra llengua.
9: Llengua? Jo sí que acabaré demà amb la llengua fora. Ho has vist? Aquest any tots s'han apuntat a fer paddle surf.
10: Sí, però en català se n'ha de dir surf de rem.
9: Ah, doncs t'he de reconèixer que aquesta no l'havia sentida mai.
10: És normal, l'opció anglesa de moment és la que s'ha estès més, però tot depèn dels parlants.
9: De fet, surf de rem és ben senzilla, l'expressió s'entén de seguida.
10: Exacte, no cal haver-ne fet per imaginar-te de què es tracta.
9: Jo el que practico, però, és caure de la taula,
10: I això no canvia en cap idioma, David.
9: Doncs tinc un amic que es defineix com un foodie. Fa quilòmetres per tastar un bon restaurant.
10: Doncs jo diria que el que és un amant de la bona cuina.
9: Buf, és que això és molt llarg.
10: Sí, David, però també és més expressiu, si t'hi fixes. Perquè no només diu que li agrada el menjar, diu que en gaudeix.
9: Sí, és veritat. I també penja fotos de tot.
10: Bé, això ja és una altra afició.
9: Agnès, m'està agafant una mica de gana. Allà hi ha una food truck. Ens hi acostem?
10: Vinga, va, que les food trucks acostumen a fer sempre bona pinta.
9: A més, queda molt bé això de dir que has menjat en una food truck,
10: O, David, també en podem dir furgoneta de menjar,
9: Que ja m'estranyava, ja.
10: La forma més nostrada.
9: Ja, però és que no sona tan modern.
10: Potser no, però tothom entén que és abans fins i tot de veure-la.
9: Això sí que és veritat.
10: I una cosa no treu l'altra. Si algun dia la paraula anglesa acaba arrelant del tot, ja ho veurem. Però de moment, l'alternativa catalana va a la mar de bé.
9: Doncs vinga, sigui com sigui, que jo tinc gana. Uf, quin matí, Agnès. Entre nedar i l'esnorkel m'he quedat rebentat.
10: Doncs ja que hi som, David, en comptes d'esnorkel, n'hauríem de dir immersió lleugera.
9: No és tan curt, però sí, s'entén perfectament.
10: Exacte, no sempre hi ha una paraula tan breu com en anglès, però tenim recursos per explicar el mateix.
9: Doncs bé, ho tindré en compte. I escolta, què fem ara? Anem al xiringuito?
10: Jo em quedo amb opcions més nostrades, com baret, barracó, guingueta, quiosquet, quios de begudes, o bé barraca. Fixa-t'hi, si n'hi ha. Com ho veus tu?
9: Doncs sí, la veritat és que és una mica estrany, però bé, ja ens acostumarem a això d'anar al quios de begudes a buscar un granissat.
10: Vinga, anem, que amb aquesta calor necessitem refrescar-nos una mica.
9: També podem agafar una cosa per emportar i ja tindrem el dinar fet, Xt, no diguis res, t'hi has fixat, He dit per emportar i no take away. Ho he dit bé,
10: Sí, molt bé. I és una expressió ben natural, igual que quan diem lliurament a domicili en comptes de delivery.
9: Sí, de fet, això del delivery no ho he sentit gaire. Tot i que ahir mateix, mira, vaig demanar una pizza per telèfon i em van dir si la volia per delivery. I si et dic la veritat, no sé ben bé de què em parlaven,
10: Doncs t'ho podien haver dit clar i català. Lliurament a domicili.
9: Ja veig que aquest estiu ampliaré força el vocabulari,
10: Doncs l'objectiu de l'estiu hauria de ser descansar força per tornar al setembre amb les piles ben carregades. Però si, a més, aprens qüestions de llengua, la mar de bé, no?
9: És que ja m'agrada que sigui així, i tant.
10: Aprendre no fa mal, i no es tracta de prohibir paraules, sinó de saber que el català també té maneres pròpies i, per tant, ben naturals de fer-hi referència.
9: Doncs bé, escolta, demanem les dues amanides per emportar. Mira, mentre esperem, escoltaré un podcast de l'Obert per Vacances que m'han recomanat i diuen que està força bé.
10: Sí, això de l'Obert per Vacances em sona una mica. I aquí et posaré força bona nota.
9: Per què?
10: Perquè gairebé l'has dit bé. Només hi falta l'accent.
9: Ah? A on? En quina paraula?
10: A podcast, en català, escrivim podcast, la mateixa paraula que en anglès, però adaptada a la nostra ortografia, o sigui que hi posem accent obert a la O.
9: Ah, mira, és d'aquelles coses que no t'hi fixes fins que algú no t'ho diu.
10: Exacte, per tant, a partir d'ara ja ho saps, a parlar de podcast.
1: Això és el que fem, el que ens proposen des de la nova ràdio de Reus, aquest podcast, Desperta el Català, l'Agnès i el David. Divendres vinent, més. I més continguts al programa. La propera entrevista ens proposa anar a Mas de Barberans aquest cap de setmana, perquè allà tindrà lloc una nova edició, la 23ª del Racó dels Artesans, la fira monogràfica de les fibres vegetals. Ens ho explica amb més detall el Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
11: Així és, Núria. A més de les parades i les demostracions de l'artesania, el programa inclou tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per a tots els públics, propostes relacionades amb l'arqueologia, visites al Museu de la Palma, presentacions, accions artístiques i actuacions musicals. I per a parlar de com s'ha preparat esta 23ª edició, mos acompanya Pepa Subirats Rossinyol, tècnica del Museu de la Palma, que està darrere de tot este treball, que no és poc. Pepa, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
11: El Racó dels Artesans arriba enguany en esta 23ª edició i ja tot a punt, ja heu començat algunes coses.
12: Clar, ara ja estem en ple Fibres Campus, demà comença la fira. La veritat és que també ara comença a haver com una sensació bona, és a dir, el que no s'ha fet ja no es pot fer.
11: Això és la part bona, no? Sí, de dir, sí. Mira, que passa el que hagi de passar, el que han preparat
12: sí,
11: està allà.
12: Sí, sí, sí. Per tant, comença ja una bona sensació de feina per endavant, però també de tot allò que d'alguna manera és adrenalític, no? De que la gent, pues, normalment les coses surten bé, la gent està contenta, els artesans també, la gent del poble també, bé, una mica de calor, però això és inevitable enguany. Intentarem que puguin haver diferents espais on la gent s'hi pugui refrescar una mica i endavant amb totes les demostracions, tallers, actuacions, tot el que tenim previst.
11: Anem desgranant una miqueta. Enguany hi participen una quarantena d'artesanes i artesans, principalment de Catalunya, però també d'altres territoris. Un dels trets distintius de la fira és precisament la diversitat de tècniques i materials que ens apropa tota aquesta diversitat, aquesta quarantena de persones. Quin recorregut podrà fer el visitant entre les diferents parades?
12: Bé, enguany el que hem fet ha estat posar tota la Palma davant del museu, tota la Palma, tant la Palma més tradicional com la Palma més artística, i també aquí hem inclòs el que són les palmes de Setmana Santa, que fa una demostració el Xavier Baquer, perquè sí que realment la gent moltes vegades ens pregunta, però això és margalló, i nosaltres diem, no, és un altre tipus de palma. Llavors hi haurà una demostració, i també a banda del margalló, que estarà representat per l'Antonio de Cádiz, per la Palma, evidentment, i per diferents artesans, el que és important és que aquí també es podrà veure com es treballa la Palma canària, la palmera canària, que això no havíem tingut mai a la fira, i bé, estarà a la Sarai, que farà una demostració i que ha fet un curs al Fibres Campus. A banda, també, aquí en esta zona de la Palma hi haurà un treball experimental que han fet des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta de Gràfica Publicitària, i per a nosaltres sempre és un plaer poder treballar amb gent jove i poder treballar amb gent jove tan preparada, i ells explicaran el projecte. Bé, això és el que tindrem aquí, i també hem inclòs en esta zona un ecomatalassé, que ell el que fa és fer la demostració d'ofici, evidentment, utilitzar les fibres vegetals per fer el farciment dels coixins i els matalassos. Bé, llavors, com tota la resta, tenim els vímets, canyes, joncs,
11: altres materials...
12: Tot molt ben representat, però potser, és que ara estava pensant, potser el que cridarà més atenció en guany és l'Adam, que ell treballa, ell ve de Polònia i treballa el que són les fulles de pi. Les fulles de pi mesclades amb fusta, ara mateix està fent un curs al Museu de la Pauma, i la veritat és que l'haguéssim omplert este com a 5 vegades i no estic fent exageracions, però això ja passa, eh? Quan se presenta una tècnica diferent, i sobretot més que diferent la tècnica, és el material que és molt diferent, doncs la gent s'hi aboca. També podrem veure l'Adam demà i passat demà a la fira fent demostració, i a banda d'això també, com la Lola ve del País Basc, i ella ensenyarà com fer tot el que és artesania amb fulles de la panolla de panís, que també pot cridar bastant l'atenció. Com a novetats importants d'enguany, podríem dir que a banda dels cursos, dels tallers que són gratuïts i que estan oberts a tothom i que tothom hi pot accedir, una mica per el rotllo este de que no tinguéssim això que diuen els joves del FOMO, no? No, ningú es perd res. Pujar a la fira vol dir veure demostracions, poder fer tallers gratuïts i oberts a tothom, però sí que és cert que també anirà a nosaltres, que la gent s'ha d'apuntar prèviament o aquell mateix dia, si hi ha en places, i que són de 2 hores, i precisament els hem fet perquè la gent diu, però és que no tenim plaça. O sigui, que enguany de places segurament en sobraran.
11: Sí, perquè suposo que, com sempre tenen tant d'èxit, cada vegada heu d'anar eixamplant, que tot i així s'acaben plenant sempre, segur.
12: Sí, el que passa que també hem de tenir en compte una mica les capacitats de càrrega del poble, del personal i de tot plegat, no? Vull dir, podem créixer, però no podem créixer infinitament, no? O sigui, hem de ser una mica sostenibles amb tot, i això és el que intentem, perquè bé, és com tot més agradable per al personal, per a la gent del poble i per a també tothom.
11: Parlaves d'esta artesà polonesa, Adam, no sé si pronunciaré bé, Plitzko, o una cosa així, sí. Que treballarà pues, la fulla de pi, també noms com Lola Alto Laguirre, o Laguirre, Carles Casas, bueno, molts professionals en les seues tècniques, i que suposo que potser per la gent més entesa, és el que capta més l'atenció, no? La gent més professional venen per estos noms.
12: Sí, evidentment. Nosaltres, jo penso que tant el projecte del museu com el projecte de la fira ens caracteritzem una mica per multipúblic, no? Jo penso que hem d'anar sempre al multipúblic, hem d'anar per aquell públic especialitzat que ve i te truquen de Madrid i et diuen, o de Madrid, o qualsevol lloc de la resta de l'Estat, o de Girona, que et diuen, no, és que ens interessa vindre a la fira perquè volen veure en noms que ja els han vist altres vegades, com excel·lents cistellers catalans, com poden ser qualsevol dels que tenim cada any a la fira, però també cridar l'atenció pues, tota aquella gent que normalment no, pues, és difícil veure, no? Pues, sí que és cert que els internacionals atrauen l'atenció del públic especialista, però que també veure els artesans i artesanes catalans, els de proximitat, la gent li agrada molt, i també és una manera com de conèixer totes les nostres tradicions i valorar-les, no? Estem enguany, per exemple, des de fa uns anys ja intentem que vinguin a la zona d'artesans diversos tots del Parc Natural dels Ports. Enguany, per exemple, n'hi ha 4, que és del projecte fet al parc, que és un projecte que la veritat és que ho estan fent molt bé, i, acompanyats normalment per Maite Mestre. Des del Parc Natural dels Ports enguany està una il·lustradora, una joiera, un imaginer que fa imagineria festiva, i una ceramista. Llavors també una mica, jo el que sempre explico és que, clar, les fibres estan superbé i és una fira monogràfica, això no hem d'oblidar mai, però veure pues, 3 o 4 artesans acreditats d'altres artesanies també és enriquidor, i també per a la gent del Mas és atractiu.
11: I també per a la gent que potser el tema de les fibres vegetals i l'artesania d'entrada no li atrauria, però quan veus tot el que es pot arribar a fer, no? En aquest cas, en les fibres vegetals, però en tantes coses artesanes, que sorprèn de dir, és que potser et ve al cap la típica cistella i dius, no, hi ha molt més món a part d'això.
12: Sí, bueno, que sempre juga amb això, no? Amb les 3 potes que diem, pues, el tradicional, l'artístic i el disseny, no? I tot això es pot veure a la fira, i també crida l'atenció, pues, veure gent jove que s'hi dedica i que la veritat és que s'hi poden guanyar bé la vida. A banda d'això, també intentem sempre introduir alguna cosa que pugui cridar més atenció d'altres àmbits, no? Com ara enguany, que està la Sònia Gómez, que fa un taller de fibres i dansa. Ella ja havia col·laborat amb nosaltres, ens havia demanat unes peces del fons, els havia utilitzat en una instal·lació, un espectacle a Barcelona, i li van agafar ganes de participar a la fira, el curs ja està ple, després hi haurà com una espècie de romeria, i també el que penso que està bé és també col·laborar amb Ebre Art i Patrimoni del Museu Terres de l'Ebre, que enguany amb un projecte de teixir no podia encaixar més bé del que encaixa des de la nostra fira.
13: Doncs a més ja veieu de les parades demostracions d'artesans, també aquests tallers professionalitzadors, activitats gratuïtes per tots els públics. Bé, això és la nova edició de la Fira de les Fibres Vegetals a Mas de Barberans. Pepa Subirats n'és la tècnica del Museu de la Palma. Moltes gràcies, Pepa, i també moltes gràcies al company Víctor Montesino de La Plana Ràdio per oferir-nos aquesta entrevista amb què tanquem la primera hora de programa. D'aquí a pocs minutets, 3 i mig, ja seran les 10 del matí, i nosaltres, després de la pausa per l'informatiu, seguirem amb altres qüestions. Altres qüestions com, per exemple, desvelarem què opineu sobre la pregunta del dia, el comentari, la pregunta que us fem, l'opinió. És millor a l'estiu treballar o fer vacances?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: La pera de Sant Joan. La pera de Sant Joan és una fruita mediterrània que rep el nom comú pel moment en què apareix, just pels vols de Sant Joan cap a finals de juny, i perdura poques setmanes. És ben acceptada entre els més menuts perquè ben neta i al punt de maduració no cal ni pelar-la. De fet, al ser de mida petita, agafades per la cueta, es poden menjar gairebé d'una mossegada. Són de pell verda i fermes, i a mesura que maduren, agafen tonalitats més vermelloses. Cruixents, fermes, dolces i refrescants. Són tot un regal al paladar per passar millor les primeres tardes caloroses d'estiu. I és una fruita rica en aigua i fibra. Per això, a més de ser sucosa, és saciant. Conté vitamines del grup B, vitamina C, i minerals com el magnesi, el fòsfor o el potassi. Per tant, afavoreix el trànsit intestinal i té certs efectes antioxidants i diurètics. A més de ser un snack saludable i de fàcil digestió, també és una fruita que un cop passat el temps de maduració se'n pot fer confitura o conservar amb almíbar. O bé, afegir-la fresca a amanides amb nous i formatge, per exemple, o a iogurts per fer un bon berenar. Si voleu presentar un postres més especial, les podeu banyar amb xocolata negra o també poden decorar algun pastís. Finalment, també poden completar, d'allò més bé, alguns guisats.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de la altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3 amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu.
0: Notícies en xarxa.

0: Ai, passen ja 4 minutets de les 10 del matí i és moment de saber què preferiu els oients de l'Obert per Vacances. Treballar o fer vacances, ara, a l'estiu. Això sí, sempre escoltant la ràdio, la vostra ràdio local, i escoltant el programa Obert per Vacances, que depèn de la feina que feu, fins i tot la ràdio acompanya molt, la veritat que sí. Enric Rubio, de Cardedeu, hola, hola.
1: Molt bones.
0: Et queden un parell de connexions abans de pillar vacances.
1: Has vist?
0: Una envejeta sí, que fas, molt bé,
1: Home, i tant, has vist quin monogràfic et porto de la Ludwig, no? De la Ludwig Band, avui.
0: Sí, sí, has dit a tope, avui a tope amb la Ludwig Band.
1: Mira, aquesta primera va sobre vacances, sí. L'última sobre el treballar, o sigui, una de cada.
0: Molt bé, jo després tinc una opció tarragonina, una cançó molt nostrada d'aquí de Tarragona, que us agradarà molt, però potser la posarem després si tenim temps.
1: Em sembla meravellós.
0: Enric, què diuen els oients? Treballen? Va. Tenim oients currantes? O no?
1: Sí i no, una mica de tot, però mira, posaré primer avui tenim molts oients que no havien participat encara al programa, així que molt content, també, des d'aquí. Anem a escoltar a la Maria Mora, ja veuràs què ens diu.
2: Hola, bon dia.
0: Hola.
2: Doncs jo prefereixo treballar durant el mes d'agost perquè hi ha menys gent, està la gent fora i està més tranquil tot i es pot treballar més a gust. Gràcies, adéu.
0: Doncs sí. Doncs sí, Maria, totalment d'acord. És veritat, és una de les avantatges. Bé, si no treballes amb una feina estressant d'estiu. Això també
1: sí,
0: és veritat.
1: Sí. Haig de dir que a mi això, aquí a la ràdio, acostumo a estar solet a la part del cubicle de la ràdio i estic content. A mi m'agrada treballar solet, les coses com siguin.
0: Sí, estem d'acord.
1: I mira, també tenim aquí pel Pere una persona que treballa i amb majúscules, que sabem que treballa moltes hores, així que anem-nos a escoltar a veure què n'opina.
3: Home, preferir... Sempre és preferible fer-les fora de l'agost, fora de la temporada alta, on els preus són més cars i tot és ple de gent. El que passa és que aquest petit plaer està reservat només a molt poca gent. Les vegades que he pogut fer vacances fora de temporada alta, fora de l'agost, la veritat és que ha sigut molt agradable i ha sigut molt positiu. El que passa és que costa trobar gent amb la que ha anat de vacances. Per mi una cosa és fer vacances i l'altra marxar de vacances.
1: És important,
3: Fer vacances, jo crec que les poden fer a l'agost. Marxar de vacances, si pots coincidir amb gent, és perfecte, o per mi és perfecte fer-ho fora de l'agost.
1: Un parell de persones que pensen que fora de l'agost molt millor, És que cada cop tenim més saturat, ja ho dèiem.
0: Sí, perquè clar, hi ha com la consigna, no?, de que l'agost tothom para i tothom fa vacances, no? És com parar tots junts i no. I insisteixo, estem parlant segurament de feines que no estan relacionades amb el turisme i amb l'època això en què tots ens movem, perquè si tots fem vacances, n'hi ha altres que han de treballar més, Ara en parlarem.
1: Sí. Quan més en tenen uns, menys en tenen uns altres, Això és així. Però jo crec que el mètode que tots preferiríem, i jo adoro la meva feina, però igualment, el que ens porta en Jordi avui, jo crec que és un bon mètode. A veure què me'n dius tu, va.
4: Què tal, Obert per Vacances? T'aviam, entre treballar i no treballar, sempre millor no treballar. Però és que no treballar a l'agost, no treballar al setembre, no treballar a l'octubre i no treballar al desembre. Bueno, treballar un dia al mes, que és el dia que es cobra, i ja està. La resta, perfecte.
1: Treballar el dia que es cobra...
0: El dia que es cobra, allò per fitxar, no? Perquè es noti que estàs, i adiós.
1: Concepte nou, sí. Ja veus, sí.
0: No està mal. Va, Jordi, que t'avorriries tot el dia de vacances.
1: Sí, estem convençuts que sí.
0: Clar, la gràcia de les vacances és que trenques el ritme. Si tot el teu ritme és no tenir ritme...
1: No ho valoraríem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bones idees ens donen els oients. Perfecte.
1: Oi que sí? Ens queda temps per un altre àudio?
0: Vinga.
1: Com ho tenim?
0: Sí.
1: Va, doncs anem per la Carla.
5: Per mi les vacances sempre són benvingudes. Ja sigui el gener, el desembre, el febrer o l'abril. Sí que és veritat que el pitjor mes és a l'agost, perquè per mi les vacances les entenc com un moment de relax, de desconnexió, d'estar tranquil, de fugir una mica de la gent, de la rutina o del dia a dia, i a l'agost no pots fugir enlloc on no hi hagi gent. Llavors, a part de que tot està caríssim, et troba gent per tot arreu, o sigui que realment és el pitjor mes per marxar de vacances.
1: Caram, Núria, qui ho hagués dit, Jo hagués pensat que tothom escolliria l'agost i...
0: No agrada gaire. Mira, el gosset de la Carla, el de fons,
1: sí,
0: no? Després hi ha una altra cosa, que és vacances intermitents o vacances totes seguides. Hi ha qui fa una setmana, ara dues setmanes després, o hi ha qui fa tot el mes. Llavors no ho sé.
1: Ostres, fer de no setmana en setmana, jo crec que...
0: No ho sé.
1: Et queda com un regust de boca, no? Que no entre depre de... postvacacional i depre postvacacional no aixeques cap.
0: No aixeques cap, és veritat. Sí. Entre que no acabes de desconnectar, no? Que els primers dies encara penses en tot el que...
1: Exacte.
0: Oh, no.
1: Exacte.
0: Una setmana és curt. 15
1: i
0: dies.
1: I tant que sí. Però, Núria, això estem passant molt bé aquest estiu, eh?
0: Sí, no està malament treballar amb tot l'equipàs de l'Obert per Vacances, la veritat. Exacte. És que sí. Passa que vosaltres aneu i veniu, eh? També s'ha de dir. I jo estic aquí.
1: Això és cert, però pensarem molt en tu.
0: Gràcies.
1: Comencem i us deixo molt bones mans. Ja veureu, de fet, jo faré el raspàs amb l'Aina, després us ho comentarem, però sí, us deixo molt bones mans.
0: Després ens la presenta, si vols, per antena, fins i tot. No tindrem temps de tanta cosa, ja t'ho dic ara, Enric. Que sempre anem de bòlit al final del programa.
1: I tant.
0: Vinga, tornem a connectar, vora les 11. Una abraçada.
1: Salut, fins ara.
0: Vinga, ja hem de seguir avançant, però encara dintre d'aquest tema, vacances sí, a l'estiu, vacances o treballar a l'estiu. Com dèiem, si pots triar rai, però hi ha persones que no poden massa triar, perquè la seva feina justament té a veure amb la intensitat de l'estiu. Són feines d'estiu i, per tant, s'intensifiquen, com dèiem, més en funció de la resta que fem vacances i hem de poder gaudir de serveis. Vaja, tot això us ho expliquem ben explicat en un reportatge que ens porta la companya Marina Pérez Got.

Jo vull anar a la platja amb tu, que no s'acabi. Molts voleu anar a la platja a passejar, a menjar gelats o de viatges, però jo crec que poca cosa enguany. Núria, jo sí que vull que acabi l'estiu. I és que arriba aquesta època de l'any i molts ja pensen que tothom fa vacances. I no parlem de l'agost, que sembla que el món es paralitza. L'estiu és sinònim de descansar, de festa, de

0: fer tot i només ens haguem de preocupar per agafar la tovallola i el banyador i anar a la platja o a la piscina? Doncs en aquests indrets també hi ha gent treballant, com és el cas del Dani Molina, treballador de l'Hotel Parc Tàrraco.
1: Pues mira, aquí en el hotel donde trabajamos, donde yo trabajo, la verdad que pues se nota la afluencia del turismo, pues se nota ya que llegamos al mes de julio y agosto y la ocupación se nos va casi al 100% de forma diaria. La verdad que estamos contentos con el trabajo, el cliente que viene la verdad que es muy agradable, muy simpático.
0: I a l'estiu també apareix amb força la paraula conciliació, i és que mentre els infants tenen vacances, moltes mares i pares han de treballar. Les àvies poden ser un gran suport, però què faríem sense casals d'estiu o colònies? La Berta és monitora i també es passa l'estiu treballant.
2: Que vaig decidir ser monitora? Vaig decidir-ho perquè m'agrada el tracte amb els infants i per aquest motiu també estudio educació infantil. A banda, és una bona feina per poder compaginar-la amb els estudis, ja que no requereix passar molt de temps treballant i m'ho puc compaginar bé amb els horaris de la uni.
0: Com aneu veient, treballar a l'estiu no és tan estrany. Molts sectors continuen actius mentre nosaltres dormim, descansem o ens aixopluguem de la calor. I en aquells negocis on hi ha clients d'hivern i d'estiu també es noten les diferències.
1: Con ello se nota el cambio de clientela. Del invierno al verano, a este cliente ahora de verano se le nota que le gusta más descansar. Nosotros por las mañanas en el desayuno lo notamos especialmente, pues el cliente de todo el año viene que va a trabajar, suele bajar muy prontito a desayunar y este otro tipo de clientela, la verdad que se le nota que no madrugan tanto. Viene a partir de las 8, 8 y media pues de la mañana para adelante a empezar a desayunar, cuando normalmente en invierno o en temporada que no es tan estival, el cliente empieza a bajar ya a las 7 de la mañana a hacer los desayunos.
0: Treballar a l'estiu sempre ha sigut una oportunitat per molts joves. Moltes persones tenen les seves primeres feines o poden aprofitar per estalviar i tenir diners per pagar-se els estudis o altres.
2: Com és treballar a l'estiu? En el meu cas, treballar a l'estiu no em suposa un gran esforç. La feina de monitora em permet poder seguir tenint vida social, ja que només treballo els matins de dilluns a divendres, llavors les tardes i el cap de setmana les tinc lliures per poder fer allò que més m'agrada i poder veure els meus amics. A banda, és una feina entretinguda i que m'ho passo bé, llavors no em requereix un gran esforç ni psicològic ni físic.
0: Però a vegades no tot és allò que sembla.
3: Quan venen i comencen, es pensen que allí s'estarà fresquet, que bueno, és una feina divertida, tot i que estàs de cara al públic i no té una gran rutina, però realment la intensitat de la feina és alta i hi ha un cansanci i els motors que refreden i refrigeren les màquines pues, provoquen molta calor i a vegades l'aire condicionat no és suficient. Però s'ho prenen molt bé i acaben molt contents.
0: Treballar a l'estiu també suposa en el revés de la majoria i això pot ser difícil.
2: Fer més vacances a l'estiu, doncs sí que m'agradaria, ja que veig que tot el meu entorn marxa de vacances, però també a la vegada entenc que és un treball temporal i a més no se'm fa feixuc treballar a l'estiu. És a dir, se'm passa molt ràpid i a banda, com que és una feina que m'agrada, és com que veig passar les setmanes, però no se'm fa allò lent, com si se'm feia de petita quan no feia res. El que sí que se'm fa estrany que a Plegos, per exemple, anar a treballar per l'autovia i veure que estic sola a la carretera a les 7 del matí perquè està absolutament tothom de vacances i me sento la pringada que va a treballar.
0: I a vegades hi ha qui es relaxa de més.
1: Una cosa molt graciosa que tenemos siempre y te acabas medio discutiendo y riéndote al final con el cliente es cuando te dicen que están durmiendo en una habitación y tú le dices que no, y ellos encabezonados que sí, que han dormido ahí, que vas a decirle tú dónde has dormido. Y claro, dices tú, no, yo no sé dónde habrá dormido, pero ahí sé que no, porque esa habitación a nosotros no nos existe. Entonces, porque claro, el cliente va de hotel en hotel muchas veces, y en el hotel que estuvieron antes de ayer, pues tiene una habitación y ahora vienen al nuestro y le dan otra habitación completamente diferente y el cliente pues no se da cuenta de eso.
0: Si alguns dubten ja si entra 100% al mercat laboral o continuar amb la vida d'estudiant, l'estiu els dona un cop de realitat.
3: La majoria, si tenien dubtes en si continuar estudiant o no, perquè la majoria solen ser joves que acaben els seus estudis i afronten la universitat, 18, 19 o 20 anys que tenen i venen de fora per estudiar a Tarragona, llavors aprofiten per guanyar calerons,

0: pues, si tenen algun dubte de continuar estudiant quan fan una temporada d'estiu en una geladeria o cafeteria o en llocs de platja, crec que se'ls passen les ganes, se tornen a agafar ganes de tornar a estudiar.
1: Núria, tu dius que t'agrada treballar a l'estiu. A mi treballar no és que m'agradi ni a l'estiu ni a l'hivern, però un secret entre tu i jo. Si treballem ara, tindrem vacances per Santa Tecla, la Festa Major de Tarragona. I tot bon tarragoní sap que això és millor que un agost de vacances.
2: Tens, Marina, quanta raó tens. És veritat, el que passa és que la ràdio, justament per festes de Santa Tecla, les gaudim, però les patim, les treballem també moltíssim. Així que ens busquin, no, Marina, tu i jo, enguany, per Santa Tecla, no ens veuran el pèl. Treballar a l'estiu o fer vacances, és la qüestió que us posem sobre la taula i que podeu acabar de nodrir, amb les vostres opinions, a partir, vaja, abans de tancar programa, abans de les 11, acabarem de llegir els vostres comentaris. Vinga, va, i amb aquesta, canviem la música dels Gegants de Tarragona per un altre tipus de música.

0: És un plan per l'estiu, per divendres, per qualsevol dia de l'any. Mira, al matí cafè i a la tarda ron. Ganes de passar-nos-ho bé. Ens venen quan escoltem Bad Bunny. Hi ha partidaris de festes majors, de concerts més tranquils, de revetlles, de discoteca, de nits a la fresca. N'hi ha per a tots els gustos. Però darrere de tota gran festa sempre hi ha moltes hores de feina, d'organització, de logística i sobretot molta iniciativa. I avui justament us parlarem d'una iniciativa d'uns joves emprenedors que han aconseguit convertir una idea entre amics en un dels projectes d'oci més seguits del Baix Gaià, Chatarra Produccions. Una iniciativa que organitza algunes de les festes més multitudinàries del Camp de Tarragona i que, atenció, fans de Bad Bunny, tenen, diuen, custodiada la famosa i popular casita. Això ens hauràs d'explicar, Eduard Virgili. Bon dia.
1: Bon dia. Ja veus, que a les portes del cap de setmana tenim moltes ganes de música, d'espectacle, de ballar, de passar-ho bé. Eh que sí?
0: I tant, i tant. I mira, hem començat amb aquest tema, és que Bad Bunny és el que té, que et posa les piles. Però què té que veure Altafulla i la Chatarra amb la casita de Bad Bunny? De què va tot això?
1: M'he desplaçat a Torredembarra, Mira, ens trobem al Long Play, un espai que ha recuperat la vida d'una sala molt coneguda de la zona per convertir-la en un projecte amb activitat durant tot l'any. Concerts, sessions de DJ, monòlegs, esdeveniments privats, vermuts musicals i, evidentment, molta festa. I qui ens acompanya és en Pau Ors, ell és mestre de professió, però també un dels fundadors de Chatarra Produccions. En només uns anys ha passat d'organitzar petites festes amb els amics a omplir places i recintes de moltes festes majors del Baix Gaià, impulsar una gran comparsa de carnaval a la Torre i convertir-se en una referència de l'oci juvenil del nostre territori. Així que prepara't, Núria, perquè els propers minuts descobrirem què hi ha darrere d'aquest fenomen que ha revolucionat les nits. Pau, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com estàs?
1: Tot comença sent una idea entre amics, ara ho dèiem. Quan us adoneu que tot això que havíeu comentat pràcticament com una anècdota podia convertir-se en un projecte seriós?
2: Bueno, jo crec que va ser el punt de que quan vam col·laborar amb la Festa Major de Torredembarra, quan estava un moment una mica crític, la gent jove havia perdut les ganes perquè la programació potser no era l'adequada per enganxar aquesta gent jove i vam col·laborar per formar part, però llavors pues, no teníem empresa, etc, i va ser com un punt de, bueno, ara sí que fem un pas endavant i tenim una empresa i comencem a treballar de debò.
1: I com és la primera festa que organitzeu? Segurament que molt diferent dels espectacles que, per exemple, organitzàveu ara tot just fa uns dies el passat cap de setmana.
2: Sí, la primera festa que vam organitzar va ser a Creixell, a la Festa Major de Creixell, que ens va anar molt bé perquè nosaltres vam crear l'empresa i tot per organitzar la Festa Major de Torredembarra. Però com que ja teníem l'empresa llesta, ens van trucar a Creixell per muntar-la allí i allí vam veure tots els problemes que podríem tindre a una festa més grossa i vam tindre 10 dies per arreglar-los perquè, bueno, va vindre molta gent i al final pues, fas errors de que la gent sabia esperar molta cua, la barra anava lenta, etc, i ens va anar superbé perquè Torredembarra era com la nostra estrena i ja teníem una mica per la mà i no va ser tan desastre.
1: Escolta una cosa, i és després d'aquestes dues primeres experiències o quan veieu que tenim problemes perquè la cosa el primer dia ja ha sigut molt gran, quan us n'adoneu que la idea va de debò i que la cosa és seriosa?
2: Sí, al final bueno, nosaltres juguem al hàndicap sempre que sabem que les festes majors és un tir segur. El que hem aprofitat nosaltres és doncs fer participar la gent jove, no?, que s'enganxi al programa cultural de la Festa Major. Per què? Perquè sí que és veritat que la música, que potser nosaltres escoltàvem que ens agrada Festa Major, música catalana, també sortíem de discoteca, estàvem més a l'hora del dia, i ara potser la gent jove, 14, 15, 16, ja neixen més amb reggaeton, i potser no saben com s'ho passa una persona a Festa Major, no perquè sigui música catalana, sinó perquè et trobes a tothom, els teus cosins, etc, et trobes a tothom, i són festes que ens agrada que la gent sigui de, per exemple, Santa Rosalia. O sigui, aquests dies me'ls guardo 100% perquè és la Festa Major del meu poble i faci el que faci i vull anar. I hem aconseguit això, ajuntar la gent jove, que ja s'està enganxant de veritat a la Festa Major, sigui el tipus de música que sigui.
1: Escolta, quines són les primeres coses que s'han de decidir quan organitzeu una festa? Quin és el vostre planning, el roadbook que teniu?
2: Sí, a veure, quan és Festa Major, el d'estudiar mercat del dia no te'l marca l'Ajuntament, no? Si fes una festa extra, doncs has de mirar una mica al voltant, perquè sempre hi ha coses i has d'anar una mica al tanto, perquè no ens agrada que la gent decideixi de dos coses, que és quan la gent es divideix. I l'altre, sobretot, és intentar la fluïdesa de tema d'entrades, que la gent no faci cua, que la gent no s'esperi, que la gent a la barra vagi fluïda, perquè, bueno, són festes majors, la gent té poca paciència i volen tindre-ho tot el moment per disfrutar del concert o dels DJs.
1: I ara que heu obert aquesta altra branca, com és la discoteca Long Play, quin és el dia a dia de treball? Quina és la feina? Ara m'explicaves abans de començar fora de micròfons que, ostres, no t'esperaves, no? Aquesta constància potser entre setmana quan les grans coses passen el dissabte.
2: Exacte, o sigui, al final obrim fem tardeus i dissabte nit, i clar, no ens esperàvem que la feina que porta entre setmana, de que tot estigui llest, de muntatges, de pedidos, etcètera, etcètera, etcètera, programació, xarxes socials, fos tan exigent com nosaltres tenim el ranxito, el xiringuito d'Altafulla. I sí que és una feina més diària, però va molt rodat i a vegades, pues, els socis no cal que hi anem. I aquí és cada dia passant coses, cada dia... Bueno, és una mica... és el nostre projecte més gran.
1: A dia d'avui també heu d'estar molt pendents de qüestions que tenen a veure amb la seguretat, els aforaments, els punts lila, les emergències.
2: Sí.
1: Ha canviat tot això? Us imaginàveu que darrere d'aquesta iniciativa i aquesta empenta hi hagués també... qüestions, doncs, que s'han de tenir en compte i que...
2: Cada cop és més complicat, però també ho trobo bé, perquè la seguretat és superimportant i tal, però sí que és veritat que abans potser era més fàcil, feies la festa major i com era a través d'Ajuntament, doncs, no passava res, però ara si tu vols muntar alguna cosa, plans de protecció, aforament, una seguretat mínima, t'ha de vindre un tècnic, etc, etc, que ho trobo bé, però sí que és veritat que si ho vols fer tu tot sol, és una mica, econòmicament és un risc.
1: Va, parlem una miqueta d'aquestes festes de la xatarra, que tenen aquesta personalitat tan marcada. Quina és la clau de l'èxit? Quina és la vostra fórmula per aconseguir que enganxin?
2: Sí, jo crec que la fórmula és la que t'he dit abans, és a dir, al començar a adquirir-nos a les festes majors i donar un música de reggaeton, etcètera, que enganxa gent jove, però també ficar-te una cançó de Detalles, de Figues, etcètera, etcètera, que la gent gran es queda i s'ho passa bé, s'han juntat la gent que nosaltres arrastrem amb la gent que ja forma part de la festa major, els hi ha agradat la festa i ja, doncs, si és xatarra, van igual, no? Normalment fem divendres xatarra i dissabte el concert gros i venen els dos dies i això és una mica la màgia.
1: I quina importància tenen l'animació, els efectes, el foc, les pantalles, el confeti?
2: Tenen la importància que les posa tothom i has de competir contra... ho has de posar sí o sí. Sí que és veritat que està molt de moda i tal, però has de vigilar una mica també perquè al final és un negoci i no et pot sortir més car tots els efectes i tal que el benefici de la festa.
1: Explica'ns el projecte de Longplay, Pau, perquè hi ha molta gent que ho veu com una discoteca, però vosaltres ja parleu d'un espai cultural i d'oci molt més ampli.
2: Sí, em refereixo a un espai cultural més que res perquè hi haurà molts de tributos, concerts de rock, etc. I sobretot que les discoteques normals d'alta referència tenen un estil de música ja marcat cada cap de setmana perquè tenen molt de públic, però nosaltres ens adaptem al públic de Torredembarra i sabem que una setmana és electrònica, l'altra setmana és un Remember per la gent més gran o la gent que li agradi el tipus de música de Remember, farem tributos i l'altra cap de setmana sempre pues, fem la nostra festa de xatarra, que és més per la gent jove, etc. I ens adaptem al que t'he dit, a un estudi de mercat de Torredembarra, sabem la població que hi ha i creiem que així és quan més gent retindrem a discoteca durant tot l'any.
1: Escolta, hi ha una festa que s'ha convertit gairebé en un fenomen i és ni més ni menys que la famosa casita inspirada en l'univers Bad Bunny. A la final de la Super Bowl ho va petar. Com sorgeix aquesta idea? A veure, on te la teniu guardada, ara, aquesta caseta?
2: Tenim naus d'on emmagatzemem tots els equips de música, perquè fem muntatges, tot això, i està allí guardada, desmuntada. Cada cop que es fica s'ha de muntar i desmuntar, que és un dia abans o així, s'ha de muntar tot, que estigui tot bé. Sorgeix, mira, no casualitat, però teníem una data amb una promotora i ens va caure, no sabien què fer, i el meu soci va dir... podríem fer la casita de Bad Bunny i jo li vaig dir, bueno, si tu la montes, jo ho publicito, perquè jo d'això no en tinc ni idea. I sí, sí, van, ja està feta no sé què, i va quedar simplement espectacular, molt gran, i a la gent li va encantar, i només des del primer dia, és a dir, sense que la gent veiés la casita, que no la vam ensenyar fins a l'últim moment, només posant el cartell, les entrades es van disparar. Inclús altres discoteques de fora ens estan trucant perquè els hi portem la casita, i si sí, un fenomen, doncs hem aprofitat una mica el boom i ens ha sortit molt bé.
1: Què té la festa de la casita o de Bad Bunny? Té alguna cosa especial? Té sí, algun tret diferencial?
2: Sí, jo crec que també la gent jove està una mica cansada de que va a totes les discoteques, i sí, que hi ha cançons de reggaeton, però sonen sempre les mateixes, vale? Al final Bad Bunny és un estil diferent, i hi ha molt tipus de música semblant a Bad Bunny que no sona molt comercial i que a la gent jove li encanta. No és la música que sents a la discoteca, però sí és la música que la gent jove se la fica a l'Spotify quan se'n va una hora amb el cotxe, i són cançons que les sents al long play i no les has sentit a altres discoteques, i igualment et fan ballar i et senten diferent.
1: Escolta, mira, m'acaben d'enviar un WhatsApp i em pregunten, diu, a la casita del Bad Bunny podem anar-hi també els boomers que anàvem al long play de Baix Amar?
2: I tant. Només que, i si volen, si m'escriuen, els hi fem entrada gratis.
1: Mira, doncs, escolta, que es posin en contacte amb l'Obert per vacances. Fins a quin punt l'ambientació, la decoració, la posada en escena té importància en festes, en recintes tancats, com, per exemple, aquesta sala on nosaltres ara ens trobem?
2: Sí, t'has de diferenciar. Al final has de fer alguna cosa diferent, entre cometes, per atraure la gent, i no tindre la mateixa sala sempre, perquè, bueno, estem una generació que volem coses, emocions molt ràpides i al moment, i t'has d'adaptar i has de fer alguna cosa diferent a les altres discoteques, que també ho fan, però, bueno, aquí neix una mica l'originalitat de cadascú i intentar sobrepassar una mica els altres.
1: Escolta, Pau, tu ets mestre de professió. Què et porta a combinar aquesta vocació amb una empresa que pràcticament no descansa mai?
2: A veure, jo m'agrada molt ser mestre, i també sí que és veritat que sí, tenim una empresa, tenim un xiringuito i fa 2 anys que estem creixent, però en el sistema que estem vivint crec que és molt recomanable ficar tota la teva feina amb una empresa que, entre cometes, amb els impostos que es paga i amb tot com funciona una mica, crec que és una mica arriscat. Els dos tenim feina, la nostra feina, i l'altre soci és el que està més involucrat aquí, temes de manteniment, i ja es dedica professionalment només a això. Però jo sempre penso que, bueno, que s'ha de tindre un coixí, s'ha de tindre un plan B, perquè no hi ha gaires facilitats en tema empresarial en aquest país, i tampoc me vull jugar tota una carta.
1: Escolta, molt ràpid ja per acabar, que estem pràcticament fora de temps, com t'imagines la xatarra produccions en el futur amb tot aquest munt de projectes que teniu en marxa?
2: Me l'imagino que s'estabilitzi durant 2-3 anys i seguim portant la discoteca i el xiringuito, potser agafar-ne 1 o 2 més, i sobretot m'imagino molt potent en temes de produccions, de concerts grossos, el 28 d'agost fem el concert dels Pets, que és el nostre primer concert que fem amb un grup gros, i l'hem financiat nosaltres amb Centanyo Espectacles, que és una productora molt, molt, molt grossa, que sempre ens hi fixàvem quan vam començar, i el fem junts, i res, estem una mica espantats, però les entrades i la gent de Torre Embarra està funcionant molt, i animo des d'aquí a que vinguin el dia 28 al concert dels Pets, que serà l'últim cop que toquin a Torre Embarra, i sobretot als pares que vinguin amb les famílies, perquè si no el podran veure més.
1: Vinga, doncs crida tot el Baix Gaià i el Camp de Tarragona. Pau Arts, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Núria, escolta, mira, el Pau ha encès uns neons, diu, pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
0: Pórtate mal, pásalo bien, niégalo todo.
1: T'esperem aquest dissabte.
0: Amb aquests eslògans és que no hi puc faltar, que xulo. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Pau i a Eduard Virgili. Moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
1: Que vagi bé. Una abraçada.

0: Bani, canviem, eh? Anem passant d'un tema cap a l'altre. Va, que ens hem de tranquil·litzar una miqueta. No sé si combina massa l'activitat d'oci nocturn amb la proposta de podcast que us farem tot seguit. I és que us convidem a anar per la muntanya, a fer una passejada per la muntanya pels voltants dels termes de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i Gallifa. De fet, ens en parla més sobre aquesta ruta de muntanya la companya d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Doncs avui a la Ruta per la Muntanya farem una volta pel Turó de Solanes, una ruta que serà circular i que passa per a Sant Feliu, acaba a Sant Feliu, però també passarem per Caldes de Montbui i Gallifa. Són uns 9-10 quilòmetres amb uns 300 metres de desnivell. Això sí, és apte per tothom i aquesta ruta ens l'explicarà el Pep Acosta. Bon dia.
2: Val a dir que jo m'agrada molt caminar, eh? I vaig sovint a caminar per Sant Feliu i aquesta és la que faig més vegades, però la que veiem més, els de Sant Feliu, pràcticament, és Solanes. I aquesta ruta, aquest petit recorregut, fa la volta a tota aquesta muntanya. I té moltes variants, eh? Explicarem una, però la podeu allargar, la podeu escurçar, s'adapta a tots els gustos. La podeu fer en bici, la podeu fer a peu, la podeu fer corrent.
1: Una ruta versàtil. Per començar, des d'on sortim amb aquesta ruta?
2: Jo sempre surto des de la plaça del poble, des de Sant Feliu.
1: Josep Humbert Ventura.
2: I anem a buscar el cementiri de Sant Feliu.
1: Vale.
2: El cementiri que surt des d'allà, surt d'una pista. I allà veureu que surt una pista. Després del cementiri surt una pista que no està asfaltada. L'agafareu i de seguida començareu una forta baixada. D'aproximadament poder 1 o 2 quilòmetres. Aquesta baixada us portarà directament a les Alies. Què són les Alies? És una petita... Són unes petites cases de fa molts anys. I allà, una mica més amunt de les Alies, comença la Riera de Caldes.
1: Clar, anava a dir...
2: Allà comença la Riera de Caldes.
1: A mi m'has dit les Alies i dic, de cop estic a Caldes de Montbui.
2: Sí.
1: Hem arribat molt ràpid, a Caldes.
2: Sí, perquè de seguida que agafeu la pista del cementiri, el termal de Sant Feliu s'acaba de seguida. I allà comença el termal de Caldes de Montbui. A les Alies, abans creueu el pont, sí, que és el pont de la Riera, i entreu a la Riera, entreu aigües a dintre, i al cap de 100 metres, més o menys, trobareu el Gorg de les Alies. Home. És un gorg molt bonic. Cert. Fa, els últims anys, jo crec que des del 2021 fins al 2024 hi havia molt poca aigua,
1: ara,
2: jo hi anava sovint.
1: Ara n'hi ha bastanta.
2: Ara n'hi ha bastanta.
1: Ara n'hi ha bastanta per fer un bon bany.
2: Sí.
1: Ara que fa calor, ve de gust,
2: sí,
1: eh?
2: I tant. Però no, és un gorg on hi ha... És gran, força gran, et pots banyar. Hi ha espècies aquàtiques, també, segur que ja he vist allà tortugues, he vist coses per allà. Crancs, també, per allà.
1: Hi ha crancs.
2: Que... Allà sí que pots trobar ombra, allà hi ha ombra. Hi ha peixos, hi ha aus, una vegetació molt bonica. Bé, està molt bé. A mi m'agrada molt.
1: Un racó bonic.
2: Sí.
1: Dos quilòmetres, no?, de baixada, sí, que deies.
2: Us podeu refrescar allà perfectament.
1: Sense ombra, doncs aquell és el moment que tindreu per refrescar-vos, perquè ens trobarem algun gorg més o ja...
2: Sí.
1: Vale. Bueno, doncs primer bany.
2: Primer bany al Gorg de les Alies. Sortireu del Gorg i anem a agafar una altra vegada el pont de les Alies. Molt fàcil.
1: D'acord, sí.
2: Es pot pujar, la ronda codinenca, et fa pujar més recte. Uh-huh. Però a mi no m'agrada. A mi m'agrada més agafar una pista d'asfalt.
1: Una mica
2: agafes
1: més planer, potser?
2: No, també puja una mica, sí, també puja bastant. Però és una pista d'asfalt, que a mi m'agrada molt, i te'n vas fins al trencant de Sant Sebastià Montmajor. No agafis el trencant de Sant Sebastià Montmajor i te'n vas cap a la Casa de la Vila. Uh-huh. Es diu Casa de la Vila i ja te'n vas direcció a Gallifa, que continua la pista d'asfalt.
1: I ara mateix quants quilòmetres portaríem fins a ara entrant a terme de Gallifa, per exemple?
2: Uns 3,5-4.
1: O sigui, encara ens quedaria ben bé la meitat del recorregut.
2: Sí. Sí, perquè ara aquí agafes la pista d'asfalt i arribes a un trencant, que veureu que surt una pista que et porta directament a l'ermita de la Mare de Déu del Grau.
1: Què en sabem d'aquesta ermita?
2: És una... està documentada del 1227, ha sofert moltes restauracions i ara mateix està una mica bastant abandonada. L'última vegada que vaig passar jo està en un estat una mica precari, però és considerat bé cultural d'interès local. Per tant, té la seva importància. És de Gallifa, és Sant Feliu.
1: Vale.
2: És de Gallifa.
1: És important.
2: I clar, no heu de passar per la carretera principal. És un camí que va paral·lel, està al costat, i passareu just per davant d'aquesta ermita, que és coneguda a Sant Feliu per l'ermita de les Puces.
1: Aleshores, és un lloc, per exemple, per fer una petita parada. Clar, sí, hem parat al Gord.
2: Sí, sí, sí. Jo sempre paro on hi ha. Exacte, m'has llegit el pensament. Jo sempre paro una allà davant, em menjo unes galetes o el que sigui, bec una mica i és una parada gairebé...
1: Parada obligatòria. Clar, aquí entenc que també, vull dir, ha de ser com un paratge bastant bonic.
2: Sí,
1: perquè
2: sí.
1: Perquè al final,
2: sí.
1: Vull dir, jo m'imagino l'ermita, per molt que ara potser no estigui en el seu auge, no?, d'esplendor, però que l'entorn ha de ser maco.
2: Sí. Aquí sí que el camí de l'ermita és més estret, hi ha molta més vegetació, la veus a mà esquerra pujant. A mi m'agrada molt, aquest tros m'agrada molt. Quan surtis d'aquesta ermita, quan sortiu...
1: Després d'aquest descans.
2: Després d'aquest petit descans i menjar quatre galetes, 100 o 100 metres arribarà a un pla.
1: Vale.
2: Que hi ha una intersecció de camins. I a mà dreta veureu una marca del GR, que és vermell i blanca.
1: Sí.
2: És el GR5.
1: A la dreta.
2: Surt un camí de dreta i l'agafarem 1 o 2 quilòmetres més. Uh-huh. Aquí, això és un camí molt més estret, moltes ombres, molt bonic. Per mi és un dels més de Sant Feliu, els que més m'agrada. I aquí hi ha gires a la dreta i ja l'estàs pujant, la muntanya. Uh-huh. Fins ara l'anàvem...
1: Vorejant,
2: i ara aquí ja l'estàs pujant. No deixeu ben bé 1,5-2 quilòmetres, uh-huh. Continueu pel GR5, i arribareu a una bifurcació que posa Gorg Negre.
1: Ah, mira, aquí tenim un altre Gorg, eh?
2: Però aquest, Gorg Negre, i et fica un desviament a uns 300 metres, crec que fica 300 metres. És una pista molt petita, i ja heu sortit del GR5.
1: Vale.
2: I és una mica difícil de trobar, però...
1: Està amagat.
2: Seguint aquesta pista, està una mica amagat, després veureu que baixa un caminet.
1: Vale.
2: I aquest caminet us portarà directament al Gorg Negre, que a mi és el Gorg de per aquí que més m'agrada. Molt més bonic que el Gorg de les Elies. Per mi és molt més bonic, és molt més petitó, és el més bonic que hi ha per aquí.
1: L'entorn també acompanya més, potser?
2: L'entorn és molt maco... Hi ha la vegetació molt més estupida, hi ha una cascada que surt del Gorg. Ara, així que agafeu el camí principal, el GR5, no l'abandoneu. I anireu observant a mà dreta que van pujant camins.
1: Val.
2: Hi ha el camí del Fonoll, el camí de la Baliarda... Jo, el que més m'agrada, agafo el camí que diu la Baliarda.
1: D'acord.
2: Que és més o menys 1 quilòmetre de pujada. I et deixa a la casa de la Baliarda.
1: Mm.
2: Que aquesta casa ja està just al centre de la muntanya de Solanes. Això surts a la pista que va al Fonoll, que és un restaurant famós a Sant Feliu. I només has de seguir la pista, aquesta pista, i vas a parar a la zona esportiva de Solanes. Que quan has arribat a la zona esportiva de Solanes, ja has fet tota la volta al turó de Solanes. Creues la carretera de Gallifa i te'n vas a parar a la zona de les granges de Sant Feliu.
1: D'acord.
2: A la zona de les granges. I a Marreta, primera Marreta, vas a parar a una zona que es diu La Creu, que hi ha una vista magnífica de Sant Feliu i de tot el Vallès.
1: Un petit mirador, podríem dir.
2: Un mirador perfecte de tot el Vallès, de tot Sant Feliu, fins a Barcelona, es veu també Sant Sadurní... Hi ha una molt bona vista.
1: De veure això.
2: Sí. És un final de ruta que a mi m'agrada molt. I ja entres al poble, perquè d'aquest mirador de la creu al poble hi ha 50 metres. Estàs ja dintre el poble. I baixes fins a la plaça.
1: I ja hem tornat al punt exacte on havíem sortit. Doncs, amb aquesta ruta que és apta per absolutament tothom, tanquem Així que moltíssimes gràcies, Pep Acosta, per apropar-nos a aquesta ruta per al Vallès Oriental.
2: Gràcies a vosaltres, espereu que la gaudiu molt i que si la feu segur que repetireu.
0: Segur que sí, la veritat és que tenia molt bona pinta i gràcies a la companya dona codinenca, la Laia de Déu, per fer-nos també de guia en aquest viatge, en aquest pinzellada, aquest podcast o reportatge sobre excursions de muntanya. Seguim endavant amb més propostes, ara ja gairebé tancant programa. Us volem fer recomanacions, unes pindoletes de 5 minuts de qüestions, d'activitats que podeu fer abans de que s'acabi l'estiu, per allò de que tenim una miqueta més temps. Hem parlat de llibres, hem parlat de sèries, parlarem de pel·lícules i d'altres qüestions, de jocs de taula, però avui us volem recomanar videojocs, que ja fa temps que són molt més que un simple entreteniment. N'hi ha que ens fan viure fins i tot grans aventures, d'altres ens emocionen. Avui des de Ràdio Calella Televisió ens presenten algunes recomanacions per si voleu passar també una estoneta de l'estiu, per què no, davant la pantalla.
3: Hola, què tal? Benvinguts a la secció Abans que acabi l'estiu. Som en Sergi Ferrer.
4: I en Víctor Riera.
3: I avui us presentem 5 videojocs que no us podeu perdre aquest estiu. Doncs començo jo presentant-vos el primer videojoc que he triat, que és Pokémon Black and White, que és per mi el millor joc de tota la saga Pokémon. Sempre n'he estat molt fan, però aquesta entrega ho té absolutament tot. Una banda sonora espectacular, una història molt més madura del que és habitual a la franquícia, personatges memorables com l'Ena o la Cynthia, i una regió plena de Pokémon nous que fan que l'aventura sigui fresca de principi a fi. És un joc que demostra que Pokémon també pot explicar una gran història i per això el considero el punt més alt de tota la saga. Tots els que tingueu Nintendo DS podreu gaudir d'aquest videojoc.
4: Sergi, com et veuries aquest estiu amb una estona de piscineta?
3: Ei, doncs molt bé,
4: Doncs això és el que ens proposa Pulse, però d'una forma que potser no és el que la gent s'imagina.

0: I és que Pools és un joc molt particular. Ens proposa un recorregut per diverses piscines, però piscines on misteriosament no hi ha ningú. Anirem d'un lloc a l'altre amb una sensació una mica inquietant, acompanyats pel so de les nostres passes, de l'aigua i potser d'alguna cosa més. Us espera una experiència bastant diferent. Si us atreviu a entrar a algunes piscines, però no de la manera que us imaginàveu, aquest és el vostre videojoc. El trobareu per PS5, PC i iOS.
1: Víctor, hi ha jocs que diverteixen i d'altres que et deixen pensant durant uns dies. En coneixes algun d'aquests?
0: Molt, m'ha passat moltíssimes vegades això, Sergi.
1: Doncs mira, Until Then és un d'aquests. Es tracta d'una novel·la visual amb una estètica pixel art molt bonica, però el que realment enganxa és l'argument. Coneixereu un grup de personatges als quals acabareu agafant moltíssim afecte i això fa que cada conversa i cada gir de guió t'afectin de debò. És una aventura tranquil·la, emotiva i amb un final que costa d'oblidar. Si us agraden les bones històries i els jocs on les eleccions són importants, aquest joc és una aposta segura. El trobareu a totes les plataformes.

0: El Fez és un joc tranquil per anar passant-hi estones, un joc molt addictiu, un joc que té més de 10 anys, però jo us asseguro que us divertirà moltíssim si no el coneixeu. És un joc de plataformes amb bona part d'estructura ascendent tipus torre que té la particularitat de jugar entre el 3D i el 2D, amb certes reminiscències del que seria el Paper Mario, si heu jugat. Perquè tot i que ens desplacem lateralment, com si el joc fos pla, tenim la possibilitat d'anar rotant l'escenari i alguns elements 90 graus, i amb el canvi de perspectiva desbloquejar els camins que ens impedeixen avançar. És un joc molt curiós, i jo penso que és el perfecte per passar un bon estiu. El teniu a totes les plataformes.
1: Víctor, si et dic que pots viatjar al Renaixement italià sense moure't del sofà, t'ho creuries?
0: Jo crec que sí, perquè ja sé per on va, Sergi.
1: Sí, anem per l'Assassin's Creed 2. Ens posem a la pell d'Ezio Auditore, en una història plena d'acció, venjança i conspiracions. Però el millor és que mentre explores ciutats com Florència o Venècia, també descobreixes personatges i fets reals de la història. De fet, si esteu estudiant el Renaixement, fins i tot us pot servir per situar-vos millor en aquella època. Per mi és una obra mestra amb una història espectacular. El podreu trobar a PC, PlayStation 3 i Xbox 360. Aquests són els jocs que us recomanem,
0: amb els que segur que passareu un molt bon estiu.
2: Superinteressants, la veritat és que jo no sóc molt fan dels jocs i m'han vingut ganes de descobrir-los tots i de jugar a tots. Déu-n'hi-do, des de Ràdio Calella s'hi ensaven amb aquests col·laboradors. Avui parlant sobre quins videojocs podem provar, tastar, abans que s'acabi l'estiu. I abans que s'acabi el programa, encara un parell de continguts. De moment, l'agenda. Saludem la Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Marxem cap a Santa Cristina d'Aro, no?
3: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim una activitat dintre del que és el Santa Market, que és una proposta per amants de la música i l'ambient estiuenc, i és una sessió de punxadiscos dedicada a les persones que els encanta els anys 90, doncs una festa Remember, amb aquests històrics punxadiscos de l'època, en Juan Carlos Sánchez i Ante Salmerero, que són dos dels noms més importants de la música d'aquella època i de les cabines més importants d'Ibiza.
2: Mira, de fet ja estan sonant de fons, eh, veig?
3: Sí.
2: Sento, no?
3: La musiqueta d'aquesta. I la festa és demà, dissabte, a les 8 del vespre i fins a la mitjanit a la sala central de la Santa Market.
2: La Santa Market a Santa Cristina d'Aro. Per altra banda, més de propostes, en aquest cas, que ens duen cap a Vilaplana i amb un canvi d'ubicació?
3: Sí, aquest cada setmana, demà dissabte, es celebra el Festival Mozart, però que normalment es fa, com tots sabeu, en el meravellós poble de la Mussara, un lloc encantador i preciós, però com que hi ha el risc d'incendi forestal, l'organització ha decidit passar-ho al poble de Vilaplana, que és a baix a la muntanya, més concretament al Parc de la Riba, per poder gaudir les activitats sense posar en perill a l'entorn. I escoltem un momentet a la Mercè Mariné, que és la directora artística del festival, en declaracions a Baix Camp Ràdio, que explica una miqueta la temàtica d'aquest any.
4: Enguany el Mozart, si haguéssim de parlar d'alguna paraula que ha anat sortint al llarg de les diferents disciplines artístiques que la confeccionen, seria vulnerabilitat. Vulnerabilitat com a algú molt humà i que no podem treure'ns de sobre. Som així, som éssers vulnerables. El que passa que volem fer d'aquesta vulnerabilitat la possibilitat de crear i la possibilitat de parlar a través d'ella.
3: Doncs bé, això era la Mercè Mariner, i a més d'aquesta temàtica, hi ha la jornada, hi haurà concerts, literatura, dansa, audiovisuals, escultura i les actuacions destacades, és per exemple la de Blu Noguera, que estem escoltant ara de fons.
2: Molt bé. El Festival Mozart. Mozart, com deia la Lídia, que es feia al poble de la Mussara, però que ara ha passat enguany aquest cap de setmana a Vilaplana. No us confongueu, eh? Per altra banda, Lídia, va, que anem tancant agenda i ho fem parlant de la festa de la Sal, en aquest cas, però a Gerri de la Sal.
3: Sí, igual que fa una setmana tenim la festa de la tomaca a Manresa, doncs ara tenim la festa de la Sala allà a Gerri, i que és la seva 6a edició, i és una jornada dedicada exclusivament a aquest producte i al patrimoni de la zona, i el programa inclou visites al Museu de la Sal i a les salines que hi ha per allà, firades d'artesania també amb aquest producte, tallers infantils, xerrades, show cookings, teatres i música en directe.
2: Molt bé, doncs amb aquesta proposta saladeta tanquem ara sí l'agenda i gairebé el programa. Lídia Porta, bon cap de setmana, companya de Radio Ciutat.
3: Bon cap de setmana, Núria, adéu.
2: Una abraçada.

0: Esteu d'enhorabona als amants de la Ludwig Band perquè avui han conformat el fil musical de tot el programa. Això és culpa i gràcies a l'Enric Rubio de Ràdio Cardedeu, Ràdio Televisió Cardedeu. Enric, que te'n vas de vacances?
1: Sí, me'n vaig de vacances.
0: Abans
1: sí,
0: has de treballar, has d'acabar de complir fins l'hora de fitxar. A veure...
1: Content estic, eh? T'ho he dit, que m'ho he passat teta, eh? I m'ho seguiré passant teta perquè tornaré.
0: Sí, perquè tornaràs, no l'abandonarem del tot l'Enric. Escolta, què diuen els oients respecte si prefereixen treballar o anar de vacances a l'agost?
1: Doncs mira, tenim la Susana, que ens diu això.
2: Ostres, doncs jo no sé què prefereixo, eh? Perquè sí que és veritat que l'agost està tot ple i tot petat de gent, aleshores, si fas vacances a l'agost, arrisques a no trobar lloc en lloc, però... Clar, si treballes a l'agost, sí que és cert que estàs més tranquil, hi ha menys feina normalment, aleshores pots anar més a la teva, però no m'imagino fent vacances, no sé, fent vacances al desembre, per exemple, o al novembre. Depèn, si només puc tenir unes vacances, potser ja m'agrada que siguin a l'agost, perquè tinc com molt marcat que el setembre comença un altre cop l'any. Si pogués fer les vacances més d'un mes, doncs potser les faria a l'agost i al gener, per exemple, o al febrer.
1: Nota dissonant, la Susana aquí, sí.
0: Sí, diu, mira, donem les vacances, clar.
1: Exacte,
0: perquè de renunciar a l'agost, no?
1: Suposat. I mira, hi tenim un últim àudio de la Maria López que ens comenta, goita, ja veuràs, ja.
3: Hola, Obert per vacances. A veure, jo preferiria mil cops més treballar a l'agost, que no hi ha ningú, que estàs tranquil·lament al despatx, amb l'aire condicionat, sense cap tipus de problema, i poder fer vacances doncs, a la tardor, per exemple, a l'octubre, al novembre. Problema? Doncs que això no encaixa sempre a les feines que tens, i a mi no em deixen fer això, tant de bo.
1: Això és cert, sí. Jo t'anava a dir, Núria, que si pogués escollir, escolliria el mes, potser, a l'agost també, però si hi hagués un altre mes, quan les fulles comencen a posar ben vermelles cap al Pallars, llavors ja aprofita un mes per allà.
0: També. El que passa és que llavors vas a contracorrent, tornes i ja tot ha començat, no? Vas al contrari del món i això també és una mica disruptiu. Però
1: costa enganxar-te. Però escolta, saps de què estic molt content avui?
0: Què?
1: Saps qui m'ha desitjat unes fantàstiques i felices vacances?
0: Qui?
1: La Pilar d'Espinavell.
0: Ai, corre ràpid.
1: Sí, no, m'ho ha fet per escrit, en el reel.
0: Sí,
1: m'ho ha fet pel reel. M'ha dit desitjar que passi unes bones vacances i en el reel també doncs, ens ha escrit el Francisco Lázaro, que ens diu, el millor no és preferir o no preferir treballar, el millor seria no haver de treballar.
0: Ah, chico, com ho saps, Francisco? Mira, la Pilar d'Espinavell no és l'única que t'ha desitjat molt bones vacances.
1: Ah, no?
0: No, tinc un tall per tu, Enric, escolta.
1: Ostres!
4: Hola, Enric, què tal? Soc Joan Reig dels Fets, mira... M'ha dit un mixonet que avui acabes de treballar i te'n vas de vacances. Doncs res, que tinguis unes bones vacances i que aprofita que l'estiu tot a cuca viu. Una abraçada ben forta per tu i per tota l'audiència. Salut!
0: Què et sembla?
1: Hòstia, Núria, m'has enganxat aquí en calçotets, eh? Quina il·lusió, hòstia! Gran Joan!
0: Gran Joan, que s'apunta a totes, eh? Perquè li hem proposat aquest matí a primera hora, s'apunta a totes el Joan, no diu mai que no és un amor.
1: Una molt bona abraçada, més he viscut a prop de... Bueno, he viscut jo per aquestes terres, vaig viure a la Conca Barberà 4 anys i me'ls estimo molt, els fes, i tant que sí.
0: Doncs mira, ells a partir d'ara ja saben que tenen un superoient. Escolta, tanquem simplement, ens dius qui et substitueix a partir de dilluns?
1: Sí, ens substituirà l'Aina, estarà un parell de setmanetes, us ho passareu fantàsticament bé amb ella, veureu que és una persona genial, i començarà dilluns amb un tema que serà el següent, tradicions familiars d'estiu.
0: Ai, tradicions familiars. Enric, t'hem de dir adéu. Bones vacances, company.
1: Salut, família.
0: Adéu.

0: Són les 2 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
3: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal. Les 6 de Ravensbrück, amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Nom:
2: Maria i Pepita Maranges Bové.
5: Dia d'entrada al camp de concentració:
2: camp de concentració de Ravensbrück, 18 de maig de 1944.
5: Matrícula:
2: 39.240 i 39.241.
1: Hi ha silencis que pesen, silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
3: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové, la brusa rosa.
6: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
7: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seules et uniques...
2: És en aquell moment en què va parlar, i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
7: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
6: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
1: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
8: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
7: Com souvenir...
1: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
9: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
10: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República.